0: TikTok, que dius, no, 5 minuts, tinc 5 minuts, i acaben sent 20 minuts els que has acabat mirant el d'això, no? Doncs creus que serà una acció d'un instant, i sempre és més d'un instant, no? Perquè sempre ja has de moure una pantalla, has de fer el que sigui. Doncs clar, si tu vas a 10 km per hora, doncs mira, però si vas a 120, clar, un segon, en un segon has fet molts més metres, no? Clar. A 120 km per hora que a... que això, no? I també a ciutat, perquè a ciutat potser vas a 10, però és que et poden sortir, jo us ho dic, a mi el que em revela és que et surtin patinets en contradirecció i sobretot, per mi la cosa més perillosa, jo no condueixo cotxe, jo porto moto, ciclomotor, i a mi la cosa que més em preocupa avui dia és, són carrers estrets, carrers de barri, per entendre'ns, que tu de cop i volta tens verd, se't posa verd, i tu, si s'ha posat verd en aquell moment, tu passes de zero a comences a, bueno, agafes la corba, aquestes corbes que no tens visibilitat perquè els edificis van fins al final del carrer, com si diguéssim, no? I llavors has d'agafar una corba cap a un dels cantons i clar, tu comences a accelerar, però si tu el tens verd, i ja no dic que corris, perquè normalment en aquestes zones no pots anar més de 30, tu no pots anar més de 30, per tant, però l'agafes a 25, per exemple, aminores una mica per fer el gir. Però llavors, en aquell carrer transversal, que no hi ha visibilitat, et passa un patinet a 40 km per hora que no ha frenat en el vermell. Perquè considerava que ningú anava a creuar. Però no tenia visibilitat de si ve un cotxe o ve una motocicleta. El perill que té allò és espectacular. I qui té més a perdre és el patinet. Però és que a sobre van a més de 30 km per hora, amb la qual penso, jo clar, he d'anar amb extra precaució per no matar ningú que s'està saltant les normes. És terrible el que estem fent amb aquests patinets que, bueno, que fan línia recta perquè per estalviar-se el frenar...
1: Clar.
0: No d'això, i si no venen cap peató, no, però no peató, és que peató i cotxe, o moto. No,
1: però és que el peató ara és normalment... se salten els semàfors. Quanta gent no espera.
0: Saltar-se els semàfors ho han fet peatons tota la vida i vehicles. Sí. El que passa és que el peató...
1: Però ara hi ha molta gent que s'ho salta...
0: Però el peató es salta un semàfor i a vegades ho fan malament perquè es van distrets i per tant està igual de malament, però el peató va a 2 km/h.
1: Ja.
0: El patinet que salta el semàfor va a més de 30. Mm-hmm. I aquí és on... Sí, em sembla a mi que... Sí. I ja us dic una cosa, jo sóc conductor de ciclomotor. El ciclomotor porten limitador de velocitat. Per què els patinets no obliguem a que els duguin? Mm. Jo és una cosa que no entenc.
1: Jo pensava que sí que duien.
0: O els treuen o no els d'allò, saps? Però jo no he vist mai.
2: Estan manipulats.
0: Estan manipulats. Segurament. Estan manipulats. Pues això s'ha de perseguir. S'ha de perseguir, perquè és que en un carril bici no es pot anar a més de 10 si estàs en una zona urbana.
2: De fet, per anar bé, tots els monopatins haurien d'anar, igual que qualsevol altre vehicle, identificats amb una matrícula, uh-huh, i haurien de passar una inspecció tècnica de vehicles, igual que la resta de vehicles.
0: Exactament.
1: Per suposat, haurien d'anar amb una armilla, amb un nom, amb una referència.
0: Sí, sí.
1: Ho sento. Sí, sí, clar. Sí. Perquè és capi qui pugui.
0: Perquè si no, jo dic que són peatons empoderats. O sigui, es creuen que poden anar per on més els hi complazca, no? Per la cera, pel d'això, i els agrada fer, no tot, no tothom, evidentment, però dic que al jovent li agrada molt fer aquelles esses, no? De sentir-se que estan fent l'eslàlom. No estàs en un... Ves allà al Poble Nou o a molts llocs ja zones per skaters i tot això.
3: Aneu sí,
0: a...
3: clar, que vinguin al meu barri, no?
0: No, home, hi ha una zona molt xula ja al costat de la Marbella, hi ha una cosa molt xula.
3: No, que sí, que sí.
0: Però vull dir que
3: hi ha
0: que...
3: els skateparks.
0: Clar, però, un skatepark, però no la via pública.
3: Però patinet park no n'he vist gaires. No sé si existeix això.
0: No hi anirien. Si no hi ha semàfors en vermell que saltar-se, no, em sembla que no els hi motiva.
1: La motivació és aquesta.
0: No, la motivació és anar a tota castanya.
1: Això
0: no en tinc cap dubte. Hi ha gent que sí, hi ha gent gran que la veus que li serveix i que està molt bé, d'acord? Però vull dir que jo quasi diria que és humà sempre intentant el més ràpid que podem. Ho fem quan caminem, ho fem quan anem amb

0: el cotxe, però per això hi ha normes, perquè si no aniríem més ràpid del que toca. Però aquestes normes o les complim tots o no les compleix ningú. El que no val és que hi hagin uns vehicles que se les puguin saltar. Llavors, clar, aquí jo crec que tenim molt a perdre, perquè jo, vamos, jo hi ha molts punts on tu et passes una estoneta i no pagaries de ficar multes. I evidentment hi haurà algun dels nostres oients que dirà, ah, quina poca feina teniu, deixeu que la gent sigui lliure.
1: Sí.
0: No, a veure, podem deixar que la gent sigui lliure, però si tu tens un problema amb aquesta gent, llavors m'ho expliques com funciona, quan tinguis un accident o quan s'enduguin sí. per endavant la teva àvia o la teva mare, llavors en parlem.
1: Recordeu d'aquella senyora, com es deia, que era...
0: Sí, sí, ja sé què vols dir, ja, sí, sí.
1: Al carrer Urgell,
0: sí,
1: va
0: sí.
1: ser?
0: Sí, sí, sí.
1: Va morir?
2: Sí, va morir al Casals.
0: Sí, exactament. Sí, sí. No recordo si era perquè havia d'anar a tirar el contenidor o què, perquè clar, a vegades els contenidors estan a l'altra banda del carril bici, sí. Bueno, del que sigui, no?
1: Però va acabar, es va desnucar, em sembla que es va desnucar o
2: sí,
1: va
2: sí,
1: tenir
2: sí, sí, sí.
1: amb el laborera, no?
2: Sí, sí, exacte.
0: Sí, sí.
2: Fa uns dies el RAC va presentar el baròmetre de la mobilitat en vehicles de mobilitat personal a Barcelona.
0: Uh-huh.
2: I donava una dada, el que passa és que a mi em sembla molt baixa, perquè diu que un de cada quatre usuaris de patinets se salta els semàfors o no respecta els passos de vianants.
0: No...
2: Em sembla que un de cada quatre em sembla massa optimista.
0: Però perquè no et diu què fan els altres tres. No t'està dient que els altres tres, si els respectin, eh? A mi un de cada quatre em sembla molt poc. A menys jo pel que veig, o sigui, l'estadística del que veig, eh? Però bueno, clar, és el que diem, no? Al final és una qüestió de tu tens semàfors, però els semàfors no impossibiliten que te'ls saltis, no?
1: No.
0: El que impossibilita que te'ls saltis és no arriscar-te una multa, no? Llavors, clar, per això els cotxes no se'ls salten, no? Per això les motos no se salten als semàfors. Sempre hi ha algú que s'ho salta, eh? Però en general no, perquè saps que la multa que et cobra és molt gran. Si se la salten als patinets, deu ser perquè no els estan multant. Em sembla a mi, eh?
1: I a més, el patinet és més difícil de detectar.
0: I de caçar, sobretot, no? De detectar i de caçar.
1: Encara que hi hagi càmeres, perquè hi ha moltes càmeres, i de vegades és més difícil,
0: sí,
1: no?
0: Sí, sí.
1: Però, clar, tu a la moto tens una matrícula.
0: Sí, sí, sí, sí. Això que diu la Marta és totalment cert. És a dir, no em val que tinguin una calcomania, un petit adhesiu, que sigui una matrícula. Si es matriculen, la matrícula ha de ser visible. Clar, ha de ser...
1: Et dic una armilla amb una etiqueta... Eh?
0: Per exemple, que l'armilla portessin, duguessin la matrícula, a mi em semblaria bé. Tot i que sempre podríem ficar-se la d'una altra persona, eh? És a dir, hauria de ser a l'armilla i al vehicle, sí. perquè poguéssim comprovar que és la mateixa, no? Vale. Perquè si no, clar, si no podries
1: però,
0: posar...
1: Però ja vas posant una mica d'impediments, que ja és més difícil saltar-t'ho.
0: Sí, sí.
1: Eh? Sí. Perquè si no, clar, l'única cosa que, com tu has dit, que funciona és tocar la butxaca a la gent.
0: Sí, sí.
1: Si tu poses multes...
0: Sí, sí, sí, estic d'acord.
1: I multes una mica... pujades
3: a tot. Si toques la butxaca, toques la pera, sí, sí.
1: Clar,
3: sí, sí.
1: Clar, per suposat. I clar, si tu... Si és fàcil, o sigui, si és fàcil saltar-t'ho, doncs és... no passa res, perquè això no ens agafaran, no? Però clar, bueno, i els que van en caradors, amb un patinet, que això és una altra temeritat.
0: Sí, sí.
1: Dues persones.
0: Sí, sí. No, i que van a tota velocitat, que sempre
1: clar,
0: penses...
1: Van a tota pastilla.
0: Sí, sí. Sí, sí.
1: Això és molt... És, i perillós per ells, també, perquè amb un cop així poden sortir... Bueno, doncs, poden tenir un problema de greu de salut, o sigui, d'accident.
0: Sí, sí, sí, sí.
1: Jo, a casa meva, com que tinc el carrer és baixada... És pujada, perquè només és direcció amunt, però clar, com que per baixar és fantàstic, a la nit has d'anar en compte quan surts a treure les escombraries perquè passen 3 o 4 grups de 3 o 4, dic nois perquè normalment són nois, no hi ha noies, i baixen, que al final hi ha una curva que com un dia vingui un cotxe i se'ls trobi de cara, no sé què pot passar, eh? perquè a més agafa una velocitat tremenda. I hi ha un veí que diu, em posaré aquí i trucaré a la policia. Diu, quan vingui la policia, ja,

0: on estaran.
1: Ja hauran passat, amb la velocitat que van.
2: Sí.
0: Clar. I em deia, pues agafaré pinxos d'aquells que posa la policia a la carretera. Dic, ah, bueno, fes el que vulgui. Dic, però clar, tindràs que treure i posar, perquè si passen cotxes, no passen molts cotxes, és veritat, perquè és un carrer que és bastant, només és per els veïns quasi bé, no? Però bueno, poden pujar cotxes.
2: Sí, totalment.
0: És un tema
2: complicat, sí.
0: És un tema complicat i, a més, és perillós per tothom, pels que porten la patinet, sí, pels cotxes i pels vianants. I això, clar, però passa que, bueno, els adolescents i joves no se'n donen compte, no? Però el que passa és que ara jo crec que hi ha menys, no? No sé, jo em fa la sensació. La veritat és que, per exemple, a la facultat, a la universitat, com que no poden entrar els patinets a dintre, ja no porten patinet.
2: Tia, mira, la mesura aquesta jo crec que va anar bastant bé, perquè també és una qüestió de... I aquest és un altre tema interessant, eh? El tema d'ocupar l'espai dins dels vehicles, no? Clar, jo veig molts cops gent que, quan el metro està a tope, gent que puja amb uns carrets, ja no dic els carrets dels crios, eh? Que això ja seria un debat a part, però dic, carros de la compra, sencers que dic, però escolti, aquí m'està portant les eines d'anar a treballar, d'això, dius, escolti, si han de fer aquests desplaçaments, han de pensar en tenir un cotxe, una furgoneta. No es pot fer servir el metro per portar aquí un d'allò, perquè estàs ocupant un espai que no hi és. I si et pots esperar al següent que hi hagi menys ple, doncs ok, cap problema, sí. Però vull dir que... O sigui, la gent va incòmoda quan hi ha un objecte de grans dimensions. A vegades passa, són els turistes, que amb uns maletots que dic, escolti, on vas amb aquests maletots, mare meva, no? Vull dir, si portes aquests maletots, agafa't un taxi, tu, carai, si vas més lleuger, pues vés com vulguis, no?
0: Clar.
2: Però és com les motxilles immenses a l'esquena, en lloc de posar-te-les a sota.
0: Ah, bueno, això és...
2: Perquè és que no controles, fan un gir i t'endús quatre persones perquè hi hagin per allà, o volen quatre mòbils, no? També si algú està...
0: I a més, moltes vegades estan brutes i escaroses que...
2: Aquest és un altre tema també curiós. I a vegades, clar, la gent se les customitza molt, les motxilles, sí, no? I es fiquen, sí, clauers amb ossitos i coses, amb ossets, sí, i tal. Sí. És preciós, però m'has donat un cop amb un Pokémon, m'has tret un ull. Es fa complicat.
0: Has d'anar amb una cuirassa.
2: Home, totalment. Home, totalment.
0: Amb una armilla antibales.
2: Sí, totalment. Clar, és que si no es fa... Si
0: no, i hi ha una altra cosa, que l'altre dia llegia a internet, que hi ha alguns d'aquests repartidors de Glovo i tal, bueno, aquestes,
2: sí,
0: marques que porten...
2: Sí, sí.
0: Que quan, com que porten bicis, de vegades, que són bicis que no són massa bones, les d'ells, agafen les de lloguer. I això està prohibit. Bueno, més que
3: home,
0: prohibit...
3: Home, clar, treballem una de lloguer, sí, sí.
0: Més que prohibit, no està regulat que sigui. O sigui, no es pot agafar per feina, no? Però clar, com que aquests estan una mica en tierra de nadie, encara...
2: Sí, és veritat.
0: Pues clar, poden dir, no, jo portava això, però és que és el meu temps d'oci, que porto això perquè és meu, perquè tinc aquesta caixa, que és quan treballo porto coses, però si no és per mi. Feta la llei, feta la trampa, no?
2: Totalment, totalment. Bueno, en fi, és sempre complexa d'això.
0: Jo... És molt complicat quan hi ha tantes...
2: Sí, sí.
0: Tants vehicles, perquè ara, sí, hi ha tants...
2: Sí, sí. Bueno, i al final parlàvem... Tot això venia de que avui estàvem comentant de les multes que et poden ficar en els cotxes, no? Depenent de si t'estàs maquillant i tot. Quines multes creus que s'haurien de posar? No només als cotxes, sinó també tots els tipus de vehicles. Per exemple, cantar malament hauria... Hauria de ser...
0: Com aquella veïna que tenies tu,
2: sí,
0: abans.
2: Sí, exactament. Quan estava casat, jo tenia una veïna que cantava molt malament al karaoke i jo m'estava posant molt nerviós perquè ella no s'escoltava, perquè clar, ella es posava els auriculars i clar, tu només rebies la pista de veu, diguem, no?
4: Sí.
2: I era terrible, era terrible.
3: Que això, si no ets la Whitney Houston,
2: exacte,
3: no és bonic,
2: no era samplejable allò. A no ser que treballis, bueno, al servei de meteorologia i vulguis que plogui, perquè aquest ja seria una altra història.
0: Sí.
2: En qualsevol cas, cantar malament hauria de ser més punts que cantar bé. I clar, què parlem dels mitjans de transport? La gent que es posa les cançons, la telenovela,
3: l'altaveu.
2: Que igual porta auriculars però crida com si t'hagués d'escoltar la persona sense el telèfon. Clar, tot això genera malestar també a la més gent. Però clar, com sancionem? No podem treure punts al carnet.
3: Genera un malestar considerable i a vegades és tal la sensació de dir, bueno, ja si no puedes únete a ello, que sí. T'hi posaries a la conversa de...
2: Sí, jo a vegades he estat per dir, doncs jo ho veig com ella, eh? Sí, totalment d'acord. No.
0: És que hi ha molta gent que no es posa els auriculars i posa el telèfon, a més ho posa en pla per veure la imatge.
2: Sí.
0: Eh? I després per sentir el so. Clar, el so, què passa? Va pujant gent a l'autobús o al metro i hi ha soroll. Eh? I llavors, clar, aquella persona va pujant el volum perquè, si no, no sent. Sobretot a l'autobús, que hi ha més soroll, potser, no?
2: Sí.
0: I al final, en algun moment, el que dieu vosaltres, bueno, mira, oye, me pongo... opino, ¿eh? Porque como estoy escuchando la conversación, ¿qué quieres que te diga?
3: Exacte. O vaya mierda que em diuen.
2: Sí.
3: Mira, i jo hi ha una cosa que m'inquieta, m'atormenta i me perturba el transport públic, és quan la gent, i això ja és senyal de que m'estic fent gran, quan posen els peus als seients.
2: Sí.
3: I totes les edats, eh?
0: Sí.
3: Gent que ve de gran, que ve de treballar, que vol estirar les cames... joves que els és igual, i joves, mira, l'altre dia anava al tren i no ho podia suportar, una parella de nois amb els peus posats al seient del davant, i entrava gent, anava pujant gent, i ningú anava cap a aquell racó perquè ja veien que hi havia unes cames estirades.
2: Sí.
3: I un dels dos li diu a l'altre, si no viene nadie, no vamos a decir que vengan aquí.
2: És l'actitud, eh? És l'actitud, sí.
0: Sí. No, i a més, ara es posen com si estiguessin a casa seva.
2: Sí.
0: Perquè a l'estiu, quan van amb les xancles...
3: I a casa seva segur que no els hi deixen.
2: És just el que t'anava a dir, Alan. Segur que a casa seva no els hi deixen.
3: Home!
2: Aquest és el tema.
0: És un fàstic. Jo no m'has... És que ja sé que després no ho veus i potser arribes i seus, no?
2: Sí.
0: Però... com que ho veus, ja n'hi seus allà.
3: Sí. I quan t'hi asseus, doncs això, fas la vista grossa perquè penses, aquí pot haver-hi i poden haver posat els peus 400.000 persones. Però bé, fas la vista grossa perquè al final no faria res.
0: No pots seure.
3: Però jo a casa tinc la cura, per exemple, de treure'm les sabates quan arribo a casa.
2: Sí.
3: Perquè per no entrar
2: sí.
3: Que anar trepitjant pel carrer...
2: Sí.
3: Per tota la casa, no? Almenys sí. Intentar-ho.
2: Sí.
3: I quan vas anar al transport públic i veus aquestes actituds, és això, em faig gran, però és que hi ha coses que són inadmissibles. I dius, ostres, posa un vigilant a cada vagó, a cada tren, no cada vagó, però bueno, cada tren que s'hi passegi, i multa, ja veuries com s'acabaria ràpid.
0: Perquè tu no t'has d'enfrontar, perquè tu t'enfrentes com a...
3: Així com fan el pla Campai aquest que estan detenint a molta gent ara, doncs que ho facin amb la gent incívica.
2: Mm. Necessitem més guàrdies cívics, no? Com si diguéssim.
3: Sí.
0: És que si tu li dius alguna cosa, aquella persona reacciona normalment de manera violenta i agressiva. Llavors ja es crea un... I ningú, a més, ningú et recolza, eh? perquè jo sí ho he vist.
2: Ningú et recolza i al contrari, et diran que ai, estàs sí, ocupant la, la llibertat dels altres, conmigo, no? Perquè sou tan així. I a mi em fa molta gràcia perquè aquesta gent que diu ai, perquè sou tan així, no sé què, després igual no els hi toquis la pala del pàdel, o, sí. O no els hi toquis el retrovisor del seu cotxe que el porten impoluto. Vull dir que tothom tenim les coses que ens molesten i les
0: no
2: que no ens molesten...
0: O no vendis res al cotxe perquè ni se t'acudeixi ni beguis... Sí.

0: Per tant,
1: no es tracta de a mi em molesta tot. Si hi ha gent que li molesta una cosa, per defecte tots els altres no ho hem de fer, encara que tu no et molesti. És a dir, que hem de posar-nos d'acord, perquè si no és, ah no, jo i mis circumstàncies. No, no, no, aquí es tracta que ens posem unes normes entre tots i les respectem. Les que a tu t'agraden i les que no. Les que tu els dones importància i les que no.
2: Perquè per tu una cosa no serà important, però per una altra sí.
1: Exactament.
2: És com quan entra gent...
1: És exactament això.
2: Quan entra gent al vagó i veus que aquella persona, por H o por B, li aniria bé seure,
1: sí,
2: i ningú s'aixeca.
1: A mi això em posa histèric.
3: Això és horrible.
2: Jo el que faig darrerament és em poso de peu i sense apartar-me del seient, perquè si no algú...
1: Sí, si no hi ha un espavilat, sí.
2: Aviso a la persona de dir... Vol seure, i aleshores, si vol seure, bé, si no, pues, torno...
1: Mira, hi ha una... Jo tinc...
2: El cul, el seient.
1: Jo ja vaig cap als 50, és veritat que faig molt esport, però no m'assec mai en un transport públic, a no ser que hi hagi, vamos, que no hi vagi ningú, que dic, bueno, va, pues... però encara em fa cosa per dir, ara entrarà gent, saps? A mi, jo vull que es pugui asseure la gent que ho necessita. Jo no ho necessito perquè estic molt en forma. No ho necessito. Prefereixo que ho faci servir qui ho necessita. Però em posa molt nerviós veure gent jove, molt jove, que entra i va corrent a ocupar tots els espais. Penso, no teniu la més mínima decència de respecte a la gent gran, a la gent que ho necessita. La gent va a jo a lo mío. Yo a lo mío. Y si yo voy, no miro, no checo la vista, porque de bon jo voy, estoy ahí a gustito. I evidentment ja hi ha uns seients més reservats, però és igual, és una qüestió d'educació. I aquí falla molt l'educació. De dir, respecte afavoreix els demés. No estàs a casa teva. A casa teva fes el que vulguis. Però en un transport públic, la gent gran ha de poder seure. La gent que està coixa, la gent que està, doncs això, embarassada, la gent que tu veus que ho necessita més perquè li costa estar de peu, hi ha gent que se li inflamen molt els turmells, els genolls, el que sigui, no? Pues és que ja ha de sortir de... Per què ja t'asseus? Si ja t'asseus t'hauràs d'aixecar i és pitjor, més val que et quedis ja de peu, ja directament.
2: I a vegades hi ha malalties o estats físics... psíquics que igual són invisibles al món.
1: Estic d'acord.
2: I et fan seure, no? Vull dir que a vegades també...
3: Sí, que estàs incòmodo, dret, has d'estar sentat.
2: Vull dir que igual veus algú que dius, aquest podria estar dret, però igual no, vull dir que a vegades no hem de jutjar sempre. Però sí que tot sovint veus els llocs reservats ocupats de gent jove, per exemple.
1: Sí, sí, sí, sí. Molt habitual.
2: Turistes,
1: molt.
2: O de turistes que dius, que no veus que hi ha una enganxina que et diu que aquí...
1: Sí, sí.
2: No, sembla que no ho veuen perquè estan mirant pues, el mòbil.
1: Sí, sí.
3: No, miren a un altre lloc, a més, i a més si van...
1: Sobretot és això, sí.
3: Auriculars estan totalment aïllats i el món és el seu món és un altre.
1: Però bueno, és el que diem, no?
3: Hi ha gent que els hi diu, o sigui que, escolta'm, deixa sentar... Jo això no m'he atrevit mai perquè... Com que
1: a mi em costa molt perquè sé que hi haurà conflicte.
3: Clar, crees un conflicte.
1: I evito conflicte, però sí. No deixa de molestar-me, clar.
3: Clar. Hi ha gent que ho fa, eh? No, deixa sentar aquesta senyora o aquest senyor que ho necessita.
1: Sí, sí.
3: I, bueno, clar, miren com perdonant-te la vida. Però...
1: Sí, sí, total, total. En fi, és complicat. Bueno, hem d'anar ja recollint. Marta, confiem en que tinguis alguna cosa. Tens alguna cosa?
3: Sí, tinc alguna cosa i tal.
1: Vale, pues David, té alguna cosa.
4: A nits de ràdio. A nits de ràdio, confiem que tingui alguna cosa i en efecte té alguna cosa la doctora Marta González Peláez.
2: Sí, senyor.
1: Perquè aquí hi ha les dues parts. Teníem la confiança que tingués alguna cosa i la confirmació i la tranquil·litat de que la té, la cosa, eh? O sigui, la Marta té la cosa, tu.
2: Ara, perdoneu, però m'he vist dient bravo i m'he imaginat els veïns si em senten cridar bravo.
1: No, home, a veure, Marta, tu tens molts amics, molts coneguts que ens escolten, eh? O sigui, que tens constància de que la gent està pendent d'això, o sigui, que la gent, la cosa...
3: No, a més, m'explica moltes vegades el programa.
1: Veus?
3: Sí, el David ha entrevistat a tal persona, un llibre, tal i qual, no sé què, o sigui que... et segueixen, eh?
2: La gent està... No només escolten el Dimacrous, que no, s'ha d'escoltar cada
3: dia. Això mateix.
1: Bueno, però que la gent està pendent.
2: I les remissions.
1: Sí, sí, sí, sí, no m'escolta. Aquí estem 365 dies a l'any.

0: 366 i és de traspàs. Vull dir que jo quan vaig preguntar quants programes porteu, fes una multiplicació, no, no s'ha de fer un algoritme.
1: A part dels dies habituals, ens poden escoltar també el cap de setmana, oi?
0: Sí, sí, sí, el cap de setmana és el millor de la setmana.
2: Per i tant, el podcast.
0: Exacte. I on de Teleponés va de Catalunya.
1: Sempre. Mm.
3: Jo un dia d'aquests vaig sentir el David Morales parlar del Volver a Empezar.
0: Ah, doncs pues mira, veus, els reportatges fabulosos que fa.
3: Era un, sí, era un cap de setmana, era el... del
2: sí, és que treballo tots els dies.
0: Sí, sí,
3: diumenge,
0: sí.
3: Però era del diumenge al dilluns, t'ho dic, sí, perquè...
0: Sí, sí, sí, aquí estem.
3: Em vaig aixecar molt d'hora i estaves parlant. I
0: pensava que deies, em vaig aixecar de cop, perquè el vaig escoltar parlar d'aquest d'això. Sí, home, fan reportatges fantàstics que els anem distribuint també al llarg del cap de setmana amb tot el que hem fet, les entrevistes, les seccions i els reportatges del David. I així, doncs, anem escoltant coses que ens van entretenint i ens van acompanyant. Però ara tenim la cosa, la cosa de la doctora Marta González Peláez. Endavant, Marta. A veure.
3: Ja vull.
0: Espera, que l'està buscant. Feu temps. Parleu
3: no, no, no, no, ja la té. Aquí, és que estic una mica... perquè és una mica llarga, però l'estic una mica reduint.
0: Ah, molt bé, val.
3: Bueno.
0: A veure, però digues.
3: Perquè, aviam, parlaré de la pizza.
0: Molt bé, ai, molt bé, molt, molt ideal.
3: Tothom, em una sembla que tothom a la vida...
0: Home, sempre, sempre.
3: Un ara cop a la vida ha menjat pizza.
0: Sí, sí.
3: Vegans, sí. No vegans, sí. Vegetarians, tothom. Mm. Sí o no?
1: Sí, sí.
3: Alan, tu també menges pizza?
1: A mi m'agrada molt la pizza.
0: Tu la pizza amb pinya pots? Perquè, clar, ets vegà, la pinya pots.
3: Bueno. Doncs, sí, bueno. Sí.
1: I aquí a Poble Nou tenim una pizzeria completament vegana on no t'has de preocupar per si això porta tal, això porta l'altre.
0: Mira, sí, que sí. Bé. Escolta. Doncs, Marta, digues. A veure, bueno, quan va començar això?
3: Ja, sí, qui va inventar la pizza? Perquè, clar, la van divulgar els italians, sí? Però qui va inventar la pizza? Sembla ser que la pizza va néixer a l'antic Egipte. Bueno, hi ha diverses versions.
0: Ostres! Sí, segur que els egipcis diuen que va ser a Egipte i aquí cadascú tira cap a casa.
3: Bueno, com que els egipcis tenen els blats, els van... no inventar, perquè potser inventar no, perquè clar, això d'inventar, aviam, això va sorgir...
0: I van, sí, que va ser primer l'ou o la gallina, qui va plantar primer
3: exacte, però sí van fer les farines i tal, i potser sí, potser té verosimilitud de que hi han sigut els egipcis, no? Bueno, això va ser el segle VI abans de Crist. Llavors després això va passar amb la navegació i tot, hem d'imaginar que tothom portava les coses que tenia, evidentment, no? I va passar per Grècia i per Itàlia. O sigui, primer, una mica els italians sempre han recollit una mica la cultura també grega, no?
0: Sí.
3: Bueno, doncs sembla ser que a Nàpols va ser la primera pizza que es va fer. Va sorgir una mica...
0: La napolitana, La pizza napolitana.
3: Exacte, Va ser més comú elaborar perquè era un plat bastant fàcil amb els ingredients que tenien a l'abast, no? O sigui, que era l'oli d'oliva, el formatge, el tomàquet, les anxoves, tot el que es feia amb moltes coses que es feien en salades, per exemple, es conservaven amb sal, com són les anxoves, les anxoves, i bueno, doncs els italians van ser, a poc a poc, van anar forjant aquesta idea de la que pizza és un aliment bastant complet, i una icona cultural del país, perquè al final s'ha convertit
0: en...
3: Clar, a finals del segle XIX, ja passo dels egiptes i de Grècia, al segle XIX, quan van començar a emigrar, els italians van difondre el que és la pizza per tot el món. Per Brasil, per Estats Units, els Estats Units, i potser ha sigut la forma de que, clar, s'ha assimilat sempre la pizza als italians. Llavors, la pizza és un dels menjars més populars i més consumits al món cada dia. Perquè és bastant fàcil de menjar, ho trobes pràcticament a tot arreu, I bueno, i a més, doncs clar, només que es porti a Estats Units, que els americans tenen molts defectes, però clar, popularitzen molt per,

que mercantilitzen tot. Llavors, clar, la pizza forma part també de les, de la seva dieta, perquè els americans mengen moltes hamburgueses, però també mengen moltes pizzas.

0: Els concursos de pizzas.
1: Sí, sí.
2: Right? I tenim també la coca de recapte, que sí, no deixa sí, de ser sí, sí. una
0: sembla,
2: mena de pizza.
0: S'assembla, evidentment. Sí, sí, la coca de recapte és molt semblant. Estic sí, d'acord sí, amb sí. tu.
1: Sí, sí, sí, al final sí. és fer una massa no? i aprofitar coses per ficar per sobre.
0: Una base amb una massa de farina de blat, del que sigui, o de farina, i després posar-li els ingredients que tinguis a mà. Sí, perquè moltes vegades pots inventar-te, vull dir que la pizza pot ser múltiple i variada, no?
1: Sí, sí, sí, sí. No, està... M'està entrant
0: pels vegans, pels no vegans i per tothom.
1: Sí, aviso a navegantes, eh? Aviso a navegants, eh? Avís a no vegans, eh?
0: Sembla, no vegans i a navegants.
1: Sí, sí, sí. Doncs escolta, Marta, no només t'agraïm molt que ens hagis explicat això, sinó que sobretot la gana que ens ha
0: ara si ens voleu entrat... alguna cosa més, també tinc més coses.
1: Va, una coseta ràpida, va. Una coseta ràpida.
0: Un segon, voy.
1: Mentre anem menjant pizza, de què la voleu?
0: Una mica en relació a el que... Hauria d'haver sigut abans, però bueno, és igual. L'ordre dels factors n'altera la...
1: Totalment.
0: El productor.
1: Sí.
0: Bueno, el foc.
1: El foc.
0: Qui va inventar el foc?
1: Per algú per fer una pizza, segur que...
0: Clar.
1: A l'antic Egipte per fer una pizza.
0: Sí, clar. El foc es va inventar de forma casual, evidentment, perquè va ser doncs, per fricció, perquè va ser una fricció tant de, o de pals com de... o de pedra,
3: eh? No, dos
1: sí,
3: palos.
1: Dos palos, sí. Anar
0: dos palos o dos piedres, depèn, no? Sí. I clar, el foc ha sigut el gran... Jo penso que és el millor invent de la humanitat,
1: sí, sí.
0: perquè ens ha ajudat a, primer, a menjar millor, a desinfectar. El tema de seguretat, ens ha aïllat dels animals i després ens ha il·luminat. I, a més, també tenim un llenguatge.
1: Sí, sí, sí.
0: Es comunicaven per les formes del foc, del fum.
1: Sí, sí, sí. Buscando el humo se sabe dónde está el fuego, que deia la mítica sarsuela.
0: Clar, llavors, els homes primitius sabien utilitzar el foc. O sigui, ningú els va ensenyar, però sabien encendre-ho amb la fricció que a algú se li va ocórrer, suposo, va fer com uns humins...
1: Bueno, i que algú es ficava algun sí. picardies o alguna cosa d'aquestes i encenia el foc ràpid, eh?
0: Clar, sempre, clar, clar. Això, i llavors, bueno, pues, el domini del foc és un... Vamos, ha sigut la... Jo penso que la meravella de les meravelles, perquè ens ha ajudat
1: totalment.
0: A tot... A cuinar... Totalment.
1: Tu imagina't els argentins sense poder fer un asado, no?
0: Imagina't.
1: Mare meva, no podrien. Entre això i el mate, els hi treus el d'això.
0: És veritat que tenim després la part sempre tot té la part envers i revers,
1: sí.
0: que és el tema dels incendis, no?
1: Sí, sí, sempre hi ha qui no l'hauria de saber fer, no?
0: Perquè hi ha gent que li agrada molt el foc. Té,
1: bueno, els piròmens, no?
0: Els piròmens, clar. Ah, clar. Això
3: home,
0: dic que...
3: i que té un punt d'hipnòtic, eh? Quan
1: absolutament.
3: Quan tu estàs en una llar de foc, t'hi pots passar estona allò...
1: Sí. Sí, sí.
3: Embaladit.
1: Sí, sí, sí,
0: clar, sí, sí, sí. I el soroll, aquelles crispetes, aquelles que fa, com el...
1: Sí.
0: El crepitar del foc.
1: Sí, sí, sí, és meravellós. Sí,
0: bueno. I, bueno, al principi, després es va investigar, el fum va crear una mica de problemes respiratoris, perquè, sí, sí. clar, a les coves, on feien el foc, el fum es quedava allà.
1: Sí, sí, sí.
0: I algú se li va ocórrer que havia de deixar una via de sortida, no?
1: Bueno, dolentíssim, això... el fum de, el fum
0: clar,
1: de tot el que es crema és buf, és...
0: Clar, clar, és fatal, sí, sí, sí. Clar, això ho respires.
1: Sí, sí. Jo el que
3: el
1: faig...
3: I lo cremat del foc, no? Quan,
1: sí, també
3: quan crema menjar.
1: Sí, això també és veritat. El socarrat, diguem-ne.
0: Sí,
1: jo us he de confessar que quan ara em ve de gust ja que comenci a venir la frescota i jo em poso a la tele gran al menjador, em poso una llar... O sigui, el canal 24 hores de llar de foc, que ara amb les teles intel·ligents tens un canal que és... Sí. Un que és una peixera i l'altre que és una llar de foc cremant tota l'estona. Jo la poso i em relaxa, tu. I mira, contamines menys perquè fas menys fum. No fa fum, no cal
0: sa,
1: i és més sa. I em fa, dona el pego igual, perquè ara amb la qualitat de la imatge i el so, dius, mira, és com si tingués aquí la llar de foc. O sigui que...
3: Tot la seva profunditat.
0: D'aquí que anem aquestes estufes que han fet... que estan empotrades a les llars de foc
1: sí.
0: i que estan hermètiques,
1: sí.
0: Clar, és perquè no respiris el fum.
1: Sí, exactament. Però per mi perd una mica la gràcia. Ves?

0: plàstic. Sí.
1: El maco és veure el tronc sí. allà que s'està cremant,
0: sí.
1: no?
0: Sí, sí, sí. Eh? Si no, és com si em fessin... Sí. Aquí m'estan fent sí, sí. trampes. Aquí...
1: Estic d'acord amb tu. Això és una mica... Has de veure el... O sigui, has de tenir... Quasi tocar, no?
0: Sí, sí, sí. Sí. sí. és la sensació aquesta, no?
1: Sí.
0: En fi, molt interessant tot el que ens explica la doctora Marta González Peláez. Un plaer estar un dimecres més amb vosaltres, amb la Marta, amb l'Alan Jornet i en David Morales. Moltíssimes gràcies i fins la propera bona setmana.
1: Bona matinada. Adéu,
0: bona matinada. Obrigado, estic obrigado.
1: I que guanyis.
0: Sí, sí, sí. No, no, ara David. De moment estic obrigado. Obrigado.
1: Estàs obrigado?
0: Sí, sí, molt obrigado.
1: Millor.

0: Us ho havia dit al començar la temporada, aquesta, al llarg de tota la primera setmana, i també ho vam, quan vam entrar a la ciutat per dir de què anirà el programa. Doncs, bueno, de moltes coses, i us havíem dit que estàvem molt contents de poder recuperar seccions que ens fa molta il·lusió que puguem tenir, de fer-ho d'una forma ordenada, allò que sempre pugui anar al mateix dia, i aquestes alçades, els dimarts a les dues, recuperem una secció que sé que cada cop és més... Bueno, jo ho dic perquè ho visc a casa amb la meva filla, vull dir que és d'aquelles coses que sé que agraden molt, tot el que té a veure, doncs, amb el manga, amb l'anime, amb els shoujos, i és que tornem a tenir amb nosaltres la Selene Cor! ¡Vamos!
1: Hola.
0: ¡Vamos! Benvinguda!
1: He trobat a faltar.
0: A casa teva, perquè... Ja. Quines ganes teníem de poder, doncs, trobar allò, el foradet, perquè ens puguis posar al dia, perquè tinguem allò, aquestes nocions d'aquest món tan fantàstic que té tan... Bueno, cada cop té més adeptes al nostre país, i quan hi ha, doncs, la fira del còmic o el manga, doncs, escolta, això és un espectacle, cues immenses, gent disfressada...
1: El tema ho rebenta, a més, cada cop han anat sortint més salons del manga o del còmic a petites localitats de tot l'estat. Alguns ja s'han anat assentant amb els anys que porten, com el de València, com el de Saragossa, però cada cop més llocs fa aquestes trobades. A banda d'aquestes trobades, tenim trobades també de K-pop, tenim trobades de... Exacte. Moltes altres coses que aquest any anirem explorant mentre... Fantàstic. Expliquem manga, anime, anirem explorant també tot el fenomen aquest del K-pop.
0: Fantàstic.
1: J-pop, us parlaré de tots els inicis i de tots aquests cantants que van ser els primers, que van començar sobretot als 90, són aquí, gràcies a la importació de CDs, que antic.
0: Sí, sí, quan ja anem al CD, és que ja ens toquen revisions mèdiques.
1: Sí, ens toquen moltes revisions mèdiques, ja tenim una edat, però

0: seguim al peu del canó del manga i l'animació.
1: Fantàstic.
0: I també acabarem parlant en algun moment de tot aquest fenomen que sembla que sorgeixi de nou, d'aquests ninos com els de Pop Mart del Labubu, que això ja fa molts anys que funciona, i que és una cosa típica que les persones que ens agrada el manga i l'animació, figures, peluixos i així, col·leccionem des de fa, bueno, des de temps innombrables. Jo diria que qualsevol bon friki, sigui d'això, o sigui d'aventures, o sigui d'una saga de fantasia, ho té a la sang. I, per tant, l'única cosa és que s'ha obert més a un públic més general.
1: I que és un món que té en comú el que és anar traient la pols a totes aquestes figures que es van acumulant, que si no tens vitrines, després és una feinada. Jo quan veig una figura d'aquestes penso, que bonica, però aquest tant detall del cabell, després per netejar la pols serà complicat. Però, bueno, aquest ja és un tema a part.
0: Això li pots explicar al meu marit, que està encantat amb totes les meves figures de Sailor Moon i de moltes altres coses, i de Sakura, que són una... passen de la cinquantena.
1: Mare meva.
0: Per tant, sí, sí, ho entenc perfectament, però mira, recuperarem, en una de les seccions recuperarem una sèrie on un noi es converteix, és un drama coreà, que el noi es converteix en assassí, però ara no recordo el nom, i té un amic friki, friki de figures, i té un sistema per netejar la pols.
1: He
0: agafat. Per tant, ja te la buscaré.
1: Donarem la solució a la pròpia secció, em sembla fantàstic. Per on comencem aquesta temporada?
0: Mira, jo crec que les coses que s'esperen des de fa molts anys, hi ha una sèrie que n'hem parlat, hi ha un manga que va sentar un precedent a finals dels 90, crec que aquí es va estrenar a TV3, vam tenir la sort de quan s'estrenaven moltes coses, i espero que en algun moment es torni a recuperar amb aquesta renovada programació d'animació en català, que va ser Utena. Utena, la noia revolucionària, és una sèrie tan complexa que jo no entenc encara i tan bizarra que no entenc encara com es va emetre. És a dir, allà hi havia adulteri no, seria més aviat... posem adulteri per no desvetllar coses.
1: Val.
0: Hi havia una relació lèsbica, que també això és important, hi havia violència gairebé de gènere, hi havia de tot.
1: Molt bé, molt bé.
0: Però la protagonista i el seu esperit lluitador fa que totes aquestes coses s'entenguin dins d'un context i valgui la pena.
1: Fantàstic.
0: Utena és un còmic que cal llegir, és una mica diferent al que és la sèrie, i a banda també, després es va fer una pel·lícula, però la pel·lícula agafa un caire una mica diferent. Agafa referències, però no acaba de funcionar igual ni que la sèrie ni que el manga. Quina és la bona visió, anava a dir, imagina. Sí. Quina és la bona notícia? Que el 10 de setembre Selecta Vision ens porta, com ja ens va portar ara fa un temps, Sailor Moon està recuperant clàssics. Us recomano molt que mireu el seu catàleg. Està recuperant clàssics dels 90 i dels 2000 i els està reeditant. Són clàssics que han costat molt d'aconseguir els drets, perquè són sèries àmpliament aclamades que no només la gent dels 90-2000 seguia amb devoció, sinó que les noves generacions, gràcies a les noves versions, com va fer Norma Comics d'Utena, ha fet dos tomos integrals amb tota la col·lecció d'abans, no me'n recordo exactament quants eren els tomos, però no passa, com a mínim hi havia uns 7-8 o potser algun. I ha fet una edició de Lux amb un cofre superbonica, i si no l'heu llegit, és el moment de fer-ho. I Selecta Vision, el dia 10 de setembre, llença 3 edicions. Hi ha una que a la seva web ja es consta com esgotadíssima.
1: Ostres, imagina't.
0: L'especial de la web. Però ens queden dues que teòricament sortiran, que és la de DVD, a un preu del voltant d'uns 40 euros, i la que ja se'ns costen a 200 euros és la Deluxe de col·leccionista.
1: Va.
0: La Deluxe de col·leccionista ens portarà tot d'un llibret amb imatges, amb dissenys i alguna sorpreseta més. Val. Per tant, qui vulgui desembutxacar perquè sap que allò és un tresor, s'anirà directament a la col·leccionista, i qui no, a la més econòmica, perquè realment val la pena tenir aquesta sèrie a casa.
1: No, no, estic veient tot el que porta i, mare meva, és que és un espectacle. Vull dir, per la gent que sigui molt d'aquesta sèrie, és, vamos...
0: És un espectacle perquè aquí va arribar en el seu moment alguns artbooks de Japó, però mai es va publicar un artbook oficial. Mm. Recordem que un artbook és un llibre d'il·lustracions de lo que és o bé l'animació o del manga. Normalment arribaven més els de l'animació i normalment els aconseguíem a l'antiga Continuarà de Via Laietana o a Norma Còmics o sobretot a Freaks, que et portaven més coses d'importació. Aquestes coses ara avui en dia les podem aconseguir per internet, però aleshores era molt complicat. Clar, per tant, hi ha molt poc merchandatge, s'ha fet algunes figures d'Autena i han arribat i les pots comprar, però el merchandatge bo sempre ha estat a Japó i ha estat complicat d'aconseguir. De fet, si busquem a portals de segona mà, veurem merchandatge que està pels núvols, si és realment el merchandatge oficial.
1: Sí, sí, sí, sí.
0: Com l'anell de duelista d'Utena. El dia, una de les coses, bueno, Utena entra ella a l'Acadèmia Autori i llavors coneix a l'Anshi, que és la núvia de la Rosa. Representa que qui guanyi els duels en un lloc absolutament fantàstic, sí. Cada cop la música és increïble, cada cop que puja al Coliseu dels Duels, qui guanyi cada duel es queda amb la núvia de la Rosa que serveix aquella persona. Va. Llavors, l'Autena, l'única intenció és que ningú la guanyi per poder-la protegir.
1: Ah, molt bé. Que no caiguin males mans, com si diguessin, no?
0: Exacte. I retrobar-se un dia amb algú que la va salvar de petita, que ell li diu al seu príncep i que sembla que està en un castell suspès sobre el Coliseu dels duels.
1: Oh, que bo.
0: Fins aquí puc llegir.
1: Està molt bé, llavors, home. Està interessant, tu.
0: És molt interessant i us la recomano moltíssim. A tota aquesta gent que li agrada el drama, el colabrot i tot, ho tenes la seva sèrie.
1: Molt bé.
0: A més a més, els personatges estan molt ben desenvolupats i tenen un caràcter molt definit i, en alguns casos, molt cabró.
1: està bé. Bueno, la vida misma, eh? O sigui que ja em sembla... Bueno,
0: la vida misma i una mica més.
1: Molt bé. Aquí... Sí.
0: Per celebrar la sortida d'aquesta sèrie tan esperada, el divendres 19 de setembre, a les 7, al bar de Akihabara, que no sé si el coneixeu, però és un bar musical otaku, que està al carrer Eugeni d'Ors 5, us recomano, si no, que visiteu el seu Instagram,
1: sí,
0: per seguir totes les coses que hi fan, que són molt interessants, i fan sovint moltes festes, fan la festa de llançament de la sèrie.
1: Val.
0: Llavors, de 7 a 10 hi haurà la festa de llançament i la presentació de el set Utena Deluxe amb totes les coses que hi portarà. I, a més, tindrem un DJ inclòs, que és el DJ Niwa.
1: Ah,
0: qui a les 10 encara tingui ganes de seguir fent xerinola, de 10 a 2, mira, a l'hora que s'emet aquesta secció, per tant, no ens tapa, hi ha una festa d'anime amb el mateix DJ.
1: Fantàstic.
0: Per tant, jo crec que és un molt bon moment. Qui es pugui acostar a l'Akihabara el divendres 19 de setembre podrà viure unes decoracions i un món ambientat en Utena. Per tant, els fans de la sèrie i els que no ho són, però busquen una emoció forta que fins ara no hagin trobat dins del món del shoujo, que hi vagin.
1: Fantàstic. Doncs escolta, super recomanació, així per començar ja a ficar-se en matèria, eh? En matèria, conèixer gent i conèixer llocs on poder compartir aquesta afició, que em sembla fantàstic.
0: Com a dada, l'obra està escrita per Vi Papas amb les il·lustracions de Chikoha Saito, que és l'autora, i l'estil té un estil una mica del shoujo d'abans. No és un estil que sigui el shoujo més pla i tot el que són les històries romàntiques de noies, perquè a més aquesta tampoc s'ajustaria al cànon, dels mateixos ulls, no. Té un estil molt predeterminat també de dibuix que us recomano i que a més s'ha conservat a lo que és l'edició de la sèrie.
1: Fantàstic. Doncs aquesta primera recomanació, que també ens volies portar algun clàssic avui.
0: Sí, mira, com parlem de clàssics, avui anem a per un altre clàssic. El 16 de desembre d'aquest any farà 250 anys del naixement de Jane Austen. Jane Austen, per mi, és amor pur.

0: i qui no hagi llegit Jane Austen cal fer-ho. Sí. Però a vegades les novel·les ens poden costar. Una de les coses millors que ha fet Norma Comics, n'ha fet moltes, bones, va ser adaptar les novel·les que s'estaven publicant al Japó i que ja estaven circulant pel mercat, perquè jo les tenia en anglès, d'altres editorials, va agafar la col·lecció de 16 clàssics i va portar 3 novel·les de Jane Austen que s'havien publicat en format manga, que són Sentido y Sensibilidad, Emma i Orgullo y Prejuicio.
1: Home.
0: Que ara veureu que aquestes sèries, o en sèrie o en format pel·lícula, han tornat a les plataformes. Perquè és l'any Austen, durarà la celebració tot aquest any i part de l'any vinent,
1: sí.
0: I trobareu a les llibreries moltes edicions molt boniques dels seus llibres i fins i tot jo recomanaria que miréssiu edicions angleses. No m'estranyaria que fessin alguna reedició també en manga. De fet, aquí només va arribar l'edició dels manga clàssics, però a Anglaterra, Seven Seas va publicar una altra adaptació que és novel·la de Pride and Prejudice, novel·la amb il·lustracions manga.
1: Que bo.
0: Que col·leccionistes de Jane Austen, jo et diria que és un must-have. Però... Absolut. Aleshores, tenim aquesta col·lecció, jo us recomano que si no us heu iniciat mai en el món d'Austen, a més, una de les coses que tenen els clàssics de manga que ens va portar Norma, i que avui en dia confecciona una col·lecció de 16 clàssics, és que tant les il·lustracions com el text, perquè una de les coses més importants és adaptar una novel·la a la seva narrativa i la importància de la seva narrativa en un altre format. I això ho han aconseguit d'una forma excel·lent. A tot el que és el seu dibuix i el seu transcorre en novel·les tan complexes com Orgull i Prejudici. Jo us diria que abans d'arribar a Orgull i Prejudici, la meva recomanació és que comenceu o per Sentit i Sensibilitat o per Emma.
1: Val.
0: Són novel·les més fàcils i Orgull i Prejudici jo diria que és com la cirereta del pastís.
1: Val.
0: Per poder donar-li aquest contingut.
1: Sí, ja veureu, és el nivell extra, perquè és el jefe final, que em diu el Dani Martín a la secció dels videojocs, que els jocs tenen un jefe final, doncs això seria el jefe final.
0: El jefe final, per mi, Orgull i Prejudici, jo crec que retrata, una de les coses que va fer Jane Austen molt bé és retratar la seva època, però a més des d'una visió femenina.
1: Correcte.
0: Femenina amb un caràcter contestatari. Cosa, jo crec que és d'aquelles autores, com la Charlotte Bront, que de fet està també dins dels àlbums dels clàssics d'aquesta col·lecció, que val la pena llegir. Llavors, què tenim més en aquesta col·lecció? Ja que parlem de clàssics, i que ara una mica a la tornada a l'escola faran tornar a llegir els clàssics, que alguns faran una mica feixucs, jo us diria que dins d'aquesta col·lecció, què més tenim? Mira, tenim El somni d'una nit d'estiu, del Shakespeare.
1: Sí.
0: Somni d'una nit d'estiu a mi sempre em fa pensar en una cosa i és en la pel·lícula del Club dels Poetes Morts.
1: Oh, meravellós.
0: Que és nou a Netflix i que jo crec que si s'hagués produït en aquests temps, s'hagués fet un manga segur i un clàssic d'aquesta pel·lícula. Us ho dic perquè els mangas clàssics que hi ha a la col·lecció us poden acostar aquestes històries que heu sentit a parlar i que penseu, quin pal em fa llegir-ho. No, de veritat.
1: En lloc de demanar-li al ChatGPT que us faci un resum o el que sigui,
0: exacte,
1: aquí us estem oferint alternativa interessant.
0: Us oferim aquesta alternativa i per fins i tot les persones que estimen els clàssics i estimen el manga els han de tenir. És una col·lecció que cal tenir. Saps aquelles col·leccions que dius...
1: Sí.
0: Oh, no és només perquè quedi bé a la prestatgeria.
1: Que
0: és
1: també.
0: Perquè el contingut i l'adaptació és excel·lent. Què tenim també? Tenim un altre Shakespeare com Hamlet.
1: Home, aquest és clàssic absolut.
0: Ens voleu una mica de terror? Ens tenim l'adaptació de Dràcula o, per exemple, els contes d'Edgar Allan Poe.
1: Boníssim.
0: Que això és un altre clàssic.
1: Sí, sí.
0: Tenim Els Miserables.
1: Molt bé.
0: Tenim Romeu i Julieta, també de Shakespeare. Tenim Tom Sawyer o Les aventures de Huckleberry Finn, Grans esperances del Dickens, el conde...

0: El conte de Montecrist.
1: Mare meva.
0: Però aquest, us he de fer un incís aquí, i és que cinèfil, i és que l'any passat van estrenar una adaptació francesa del Pierre Gigny, que és l'actor que l'interpreta, el conte de Montecrist, que us la recomano molt. Des de l'adaptació del Gerard Depardieu, és una de les millors adaptacions que podeu veure. Perquè no només del manga i l'anime viu la persona, totalment, sinó que hi ha altres coses. Llavors, el conte de Montecrist està molt ben adaptat, també, i, com us he dit abans, teniu Geneire. Per tant, jo crec que aprofitem aquesta tornada a l'escola per fer una mica un peu als clàssics i, sobretot, si teniu que escollir alguns, escolliu, ja que és i està sent el 250 aniversari del naixement de la Jane Austen, decanteu-vos per Austen.
1: Fantàstica, doncs, aquesta primera proposta, aquesta primera secció amb la retrobada i celebrada Selene Cor. Fins la propera setmana, que vagi molt bé, gràcies.
0: Fins la propera.

L'actualitat de Catalunya sempre ve amb tu. Entra a ondacero.es/Catalunya i posa't al dia del que passa a prop teu. ondacero.es/Catalunya. Onda Cero Catalunya, la ràdio que t'escolta. Estàs escoltant Nits de Ràdio, amb David Cervelló.

0: Una setmana més aquí a Nits de Ràdio. Tenim ganes de parlar de història i ho fem, com sempre, amb l'Òscar González. Òscar, benvingut una setmana més.
1: Molt bona matinada.
0: Cap a on ens fas viatjar aquesta setmana? Cap a on apunto el timó aquest de la màquina del temps?
1: Ui, avui gastaràs, gastaràs benzina,
0: avui
1: gasto, t'ho dic.
0: Avui
1: gastaràs molta.
0: Això surt per
1: perquè no anem excessivament lluny, ens anem aquí a l'altra ribera de la Mediterrània, que està lluny, però bueno. Tampoc és l'altra punta del món. Però si has de posar això, el condensador de flujo per viatjar al passat, doncs sí et costarà, eh?
0: Val.
1: Ens hem d'anar com a mínim uns 5.000 anys enrere.
0: Déu-n'hi-do!
1: Que facis una idea, entre uns 5.000 més o menys i uns 2.000 i alguna cosa.
0: Val.
1: Més o menys.
0: Home, és una franja gran, aquesta.
1: Sí, sí, la franja que et poses uns 3.000 anys. És a dir,
0: està
1: que
0: bé. Està bé. Si el món ara canvia a cada 10 minuts, imagina't 3.000 anys. Està
1: bueno, és que, clar, estem parlant d'una època en què les coses no canviaven. Correcte. En què segurament, i quan dic segurament és que ho dic de veritat, és que les coses, en segons quines parts del país, segurament continuen funcionant exactament igual. Si no dic exactament, però molt similarment, perquè hi ha coses que no canvien.
0: Total.
1: Hi ha coses que sí, avui en dia, bueno, és clar que nosaltres hem tingut unes quantes revolucions digitals en aquests 30-40 darrers anys,
0: sí,
1: però en un món que està gairebé al mig del desert, en què les coses passen molt lentament, en què els canvis són més subtils que no pas sobtats, i en el que les tradicions i les maneres de fer les coses canvien de manera molt, molt, molt lenta. És com la sorra del desert, que sembla que mai canvi, però sempre canvia.
0: Val.
1: Però tu quan estàs al desert dius, tot això està igual.
0: Sí, sí.
1: No és el mateix desert d'un any cap a un altre. I això la convidada d'avui ens ho podria comentar, perquè avui tornem a tenir a les nostres, aquí a les nostres ondes hercianes,
0: sí,
1: a la Irene Cordón. Molt bona nit.
2: Hola, molt bona nit.
0: Gràcies per passar pel programa.
2: A vosaltres.
1: Perquè, Irene, al desert les coses no canvien, veritat.
2: És que jo crec que has fet la definició perfecta. És a dir, tu, David, molt bé has dit, ostres, si aquí les coses canvien cada 10 minuts o cada 10 dies, perquè vivim en una societat tan dinàmica que és ben cert que jo dic que les notícies caduquen molt ràpid.
0: Sí, tant.
2: És veritat que l'antiguitat, i no només per l'antic Egipte, sinó en general, però sobretot per l'antic Egipte, és ben cert que és una societat molt estàtica i que d'entrada ens sorprèn per això, perquè passen 3.000 anys, i si bé és cert que van canviar algunes cosetes, així el primer cop de vista és que és tot molt quiet, molt estàtic, que no és una civilització que no li agrada el canvi. Per tant, fixeu-vos la gran diferència amb nosaltres, no? O els pobles grecs, que necessitem aquest canvi continu, perquè tenim la sensació que així avancem, no? Com si volguessis arribar a algun lloc que no sé ben bé quin és.

0: aquest lloc. I per tant, malgrat que des d'un punt de vista de fora no es vegi gaire canvis, és ben cert que en el moment que comences a aprofundir i estudiar molt bé la història d'Antic Egipte, alguns canvis sí que pots percebre, però són poquets com aquests de la sorra del desert que comentaves ara fa un moment, Òscar.
1: Paca, la Irene, ella és egiptòloga, especialment especialitzada en l'imperi o el regne antic, i ella acaba de publicar, no fa ni dos mesos, potser un mes i mig, més o menys, un llibre, una càpsula, ara ens comentes, Irene, el concepte de càpsula d'aquesta col·lecció on publiques el llibre, que es titula Faraons de Silicon Valley, una càpsula sobre l'antic Egipte, el poder i la tecnocasta. Un llibre petit, Irene, que té poc més de 100 pàgines, ideal per llegir-se potser una tarda i menys d'una tarda. I això, per començar, què és això de la càpsula?
0: Doncs mireu, això de càpsula és una proposta que llença ara llibres que es tractaria de l'assaig breu. És a dir, la paraula càpsula ja ho diu tot, no? O sigui, tot comprimit en un espai petit, però que sigui eficient. Com si prenguessis un medicament que dius, ostres, vols dir que aquesta pinduleta a mi em salvarà?
2: Unes vitamines,
0: Són unes vitamines bueno, un ibuprofè, alguna cosa d'aquestes. Molt bé. Llavors, el que es tractava era d'això. Ara fa un moment comentàvem lo dinàmica que és la nostra societat, tot és molt ràpid, fixeu-vos a les xarxes socials, tot és imminent. I ara llibres doncs, s'han adonat doncs, que els llibres llargs doncs, a vegades a la gent li costa llegir. Llavors diu, vinga, traiem aquestes càpsules, que són aquests assajos breus, en el qual no us fieu del gruix o no de les pàgines, perquè des de la primera pàgina l'objectiu és que et faci pensar. És a dir, és un assaig filosòfic, moral, sociopolític, que amb tan sols màxim 100 pàgines et porti a un món o a una reflexió i que et faci pensar. Perquè el que volem és això, que la societat pensi, ja sigui d'excusa els antics egipcis, ja sigui un futbol, ja sigui aquesta nova intel·ligència artificial, tant és el motiu, però que amb molt poques paraules et deixi a dins el dubte i que tu comencis a plantejar coses de la vida d'ara i de la que vindrà en el futur.
2: Interessant.
1: De fet, aquesta col·lecció s'ha encetat aquest setembre, a final de setembre, amb dos volums, dos petits volums, dos llibrets, aquest el de la Irene, i el del Genís Roca, La revolució inevitable. Suposo que anirà arribant més volums. Però
0: ha arribat un ja, ha arribat un altre. El de l'octubre hi ha arribat, també, del Toni Padilla, que es diu Maleït Futbol.
2: Molt bé.
1: Doncs mira, Maleït Futbol, mai m'hi he dit.
0: Però és que el bo és que ho diu un periodista d'esports.
2: D'esports, sí, sí.
0: Que retransmetes, clar, llavors això és el bo del Toni Padilla, sí, sí, no? Sí. Que dius, es tracta d'agafar algú que estigui més o menys especialitzat o familiaritzat amb el seu camp de treball i que llavors et doni una visió diferent, no? Una mica, doncs, desmitificar, potser, coses que la gent ja dona percebudes. Llavors, en aquest cas, a mi, clar, em van cridar per això, no? Em van dir, a veure, dins del món de l'egiptologia, doncs, em van agafar, ja sabien que jo sóc un xic crítica, o intento, perquè jo crec que el que es tracta és d'això, no? De poder analitzar i tenir esperit crític. Bàsicament, jo el que vull és això, és fomentar l'esperit crític i que no et creguis mai tot el que et diuen, ni tot el que llegeixes, i que ho posis sempre en qüestió, perquè això t'enriqueix, com a persona, com a societat. Que estiguis d'acord o no és un altre tema, però no acceptar sempre una única veritat absoluta, perquè jo crec que no existeix, que tot és molt subjectiu, i llavors fins i tot en el món de l'egiptologia, que tothom dona per sabut doncs, que una egiptòloga com jo, que m'he doctorat, que m'encantaran els antics egipcis, doncs ja la primera afirmació que faig és que a mi no m'agraden els faraons. Llavors aquí ja tires el fil i dius, com pot ser, no? O per exemple el Toni Padilla dient, maleït futbol, no? I dius, com pot ser que ho digui una persona que es dedica a això i li agrada tant? Dius, perquè necessites aquest esperit crític. Que jo crec que és necessari.
2: Absolutament.
0: Bueno.
1: Doncs ara en parlem sobretot del subtítol, una càpsula sobre l'antic Egipte, el poder i segurament el que més cridarà l'atenció a la gent, la tecnocasta, ara en parlarem. Però justament, Irene, ja que parlem de coses bàsiques, perquè en realitat hem d'anar de lo bàsic a lo més concret, però lo bàsic també de vegades ens ajuda a entendre coses, perquè deies que molta gent té una idea molt fixada de l'antic Egipte, potser molt romantitzada, és que hauríem de fixar-nos, per exemple, amb la geografia, perquè en realitat, quan mirem un mapa del món antic, ens parla de l'imperi egipci, ja ens imaginem un imperi enorme, però clar, l'imperi egipci era a banda i banda de l'Nil, perquè tota la resta era desert.
0: Sí, sí, sí, ho dius molt bé. És a dir, sense voler, nosaltres sempre projectem els nostres paràmetres cap al passat. Mm. Llavors dius, vinga, la història de l'antic Egipte. Agafes el mapa, com molt bé dius, i dius com és Egipte. I veus que és un país quadrat, però clar, no hem d'oblidar que aquestes fronteres actuals estan fetes de

0: forma artificial amb una espècie de tiralínies des d'Europa i fa 4 dies. Per tant, quan el primer que hem de fer és intentar anar cap al passat i, com molt bé dius, ens adonem que l'antic país d'Egipte era una franja llarga i prima que només estava a ribera dreta i esquerra del riu Nil. Per tant, és un país molt llarg i estret que, si el poguéssim comprimir, seria petitíssim, però petitíssim. I no hem d'oblidar que està rodejat d'aquest desert, no? Un desert que, evidentment, no s'hi pot viure perquè el ser humà ja de per si necessitem una cosa cabdal per sobreviure, que és l'aigua dolça. Per tant, hem d'anar cap al Nil, sí o sí, i ja està. Ens encanta fer-nos fotos al desert, amb aquelles dunes, però siguem realistes. La paraula desert implica això, que no hi ha vida. Per tant, allà no hi vivia ningú, ni tampoc actualment hi viu ningú.
1: Clar, a nivell de practicitat, i més antigament, un país, un territori que fos molt llarg i molt estret, seria molt difícil de defensar, perquè, clar, tindria molta frontera, com si diguéssim, no? Però, clar, si aquesta frontera era natural, era difícil de superar, ja ho teníem fet.
0: Aquí ho tens, David, és que acabes de donar la clau, perquè llavors el veus llarg i estret, que és veritat que la gent del nord probablement no va conèixer ni sabia res de la gent del sud, perquè tampoc viatjàvem com fem nosaltres avui en dia, no tenen tampoc l'AVE, o fins i tot encara que hi hagi el Nil, la gent s'imagina que agafant un vaixell, una barca, i s'anaven de punta a punta al país. Dius, no, no, això és un concepte molt actual. Però és veritat que Egipte juga amb l'avantatge que té unes fronteres naturals extraordinàries, perquè no és només el desert, sinó que té la península del Sinaí, que el separa del que seria tota la franja de Canaan, de tot aquest Pròxim Orient, que està plegat de civilitzacions, de diverses cultures. Té el mar Mediterrani pel nord, té també el mar Roig, el que seria la part més oriental. Per tant, sense adonar-se'n, es va quedar també tancat amb una càpsula, tornem a utilitzar aquesta paraula, que va permetre, clar, que durant 3.000 anys hi poguessin desenvolupar-se una cultura, una civilització, que amb prou feines va rebre mai cap atac extern. I això és boníssim per ells, perquè, clar, fa que siguin molt homogenis, que durin tants anys, perquè de debò que dir 3.000 anys, sabeu què passa? Que jo crec que és una xifra tan gran que ens n'oblidem del que estem dient. 3.000 anys! Sí, és que és una bogeria.
2: Hi ha una dita que estem nosaltres més a prop de Cleopatra que Cleopatra de Keops.
0: Sí, tal qual. I és molt fort, no? Perquè dius, ostres, si Cleopatra o Cleòpatra és egípcia. Dius, sí, ja, però és la darrer faraó d'Egipte, Keops és dels primers, i dius, per tant, els separen 2.400 anys. En canvi, nosaltres la tenim aquí al costat. I jo fins i tot també a vegades faig broma amb els meus companys de medieval, o de, bueno, ja no us dic els de moderna, però els de medieval a vegades els dic, o que algú m'està parlant de Cristòfor Colom, no? I dic, però sí, aquest és d'aquí al costat, només fa 500 anys, si és el nostre cosí germà, si això no és res. A mi m'agrada remuntar-me molt, molt, molt enrere, i realment l'antic Egipte, doncs, t'ofereix i et dona totes les coses que jo necessito i vull per conèixer una civilització antiga.
2: I parlem justament de Cleòpatra, per exemple, que tots la tenim associada, doncs, aquesta reina més d'herència greco-macedònia, però clar, els egipcis no la representaven així, els egipcis la representaven com, ara parlarem del concepte de faraó, com qualsevol altre faraó, fins i tot de la primeríssima dinastia, la representaven els relleus exactament igual.
0: Sí, aquest és un dels conceptes. De fet, en aquest llibre jo volia parlar molt sobre la figura del faraó i em vaig veure obligada a primer explicar què carai és un faraó, no? Perquè també a vegades donem per sabut què és i de cop dius, no, o sigui, per definició un faraó és igual al que va viure l'any 3100 abans de la nostra era o la Cleòpatra. O sigui, té una funció primordial, que és estar aquí a la Terra i fer d'intermediària entre un món diví i un món terrenal, però és que fins i tot és ben cert. Les imatges que ens arriben de faraó sempre són exactament igual, independentment que en aquell moment el tron sigui ocupat per una persona d'una edat molt avançada, per una criatura com Tutankamon, que tenia només 9 anys quan va pujar al tron, fins i tot alguna dona, o una persona grassa, una persona prima, tant és, perquè la figura de faraó sempre representa igual, com un home jove, d'uns 20 anys, sense arrugues, sense greix, bueno, una mica aquest estat ideal que ells entenien que equivaldria per una persona, perquè com que és un déu a la Terra, doncs no es podia representar d'una altra manera. Per tant, lluny d'aquella imatge de la Liz Taylor de la pel·lícula de Cleòpatra, que és esplèndida la dona, no val dir-ho, però no hem d'oblidar que és una pel·lícula. Per tant, hem de ser crítics i dir, a veure, val, què hi ha de cert? I us diré una cosa, és molt més fascinant la història real d'aquest cap d'estat, d'aquesta Cleòpatra, que el que pugueu veure a la gran pantalla d'aquella pel·lícula. Per tant, jo sempre dic, aneu ja a la font directa si us agraden aquestes històries, perquè gaudireu molt més.
1: Que bo.
2: Parlàvem del món egipci, com que és un món que en si mateix el tenim allà a banda, una estreta franja enmig del desert, que és el Nil, perquè Egipte és el Nil i el Nil és

0: Egipte, però dins d'aquest món egipci ja tenim una altra càpsula, però que és la càpsula principal, que és la del faraó. Ara el definies, sí. Irene, com el faraó, que és un déu a la Terra, però el faraó, sí. La gran pregunta que potser es podria fer un lector és, però els faraons, que són els déus a la Terra, realment governen?
1: I aquesta pregunta me l'ha fet altra vària gent, perquè ja ràpidament ho dic no. Sí, ja d'entrada és ben cert que tenim la imatge, no?, de faraó, un rei, que està governant, que està dotat per la gràcia dels déus, perquè és considerat un déu a la Terra. I els dius, bueno, i exactament, com que és una monarquia, perquè estem parlant de la reialesa, hi ha gent que realment està dotada pel dot de liderar i de ser un bon monarca o un bon governant, però no tothom neix amb aquesta habilitat. Jo crec que és un do i cadascú té, doncs, la seva habilitat per fer una cosa o l'altra. Clar, imagineu-vos, o sigui, a mi, per exemple, en el meu cas, personal, si a mi m'hagués tocat governar un país, us asseguro jo que el destruiria en qüestió d'un dia, perquè no en tinc ni idea de política ni m'interessa, de debò. Llavors jo dic, seria un desastre. Per tant, faraó d'Egipte és un ser que simplement ha d'existir, perquè governava el seu equip de govern. Jo li dic equip de govern per poder-nos entendre. Si faraó està rodejat d'una burocràcia masculina, sempre masculina, que l'ajuden amb les tasques del govern. Per tant, faraó, fet, no ha de fer absolutament res. Per això el tron pot pujar una criatura com Tutankamon, que té 9 anys. Perquè no governarà. Des de quan una criatura pot governar un país? Mai! Per tant, és simplement el fet que ha d'existir perquè és un símbol. I això és on jo volia arribar amb aquesta càpsula. Faraó és un símbol que és importantíssim perquè hi hagi harmonia, perquè hi hagi tranquil·litat, perquè les coses del país puguin funcionar, perquè així ho creia el poble egipci. Si no existeix aquesta figura, és tenir la sensació que tot s'enfonsava. Per tant, simplement creen un relat, creen una imatge i tenen aquest símbol que es diu faraó, que ha de ser-hi sempre i que simplement per la seva existència, per la seva presència, farà que les coses d'Egipte vagin bé. Ara bé, a la pràctica, evidentment que darrere hi havia uns homes que s'havien d'encarregar de tot, que havien de mirar, doncs, que les arques de l'Estat estiguessin plenes, que havien de recaptar uns impostos, que havien de mirar què fer quan tenien unes plagues que menjava tota una plantació i sumia la població amb una fam generalitzada, etcètera, etcètera. Però això les fonts egípcies quasi no ens en parlen. Simplement parlen de la figura de faraó, que sempre està fent ofrenes als déus, a les deesses, i que és tot poderós, i que ve tot. Llavors, què passa? Que ens anem emmirallant, i al final realment pensem que faraó d'Egipte és un autèntic déu, i aquí és quan entro jo a la meva càpsula i dic, escolteu, que estem parlant d'homes, de carn i ossos, com vosaltres i com jo. Per tant, posem-nos en el seu lloc d'una vegada. Número 1. No governaven Egipte, ho feien a través d'aquesta burocràcia. Ara bé, que de tant en tant i al cap de durant 3.000 anys aparegui un home que sigui conscient que és faraó i que això implica que té tot el poder a les seves mans i en vulgui fer un ús, això evidentment també va passar. Tenim senyors com Ramsès II, d'aquests que jo crec que són líders nats, que ja neixes així, i que diuen, vinga, aprofito tot aquest poder que tinc i començo a manar i començo a fer el que em dóna la gana. Llavors, són realment regnats molt interessants d'estudiar, perquè te n'adones, doncs, com al seu voltant, sacerdots, visirs, se'l miren una mica de reull dient, ai, ai, ai, que aquest se n'acaba de donar, que si vol pot fer el que vulgui amb nosaltres. Bàsicament és això.
2: Que bo.
0: Comentaves que estem parlant d'un món d'homes, i és que, clar, en el món de l'antic Egipte és una societat eminentment patriarcal. Això no ens hem d'oblidar, perquè és una societat, com totes les del món antic, i malauradament fins avui en dia encara continua sent un món eminentment patriarcal. I sempre tenim això, el San Benito, que sempre se diu, això ho expliquen a classe, bueno, però les dones a Egipte doncs, tenien certs drets. Això, Irene, ho hauríem de matitzar moltíssim.
1: Això jo crec que... Gràcies per treure-ho, Òscar, perquè ho has dit perfecte, és una societat patriarcal i que malgrat alguna vegada 5 dones arribessin a ser faraó o que la dona a l'antic Egipte estigués, per exemple, present als mercats, a la vida activa, s'ha arribat a pensar doncs, que realment hi havia una igualtat de drets i de deures entre l'home i la dona, però no és veritat. O sigui, la distinció de gènere hi és molt marcada. El que passa que sovint també la gent compara la dona a l'antic Egipte, per exemple, amb la dona grega, que aquesta sí que no pinta res a la història perquè està relegada amb un gineceu, no pot anar ni a comprar sola, depèn absolutament d'una figura masculina. Però sempre dic que no s'ha de comparar amb res, simplement l'has d'estudiar. Llavors, quan estudiem la dona a l'antic Egipte, veiem que efectivament doncs, és una dona, per dir-ho d'alguna manera, lliure en el sentit petit, que pot anar a tenir fins i tot un negoci propi, que pot anar a mercat sola, sense l'assistència d'una figura masculina per intercanviar algun bé, però d'aquí a dir que tenia els mateixos drets, dius, ni de broma, ni, o sigui, no. Perquè d'entrada, aquesta burocràcia masculina que ara comentàvem, ara fa un moment, són uns càrrecs administratius que la dona no va poder mai tenir. O sigui, si allà cap dona ha arribat mai a ser visir, què vol dir això? Doncs que no la deixaven. O fins i tot, quan tu mires, no, totes aquelles tombes, aquells temples, amb aquells relleus, aquelles pintures, i saps que cap dona tenim darrere que hagués sigut escultora, pintora o mestra de, ni d'una escola, què t'està indicant? Que la dona no tenia accés ni a l'educació, ni en aquests llocs de treball que estan única i exclusivament reservats per l'home. Per tant, la posició de la dona, de debò, d'una vegada per totes, no era igual que la de l'home a l'antic Egipte. Ja es considerava que era molt inferior al que podia ser un noi. Llavors, això ho hem de posar sobre la taula i ho hem de recordar de nou.
2: Totalment. Totalment, perquè és que sí, si no, ens dona una imatge equivocada i que quasi perquè sembli menys dolorós, no? O perquè ens fa mal, o perquè no, sí, perquè no ens agrada, no ho hem de... S'ha de dir com era, exactament.
1: Sí, sí. Però és això, David, ho estàs dient perfecte, exactament. Sí. No ens agrada, no, però era així, oi? Doncs vinga, ja està. Sí. I us dic una cosa, no és només fixar-nos amb la dona, fins i tot l'home no és el mateix parlar de l'home, perquè els posem a tots dins del mateix sac, tant els homes com les dones, i no, i dius, a veure, no és el mateix l'home que viu a la cort, que pot ser visir, que pot ser militar, que pot ser una escriba, que el camperol, que el pobre no té tampoc cap dret. Clar. O sigui, fixeu-vos que ja és una qüestió no només de gènere, sinó de classe social. Sí. Que el gran gruix de la població, 90%, eren camperols i camperoles que no tenien cap tipus de dret i que, evidentment, per exemple, una dona de la reialesa tindrà més drets que un camperol, perquè és que de debò que la gent que treballava al camp eren analfabets, avui menjaven i demà potser no, havien de patir totes les plagues, tenen una esperança de vida que no arriben als 30 anys. Per tant, imagineu-vos, no?, que no és una qüestió simplement d'home i dona, sinó de classes socials. Jo sempre m'agrada molt més estudiar-ho des d'aquest punt de vista. Però m'agrada molt el que dius, el David, desmitifiquem, no sí. passa res, perquè nosaltres el que volem és saber la realitat, la veritat, i ja està. I a partir d'aquesta realitat, intentar aprendre per intentar millorar la nostra realitat i la futura. Ja està.
2: Totalment. Doncs aprofitem per fer una petita pausa ara, però de seguida tornem. Ens posen el dia de la informació i de seguida seguim amb més història aquí, a Nits de Ràdio. Fins ara mateix.
3: Noms propis de l'esport català.
4: El Bernat Canut és un dels entrenadors de bàsquet amb més potencial de tot el panorama estatal. Nascut a la Seu d'Urgell fa 36 anys, ja té una àmplia experiència com a tècnic. Però a més, a base de treball, esforç i talent, no para d'aconseguir èxits. L'últim, amb la consecució de la Copa de la Reina 2025 amb el Club Baloncesto Jairis de la localitat murciana d'Alcantarilla, de 43.000 habitants i amb un pavelló amb capacitat per 1.200 espectadors. És un projecte humil, però amb una base sòlida i un futur prometedor.
5: Títols així tan celebrats és perquè són inesperats i això no és que arribéssim a la Copa sense confiança, al contrari, l'equip arribava en un molt bon moment, tàctic i també emocional i de confiança, però en cap cas imaginant-nos d'arribar a diumenge vius i de guanyar a Avenida, no? Doncs són aquests cap de setmanes màgics, aquests moments màgics que s'han d'aprofitar, els hem aprofitat i bé, de posar-nos les mans al cap, sí. És un projecte jove, un projecte ambiciós, a darrere hi ha gent que en tenia moltes ganes de tirar endavant aquest projecte i d'anar a poc escalant llocs a la taula classificatòria i mirar aviat els de dalt. És la tercera temporada que estem que el club està a primera divisió, és el primer cop que participem a la Copa de la Reina i bé, sens dubte això és haver donat dos passos endavant de cop, però s'ha de seguir sent humil i fent les coses bé perquè haver guanyat aquest any no et garanteix èxits del futur.
4: El Bernat Canut és un dels noms propis de l'esport català.
3: Estàs escoltant Nits de Ràdio amb David Cervelló.

0: Seguim a Nits de Ràdio i seguim parlant de història, avui amb l'Òscar González i la Irene Cordón Solà Segalés, autora del llibre Faraons de Silicon Valley. Què més podem comentar del llibre, Òscar?
1: El llibre de la Irene, que és un llibre breu, però molt, molt sucós en contingut. És un llibre que és una delícia que pots llegir. De fet, jo el vaig llegir, Irene, quan vaig intentar, i dic intentar, anar a la presentació que vau fer a la Casa del Llibre amb l'Enric Alpena, sí. I per culpa dels autobusos no vaig poder arribar. Doncs a l'autobús no vaig poder llegir gairebé sencer. És a dir, que en aquest sentit
2: és un
1: llibre que pots llegir en un rest, que a més deixa moltes reflexions. El llibre doncs, va en una primera part que parla sobre la figura del faraó, després de l'art de governar amb els mites, en aquest sentit, doncs, la figura, la invenció de Rideu, i poses cinc exemples de faraons. Has escollit cinc exemples i, a més, fas comparacions, diguéssim, que segurament algun es podrà ja rasgar les vestidures. Pues sí, es poden fer comparacions. Per què no? Doncs, justament ara que estem parlant del cas de les dones, ho expliques, tu escollis una dona, que és la famosíssima Hatshepsut. Podries haver agafat una altra dona, Cleòpatra, per exemple, o Amose, una de les fundadores de l'imperi Reu, però tu dius Hatshepsut, perquè tothom diu, és que veieu com el món antic, el món egipci, podia haver-hi faraones, reines d'Egipte femenines que són dones, però clar, el que tu expliques, Irene, en aquest capítol, és que, bueno, una cosa és que Hatshepsut sigui reina més que faraona. Una altra cosa que ella canvia alguna cosa. I la realitat és que ella no va canviar res.
2: No va canviar res. És a dir, correcte. Primer, he agafat Hatshepsut perquè totes elles són extraordinàries com ells. Però sí que és una dona que a mi ens admirallem moltíssim, perquè a més va estar 20 anys al govern, perquè ens va deixar un temple meravellós, Adel Bahari, la gent quan va a Egipte doncs, no et deixa indiferent, perquè és diferent a tots els altres, i que per tant veus que darrere hi ha una persona poderosa. I si a sobre aquesta persona és una dona, i comença ràpidament ja ve l'afirmació de les dones a l'antic Egipte podien ser faraó. Llavors, el primer que jo dic és, vinga, anem a desmitificar. Amb 3.000 anys d'història només tenim 5 dones molt ben documentades que van arribar al tron d'Egipte. Això és l'excepció. De 3.000 anys, 5 dones, aquestes 5, quan les estudies de forma molt detingudament, te n'adones que són casos excepcionals que van arribar al tron perquè van haver diverses causes que no van poder posar un home. Sigui perquè Hatshepsut va enviudar sent molt jove, tenia 21 anys, i el tron l'havia d'heretar un nano que en tenia 2 o 3 anys i no podia governar. Per tant, ella l'ajuda a governar fins que hi ha un moment que diu, escolta, m'hi sento tan còmode que agafo jo la corona i me la poso sobre el cap. O sigui, va ser una cosa així. Per tant, els casos excepcionals sempre els has de portar de la regla. Ara bé, tu agafes aquesta Hatshepsut i jo dic, molt bé, va arribar a ser una dona, va arribar al tron. Va canviar alguna cosa d'aquesta societat patriarcal que deixa la dona exclosa dels llocs més importants de poder governar un país? No va canviar res. Per tant, ella el que va fer és governar Egipte com si fos un home. No va canviar absolutament res, és el que dèiem abans. És que faraó d'Egipte, al cap i a la fi, no ha de fer res. Simplement ha d'existir, independentment que siguis un home, una persona d'una edat avançada, un bebè, i en casos molt puntuals i excepcionals, perquè hi ha un buit de poder i algú l'ha d'ocupar, una dona. Però no va canviar absolutament res. Llavors, aquests 5 casos de l'antic Egipte corrobora que, efectivament, a l'antic Egipte les dones no podien ser faraó. Perquè és una manera de dir, ho veieu? Fins i tot Egipte va tenir dones. Dius, no us equivoqueu, és que no hi havia ningú més. És que només aquesta dona, que segur que era terriblement intel·ligent i que tenia una personalitat molt forta, va dir, mira, aprofito ara que puc, em poso la butxaca al meu voltant, em rodejo d'homes que segur que va subornar per poder-los tenir al seu costat i governaré Egipte com s'ha fet fins ara. Però ella, que tenia el poder, hauria pogut canviar les coses. I no va canviar absolutament res. Va jugar amb les cartes dels homes. Per això sóc molt crítica amb ella, perquè malgrat sí que m'agradi moltes coses d'ella, dic, val, ja, el que vulguis, però no, ja. Haver-ho aprofitat, perquè tenies la meitat de la població que estava patint, que són aquestes dones, i no vas fer absolutament res per elles.
1: Tot això ve molt al punt de l'actualitat, perquè no fa ni 3 dies que a Japó ha arribat la primera dona, primera ministra del Japó, en la seva història. Però és una primera ministra que ja d'entrada ella diu, jo no sóc feminista i jo, sobretot, el que faig és, doncs, sóc molt conservadora, jo també és molt militarista, però és això, ja directament una primera ministra que es defineix com a

0: no feminista. És a dir, que la, segurament aquesta primera ministra japonesa, per les dones del Japó, que també és una societat molt patriarcal, no canviarà absolutament res, pel que sembla.
1: Jo estic convençuda que no canviarà res, però fixa't, Òscar, que la notícia ha sigut aquesta. Una dona ha pujat. O sigui, que al segle XXI, amb una societat del primer món com Japó, sigui encara aquesta la notícia, és tremendo. O sigui, és de debò, eh? Jo com a dona, però també si fos un home, però jo com a dona penso, és que és increïble. O sigui, és increïble que fins i tot jo en aquesta societat nostra actual em diguin que tenim la, ja estem totalment igualats. Dic, no, en el moment que és notícia dir que una dona arriba a ser primera ministra, ja se t'ha de posar la pell de gallina. A més, ella ha fet ja una declaració d'intencions, ha pujat i ha dit això. Bueno, haurem de veure exactament com anirà la cosa, però jo estic molt penso molt en la teva línia, Òscar, que al moment que ella ja ha manifestat no sóc feminista, que dius, escolta, ningú t'ho demanava, però és que ningú et demanava que ho diguessis, això. Jo crec que les coses no canviaran, tampoc. I què farà? Doncs com en el seu dia el Regne Unit va tenir la Thatcher, o com molts altres exemples al llarg de la història, o Alemanya l'Angela Merkel, governarà una dona, però de nou, malgrat que el seu tratge, el seu vestit, no sigui aquell gris amb una corbata i sigui una faldilleta de color, seguirà governant seguint les normes d'un home. Ja està. Llavors aquí tornem a estar el mateix. I ja veurem si aquesta societat tan patriarcal del Japó canvia o no. Ella ja ho ha dit. No és aquest l'objectiu seu, o almenys això és el que ha comentat. A veure, hem d'esperar, perquè jo sempre dic que poden haver-hi sorpreses, però bueno, jo no espero gaire, sincerament.
0: Sí, sí, no, els símptomes no sembla que vagin cap a alguna direcció, o si només s'havia de la direcció de sempre. Parlaves de Hatshepsut, de que aquesta dona segurament devia de subornar tot el govern.
1: Com els homes, eh? Exacte. Sí. O sigui, tu quan una persona té un càrrec polític, tu t'has de rodejar de gent que et sigui fidel. Llavors, exacte, si cal, mira, a Roma tenen aquella frase que es diu quid pro quo, jo et dono alguna cosa a canvi d'algú. Si tu vols el meu vot i el meu recolzament, ho estem veient ara amb els partits polítics. És que la política és això, són pactes. Pactes que has de complir, perquè si no l'altre se't rebotarà.
2: A mi m'agrada molt també la frase per l'interès de Quiero Andrés. És molt bona aquesta, també.
1: És que llavors això és fatal, perquè dius, en política ho entenc, amb amistats no, eh? L'amistat jo sempre dic que, exacte, que és un amor incondicional. Però en política, a vegades diuen, clar, que aquest partit està pactant amb aquest altre, i què us penseu que és la política?
2: Sí.
1: És això. Llavors, evident, quan jo dic que Hatshepsut va saber rodejar-se d'un bon equip d'homes, no?, i que segur que va repartir aquests suborns, o que va fer aquests pactes, però també t'ho podria dir d'un Ramsès II o d'un Akhenaton, perquè tu, per poder governar, necessites que un recolzament. Tu no et pots quedar sol, perquè si et quedes sol, què et passa? Que et trauran del tron.
2: Total.
1: Per tant, tenim una figura visible, que és faraó d'Egipte, però després al darrere, aquests són els que a mi m'agraden, els que belluen els fils. Els que belluen els fils són els anònims, són els llestos, que manipulen i fan el que volen, però evidentment a canvi d'algú, de poder. I el poder sempre té, clar, té una contrapart. Tu hauràs de donar alguna cosa a canvi. Llavors Hatshepsut va saber jugar molt bé aquestes cartes. Es va posar al seu costat qui? El suma sacerdot de Karna, que és un poder religiós importantíssim, el militar també al seu costat. Per tant, ell el que fa és això, aquesta estructura, segur que els va donar moltíssim poder. I també, evidentment, no ens enganyem, la cobdícia humana fa que vulguis doncs, coses materials, tenen unes tombes extraordinàries, tots i cada un d'aquests homes dels quals ella es va rodejar, que ens indica que van rebre, doncs, evidentment, van estar molt ben remunerats, per dir-ho d'alguna manera. Bueno, doncs ja està bé. Ella i tots els altres faraons que hi ha hagut a Egipte.
0: No tapeu de micro, no puc deixar d'imaginar-me que a la Hatshepsut el visir o el militar més important de la cort li diria a l'estil Anthony Hopkins, quid pro quo, Clarice. Però bueno, això seria una altra cosa.
2: Però, bueno,
0: exacte. Però bueno, seguint una miqueta més en la comparació fora, no t'has apreu de micro, tu parles, per exemple, amb Irene, en el capítol de Hatshepsut, d'una figura que podríem perfectament assimilar a la pròpia Hatshepsut, que és Ursula von der Leyen, que està rodejada d'homes, quan veiem aquelles imatges de la cimera de no sé què de la Unió Europea, tot d'homes gairebé al voltant d'Ursula von der Leyen, i Hatshepsut segurament en el seu període, doncs ella també estaria absolutament rodejada d'homes.
1: Sí, no ho dubteu. O sigui,

0: enmig de tot un grup d'homes, però insisteixo, no és el símbol de la igualtat. És simplement, jo dic, fins i tot que corrobora de dir, veieu com sí que les dones poden governar o tenir aquests càrrecs? A mi no m'enganyeu. O sigui, podeu dir tot el que us doni la gana, però de nou, què ha canviat aquesta dona? El tratge només, el vestit. Però si s'hagués rodejada de gent tan grisa, perquè fixeu-vos que els vestits dels homes sempre són grisos o són blaus i portem així no sé quants segles. Dic, això vol dir que no ha canviat res, en veritat. No ha canviat absolutament res i alguna cosa haurem de fer.
1: Totalment.
2: Has escollit cinc figures?
1: Bueno, és moltes coses, suposo, no? No és una cosa, sinó moltes coses que han d'anar canviant totes.
2: Exacte.
1: Sinó,
2: no,
1: impossible.
0: Clar, perquè a vegades la gent m'ha preguntat, no, que s'han llegit el llibre, quina resposta, quines solucions dones? Dic, jo no en dono, jo només et dic et poso un mirall del que és la societat actual a través de l'estudi de la societat antiga, perquè crec que no han canviat gaires coses. Ara, Òscar, em deies que jo faig cinc personatges, no? M'ha costat molt, eh? No sabia quins agafar.
2: Però cadascun dels personatges, cadascun dels faraons que has escollit, doncs està relacionat amb un tema concret que també ens porta... Sí. Per això deia al principi que fas comparacions amb el món actual i parles de tecnocasta. Però clar, és que justament els faraons són la tecnocasta. Perquè si comencem pel primer que agafes, que és aquest senyor que en egipci era Khufu, però que el coneixem com Keops, i aquell senyor que va tenir la dèria de construir aquella enorme piràmide, clar, la pregunta és... Per què? Per què tenim tots aquesta imatge del faraó de l'extra piràmide? Les piràmides, en realitat, són pura propaganda, com per exemple si te'n vas a l'Apple Park, allà a Palo Alto, Califòrnia, doncs també és pura imatge aquell edifici que han construït i que funcionalment no serveix per res. Les piràmides, per què serveixen? Per què serveixen, Irene, les piràmides?
0: Mira. Doncs per res, o sigui, és que no, de debò, no és que no serveixin per res, però clar, hi ha gent que diu, bueno, ja vols, a veure, posem un context, però és que ho has dit perfecte tu, Òscar, i no sé ben bé què afegir, o sigui, jo sempre he vist, a veure, a partir de la meva experiència, que són molts anys estudiant egiptologia, impartint classes, i anant a Egipte, me n'adono que qui veu les piràmides, ja sigui a la tele, ja sigui en viu, tothom queda fascinat, és que et quedes meravellat, és que és una cosa tremenda, i jo m'atreveixo a dir fins i tot que és el símbol de l'antic Egipte, no? Aquelles moles, aquelles construccions que tothom pregunta qui ho ha construït, de qui és, que és aquest Khufu, el qual nosaltres coneixem com a Keops, però llavors jo intento fer una altra pregunta, no? I dic, bueno, anem a pensar en les persones que van fer aquesta piràmide, val? Per tant, ha calgut una quantitat ingent de persones i recursos per construir-ho. Fins i tot hi ha gent que va morir per això. Mm. Per què serveix aquesta piràmide? És a dir, ajuda a salvar vides? Ajuda a curar malalties? No. Simplement era per enterrar-hi el que ells consideraven que era un déu. Per tant, és una construcció bastant inútil. Tant esforç per enterrar un cadàver... Llavors, Apple Park, jo crec que passa el mateix amb el campus d'Apple Park. O sigui, veiem que dissenyat per Norman Foster, ho veus brutal, però dic, vale, aquestes oficines que han costat 5.000 milions de dòlars, per què serveix? Serveix també per curar malalties? És una oficina. Calia gastar-te tants diners? Com que els diners són d'Apple, a mi m'és igual, però al final què és? Glorificar-se a ell, glorificar-se a la paraula de Keops o glorificar-se a la paraula d'Apple. I ja està. És un egoisme...
1: Ajuda a magnificar la imatge, no? Possiblement.
0: És això. És una declaració de poder, d'estatus, més que no pas un espai funcional, en el cas d'Apple Park. Llavors, és simplement això. O sigui, són unes construccions desmesurades. Probablement la paraula és innecessària, però al final està destinada a glorificar un sol nom. M'és igual si es diu Keops com si es diu Apple. Sí. Això. I després tu has de ser crític amb aquest edifici. Et pot agradar, no et pot agradar, però al cap i a la fi és una oficina. És una oficina que no et fa ni el cafè. Això ho poso en el llibre i ja està. I és que és veritat.
1: Al final has de pensar, quan més gran és, més temps trigues en netejar, en passar l'aspirador, el que sigui.
0: Oh, com m'agrades, David.
1: No, és que és així. Jo és que tinc un piset petit. Tinc un piset petit, llavors, clar, li busco les avantatges, no? I penso, mira, trigaria molt més en netejar si fos més gran, o sigui que ja és
0: això. No ho dubtis, no ho dubtis.
1: Això és així.
2: També, David, caben pocs llibres, eh?
1: Sí, això ja ho sé, però bueno, ja segueixo una mica la teva estela de...
2: Jo tinc un problema.
1: D'agafar algun space d'aquests i dir, bueno, mira, ho guardem tot allà i ja està.
0: Exacte.
1: Perquè si no...
0: Hi ha solucions.
1: Sí, totalment.
2: Agafes també un altre exemple, Irene, tenir per exemple... Parlem això, que és una imatge, les piràmides són un símbol de
0: sí,
2: poder.
0: Sí, és un símbol.
2: Però clar, hi ha un faraó com Keops, i hi ha altres faraons de la tercera dinastia i altres que van construir piràmides, perquè no hi ha moltíssimes piràmides a Egipte. Això que ja us comentat també a altres llibres, que hi ha moltíssimes piràmides, no només a Egipte, sinó també a Núbia, i això ja vam parlar Ja, ja fa...

0: Entens?
1: Sí.
0: Doncs agafem un altre personatge que també crea una imatge. Tenim, el mencionaves a més, Ramsès II. Ramsès II és l'exemple paradigmàtic de molts faraons egipcis que faran el possible per inventar el relat. Perquè és això, inventar sí. el relat.
1: És un crac. O sigui, Ramsès II, que nosaltres el coneixem com el Gran, és un dels personatges que jo crec que més mitificat ha estat. Però és ben cert que és un home que puja al tron i que va tenir el poder durant més de 60 anys. Però sobretot jo crec que la gran habilitat d'aquest home és que ell va ser molt conscient que era governar un país, perquè té una capacitat per construir un discurs brutal. Perquè ell sap convertir una situació tan ambigua com fins i tot seria una guerra que va haver de lluitar contra els hitites a la batalla de Kadeix, que no va quedar massa clar qui va guanyar, que sempre es diu que va ser un empat, però jo sempre dic que és un empat molt frustrant, fins i tot amb regust a no victòria, però el tio és capaç de tornar a casa i amb el seu discurs dir no diu hem guanyat, però no diu hem perdut. I és capaç de realment fer creure tot el poble i a ell mateix que és un déu a la terra i que ha volgut que hagi tornat victoriós d'aquesta batalla. I jo dic, a veure, tio, realment què va passar aquí? I quan nosaltres ho analitzem des d'un punt de vista històric, ens consideren que va ser bastant un fracàs el que li va passar. Però com que domina el relat i el poble, si un déu els hi diu he guanyat la guerra, s'ho creuran, què importa la realitat? O sigui, Ramsès el que diu és la veritat no és el que és, la veritat és el que el poble creu que és. I, per tant, jo tinc el discurs i jo faré que el poble cregui el que jo vull que sàpiguen. Exacte. O vull que creguin que sàpiguen. I ho va aconseguir. Però això no és una cosa exclusiva de l'antiguitat, perquè això actualment també està passant. Absolutament. Qui domini el relat i el discurs i la gent se la cregui, dominarà el país. I amb ell, a vegades, el món. Com pugui ser, per exemple, un president dels Estats Units com en Trump.
0: Sí, en Donald Trump, que és un president que malauradament, i dic malauradament perquè tant de bo no el tinguéssim que citar, apareix a diverses pàgines del teu llibre. Per exemple, en Donald Trump, quan parlem de la immigració, doncs també, més que de la immigració, de la xenofòbia, parlem en paraules...
1: És xenofòbia.
0: Xenofòbia i racisme, però sobretot la xenofòbia, l'odi a l'estranger. Sí. Parles dels primers faraons que van expulsar els Hikses, els primers faraons de la quinzena o setzena... No, la divuitena dinastia, perdó.
1: Sí, sí.
0: Doncs que el que ells també creen un relat, sí. Això per convèncer els seus propis, en termes moderns, ciutadans, de que han de fer fora uns reis i un poble que havia establert al nord d'Egipte que perfectament podríem dir que eren tant egipcis com els propis egipcis, però s'han de fer fora.
1: Absolutament. Clar, eren absolutament egipcis, els Hikses és una gent vinguda de fora, però feia 400 anys que s'havien instal·lat a Egipte. S'havien egiptitzat del tot, amb això us vull dir que parlaven l'egipci antic, adoraven les divinitats egípcies, o sigui, seguien, estaven totalment integrats. Probablement el color de la pell era diferent, perquè venien del nord, això vindria a ser doncs, tota la franja de Canaan, l'actual Palestina, Líban, i que per tant eren més caucàsics, més com nosaltres, i els antics egipcis no oblidem que eren negres. Llavors hi ha un moment en el qual el país està sent governat per aquesta gent, per ells nouvinguts, tot i que fa 400 anys que ja estan allà instal·lats, i de cop des del sur uns egipcis que se senten amb tot el dret de governar Egipte veuen que no poden fer-ho, llavors han de crear un relat i han de crear un enemic, i aquest enemic serà l'estranger, l'oforà. Llavors, infonen tot un sentiment molt, molt nacionalista, molt patriòtic cap a la seva gent, i els hi diuen, no hi ha res com ser el millor del món, perquè nosaltres som autèntics descendents d'aquells faraons com Keops, que el que passa que en aquest moment Egipte està sent governat per l'oforà, per l'estranger, que ja us dic, que és una gent que porta igual 400 anys vivint allà, però no, són diferents a nosaltres. Llavors, jo sempre dic, i està passant també actualment, que tu socialment pots dir que no t'agrada un tipus de persona. Els faraons, que acabaran governant Egipte, van crear un discurs d'odi dient que aquesta gent de fora, aquests Hikses, eren perillosos, que els estaven agafant els llocs de treball i que calia fer alguna cosa al respecte, que era agafar-los i expulsar-los i treure'ls del país. En Trump ha fet exactament el mateix amb tota la qüestió immigrant o dels llatins que viuen allà des de fa molts anys. Mm-hmm. O sigui, ha arribat a fer afirmacions tipus es mengen els gossos. Mm-hmm. Llavors, clar, aquest tipus d'afirmació és terrible, perquè nosaltres ho veiem amb uns ulls, però aquest home té més de 70 milions de persones que l'han votat. Ja, llavors ja encara és més greu la cosa, perquè dius que l'ha sortit de les urnes, el Trump, perquè faraó d'Egipte no surt de les urnes. És un càrrec diví, hereditari.

0: Llavors, clar, dius, perquè veieu el perill de dominar un discurs que la gent s'ho acabi creient quan l'únic que fas és dir mentides, mentides, perquè evidentment que són mentides. I el més curiós de tot, que és una pena, perquè des d'un punt de vista objectiu, tu mires i dius, quina pena que no vulguis aprofitar aquesta riquesa de l'alteritat. Visca l'alteritat, com més tinguem, com més cultures hi hagin diferents, més creixerem tots. Però clar, trama de crear un enemic, i aquest enemic és aquest, llavors el segueixen aquests 77 milions de persones que l'han votat, o 74, no ho recordo, i que és capaç de crear un discurs d'odi, i això és quelcom perillosíssim de crear-lo en el teu país. I de voler fer aixecar un mur per separar l'ordre que és ell, que és lo bo i lo millor, de la resta que ja s'encarrega ell de dir que és lo pitjor i lo més desgraciat de del món, del planeta. Mm-hmm.
1: I també tenim un altre model també de faraó que s'ha escollit. Un altre, més, quan dic model és perquè justament ens ajuda a entendre també doncs, grans conceptes. Tots tenim al cap la figura d'Akhenaton, l'heretge, com se sol dir, el creador, el faraó monoteïsta. Però clar, sí. Una cosa és intentar crear una religió i una altra cosa és que la religió la creïs tu pel teu propi servei i siguis tu el que està en línia directa, tu i no la resta, el que està en línia directa amb la divinitat, que siguis tu el que explicarà als altres com és la religió.
0: Perillosíssim, perquè quan es parla d'Akhenaton jo me n'he donat que és un dels personatges que més atrau a l'historiador, historiadora o el que demanda la història de l'antic Egipte, no? O sigui, molta gent el veu com un home avançat en el seu temps, que tenia un discurs que la gent no el va comprendre, que és el primer que implanta una forma de monoteisme. I, esclar, jo intento doncs, fomentar aquest esperit crític i dic, a veure, primer, partint de la base de què et fa creure que un sistema monoteista és superior o més avançat o millor que un sistema politeista. Jo us he de dir que jugo amb l'avantatge que jo no soc religiosa. Mm-hmm. I dic avantatge perquè puc ser molt crítica, perquè jo no crec en cap Déu, i ho dic obertament, ho dic al llibre i ho dic a tot arreu. Jo no he cregut mai en Déu. Per tant, a mi em costa ja entendre aquesta vessant. Però és que, a més, si agafo la figura d'Akhenaton, jo veig molt clar que ell no està creant espiritualitat. Ell està construint un poder absolut, perquè en el moment que ell es col·loca al mig dient jo sóc l'únic fill i portaveu d'aquesta divinitat que vosaltres no podeu veure i jo us dic que d'ara endavant no existeixen els altres déus i que m'heu de seguir a mi, què està fent aquest home? Jo veig un home que està tocat del bolet, i així us ho dic, i així de tranquil·la em quedo, que és un home que va manipular moltíssim aquest relat i tot aquest poder, i l'únic que volia fer era trencar un equilibri social que existia i al seu voltant fa girar, ara no sé si se'm sent bé,
2: Sí, sí, sí. Sí.
0: Val, merci. Al seu voltant fa girar doncs, tot aquest poder perquè ell pugui fer i desfer com li dona la gana, perquè sempre, sempre dirà és que és Déu que m'ha dit que ho hem de fer així, és clar. Que és Déu que m'ha dit que
2: està justificat, és una clar. Ordenança que has rebut.
0: David, ho dius perfecte.
2: Clar, sí, sí.
0: Llavors, clar, qui és capaç de qüestionar aquesta ordenança? Ningú és capaç de qüestionar. Llavors, clar, això és perillosíssim. Llavors, jo això ho arribo a comparar fins i tot avui en dia amb el papa. El papa també se'ns manifesta, el papa catòlic, el de Roma, se'ns manifesta com el portaveu d'aquesta divinitat demiurga creadora dins del catolicisme i que és el representant de Déu a la Terra. Aquest papa ha estat escollit per homes, de nou, fixeu-vos que cap dona... Jo com a dona, com voleu que em representi aquest home? Si a mi no em considera prou bona per formar part d'un conclave, per poder escollir aquest líder religiós, espiritual. Llavors, el sol fet jo de ser dona, com he d'acceptar això? I no em digueu que és perquè fa 2.000 anys que era així, perquè l'Església costa molt de canviar. Escolteu, les coses han de canviar un dia per l'altre. La dona no podíem votar, ja ara ja podem votar. No, abans es podia fumar i una llei va dir ja no es pot fumar en espais públics. Però escolteu, doncs això és exactament igual. Canvieu d'un coi de vegada, perquè si voleu que realment jo us escolti, jo com a dona que intento pensar i reflexionar, no puc de cap de les maneres acceptar que algú em digui que per mandat propi o perquè li ha dit un Déu i escoltar, hem de fer això, hem de fer l'altre, i esclar, m'indigno fins i tot, fixeu-vos com em poso, no? Perquè dic, és que em sembla increïble que encara el seguim aquest personatge. Una altra cosa és que jo, a títol individual, consideri que el papa sigui una persona molt intel·ligent, dic el papa en concret. Jo, per exemple, a mi m'agradava molt Francesc, el pare Francesc. Em va agradar molt com a home, no com a papa. Com a home! Singular, vaig dir, carai, quin home, no? I que bé que hagi arribat a aquesta cúpula, però jo no el reconec com a papa, perquè a mi això m'és igual, absolutament igual. Ara ell, com a...

0: Com a títol individual, ostres, quina bondat! I fins i tot hi ha gent que m'ha dit, i no t'hauria de conèixer el clar que me l'hauria de conèixer, el, molt més que el tram, evidentment. Ara, no estic d'acord amb aquesta figura, per res del món. No puc, no puc.
1: Interessantíssim.
2: I en el cas de bueno. Que no comptes, encara és més complicada la cosa, perquè el tenim tan mitificat, tan idealitzat.
0: Sí.
2: No tapeu de micro, els barcelonins, ara si aneu al Liceu, si teniu la sort i l'abonament sí. Del Liceu, podeu veure l'òpera Akhenaten de Philip Glass, que justament es parla d'aquest Akhenaton, d'una imatge particular d'Akhenaton, perquè potser Akhenaton és les figures egípcies, els faraons egipcis, amb més, diguéssim, vessants que se li han donat i més cares que se li han donat. Irene, podríem continuar parlant, però el temps és sort i a la ràdio sí. És gairebé platí. Doncs,
1: és diví, ara sí que ens ve amb una imposició divina que m'estan mirant amb cara de dir, està molt interessant, però
0: talleu,
1: és que ja hem d'anar acabant ja, hem d'anar recollint que hi ha una gent que se'n vol anar a casa.
2: I a més, tampoc hem de destripar tot el que poden trobar els lectors en el petit llibre de la Irene.
0: Bé, això, l'assaig es tracta en que pensis.
1: Sí, sí.
0: Sí, sí i ja sí. Està. Sí, sí. I tant és. Llavors, així podríem estar hores, setmanes, mesos, no menjaríem.
1: Cobre portes i que això és molt
0: interessant. Exacte, aquest era l'objectiu. Jo només
2: volia això. I a més, que aquest llibre justament obre portes, és com una petita introducció al món egipci, a partir d'aquí ja podeu anar a les llibreries i vull més llibres que em parlin del món egipci, perquè he llegit el llibre de la Catalina Cordón i vull llegir més llibres. I això
0: és
2: fonamental.
0: Això és clau.
2: Vindria la pregunta clàssica, Irene, però jo ja la sé, perquè jo ja sé que tu estàs treballant una novel·la, ho sé.
0: Sí.
2: Ho sé perfectament sí. Que estàs treballant.
0: Proper llibre, proper llibre.
2: Que es publicarà llibre. Segurament l'any que ve, però bueno, ja en parlarem, quan toqui.
0: Tant de bo.
2: Però deus tenir algun projecte, deus tenir alguna cosa d'entremans també, perquè, a més dels viatges i de les visites culturals que fas a Egipte, a Sudan, darrerament a Turquia, a Armènia, segurament deus tenir sí. Alguna idea més al cap per poder posar negre sobre blanc.
0: Mira, sempre. Jo crec que no hem de parar mai, no? No hem de parar. A mi el tema de l'assaig, escriure assaig, m'agrada moltíssim. Sí que la novel·la és un repte que m'està costant més que un assaig, i així ho estic dient, perquè és que és així, Òscar, és molt més difícil. Sembla mentida,
2: no,
0: també, no, cadascú no, està en el seu camp.
2: No tapeu de micro, li ha sortit una molt bona novel·la, però bueno, ja parlarem.
0: Bueno, l'estic acabant de maquillar, però realment m'ha costat moltíssim. Però jo em sento molt còmode amb l'assaig i em sento sobretot còmode amb l'assaig breu, perquè jo crec que quan tens un discurs ja molt, molt clar, molt, molt format, si lo breve bueno, dos veces bueno, diuen, no? Llavors dius, per què cal escriure molt si amb una línia, amb una frase, fas el titular i dius, escolta, pum. Llavors us he de dir que jo l'assaig el conti, insisteix, tinc encara aquesta novel·la, una novel·la que m'està costant horror, ja està feta, o sigui, ja està feta, jo us dic que estic acabant de maquillar, però sí, o sigui, dins dels projectes, doncs, us puc dir que hi ha un altre assaig.
1: Molt
0: també.
1: Bé. Molt bé, fantàstic.
0: Sí.
1: Doncs moltíssimes gràcies per haver passat per Nits de Ràdio i fins ben aviat i a seguir sent així d'ajudar-nos a obrir aquestes portes, que jo crec que és absolutament necessari. Fins a la propera, que vagi molt bé.
0: Fins la propera, gràcies a vosaltres.
1: I Òscar, va, una...
2: Sí, una efemèride. I Irene, no tanquis encara, perquè aquesta t'interessarà.
1: Ah,
2: perquè
1: parlem
2: d'una dona.
1: Ah.
2: Parlem d'una dona.
1: Sí.
2: Perquè un 25 d'octubre, ja estem a 25 d'octubre,
1: sí.
2: De 1521, es va rendir a Toledo Maria Pacheco. Qui és Maria Pacheco? Maria Pacheco era la dona de Juan de Padilla, que era un dels comuneros de la revolució dels comuneros, que va estar a punt de posar la monarquia del joveníssim Carles I, després emperador Carles V, la va posar a la picota, perquè va ser una rebel·lió de les ciutats castellanes contra el poder monàrquic. Va ser una rebel·lió que no va triomfar. Va ser una rebel·lió, sobretot de ciutats, contra la cort d'un rei que consideraven estranger. Es parlava de la Irene, d'aquesta dèria que tenien els que serien faraons de la 18a dinastia, els creadors de la 18a dinastia, contra els estrangers X's del nord. Doncs, quan va arribar Carles I, que en el fons era un rei que potser era una quarta part castellana barra aragonesa, perquè el seu pare... La seva mare era Juana la Loca de Castilla, l'anomenada Juana la Loca, encara continuem dient Juana la Loca, i el seu pare era aquell famós Felipe l'Hermoso dels Països Baixos. Doncs aquesta Maria Pacheco va mantenir-se quan la rebel·lió dels comuneros va ser derrotada a la batalla de Villalar. El dia de Sant Jordi, 23 d'abril de 1521, a Villalar,

0: a Toledo ella es va mantenir, va resistir. Malauradament, la seva història no va acabar bé. Va rendir-se a les tropes de rei castellà, va anar-se a l'exili i el Carles I, que era molt jovenet encara i tenia encara molt a aprendre, va insistir molt en perseguir la memòria i la figura de Maria Pacheco, fins al punt que Maria Pacheco va morir a l'exili a Portugal, però si hagués sigut pel propi Carles I, l'haurien agafat i l'haurien condemnada i fins i tot executada. Maria Pacheco, la líder d'una revolta dins dels comuneros, la dona d'un dels líders comuneros, perquè no es va reduir a ser només la dona d'un dels líders comuneros, que va resistir a Toledo, que va marxar a l'exili i que ella va plantejar la idea també, estic, òbviament, simplificant moltíssim, que una altra Castella podia ser possible, una Castella abans de l'existència pròpiament de l'Espanya actual, una Castella en la qual les ciutats podrien tenir molt més protagonisme i no tant el poder reial.
1: Doncs amb així, amb aquesta rúbrica fantàstica, acabem avui la secció d'història. Gràcies, Òscar, i fins la propera.
0: Fins la propera.

0: I és que quan sona aquesta sintonia ja sabeu que ens ho passarem d'allò més bé, que farem tertúlia, farem disbauxa, no sé què farem més, si disbauxa, xerinola o tertúlia, però és que tindrem una setmana més amb nosaltres amb Marc Gelabert i en Sergi Porcel, els tribuneros. ¡Vamos! ¡Bien!
1: ¡Ábreme el micro!
0: Lo tienes abierto, el micro.
1: Deixa'm parlar.
2: Sergi.
0: Sí.
1: Deixeu-me parlar.
0: Anda.
1: Ja veuràs.
0: A veure.
1: Veuràs missatges d'alguns. Oh, jo quiero hablar. Jo conec uns que m'ho han dit.
0: I què volen? Hem d'obrir micros. O sigui, hem d'anar repartint micros per tota Catalunya perquè la gent pot hablar.
2: Obrim micros.
0: L'accessibilitat. Sí. Hem d'obrir micros o microones.
1: El futur està en la flexibilitat.
0: Sí, senyor. Sí. Sou flexibles, sí. Vosaltres?
2: No tant com abans. Abans podia fer unes posicions o unes, unes tombarelles i unes coses que ara ja no.
0: Aquí la pregunta clau és, quan se us cau una cosa, la recolliu o ja la deixeu allà perquè dic, si baixo, igual no em puc aixecar després, saps què vull dir?
2: No, però per això es tenen fills, perquè t'ho agafin ells.
0: Efectivament. O sigui, la selecció natural, o sigui, l'evolució és això. No, quan se't cau qualsevol cosa, quan se't cau el bolígraf, quan se't cau...
1: Quan se't cau una dent, no?
0: Sí, això també.
1: Això també. Recull-me la dent.
0: Exactament.
2: Ara ja és la dentadura, Sergi, el que cau.
0: Ara cau, sí, ara... I carambes, una dentadura surt carilla, eh? De fet, és això, posar-se una carilla, ja ho diu el nom, és... No li van posar baratilla perquè no li encaixava el nom, eh? S'havia de posar una funda, és una carilla.
1: Ara que ho veig, bé, no sé si ho veig, però hi ha més coses que cauen, eh?
0: Què més t'està caient darrerament? El cabell? Què més, què més cau?
1: El tríceps.
0: El tríceps t'està caient? O sigui, t'està caient el triceraptors?
1: La papada, el tríceps, van caient.
0: La papada també cau.
1: Un dia vaig a la metge i em va dir, però si això és de què... Això és pell.
0: Això és pell. Bueno, vale, pues ja està. Pues gràcies.
2: Però, Sergi, mentre quan estiguis dret encara puguis veure els peus, anem bé.
0: Clar.
1: Ostres, els peus encara, eh?
0: Sí.
2: Com a mínim el dic gros.
0: Sí. Dius, seguim parlant del peu, no? En tot aquest... Sí. No, perquè durant un moment he tingut una mica de por. I ara que et parlo de por, deixa'm ambientar una mica. Va, anem a ficar... una mica de música de terror, perquè, clar, tenim ja a tocar...
1: Música de castanyes, no? De vinga,

0: castanya, Marilla,
1: sí,
0: castanya.
1: Venga, castanyes, venga, castanyes i venga por, perquè cada cop s'està convertint...
2: Boniatos.
1: Sí, hi ha gent que quan agafa el cotxe, la bicicleta, la moto, té castanyes i moniatos, també té les dues coses.
3: Sí, sí, sí.
1: Però cada cop és més una jornada de que la gent decideix celebrar la por, com si diguéssim, no? I a més una cosa... Sí, bueno, es vesteixen de monges d'aquestes que fan por, de vampirs...
2: No, es vesteixen de monja sexy, no.
1: No. O bueno... No,
0: és un moment de recolliment, es vesteixen de monja, se'n van i es fiquen allà de clausura.
1: De clausura.
0: De recolliment.
1: Sí. Sí, és un moment de recolliment, de recollir-se a casa per no veure segons qui disfressat pel carrer, que fa una mica de iuio, eh? Home, és que, a veure, també és veritat que agafar el metro, per exemple, fa por tots els dies de l'any, perquè trobes tota gent així curiosa, no?
2: És un dia de Tots Sants tot l'any, allà,
1: sí,
2: al metro.
1: Sí. Jo recordo haver tornat un dia de Tots Sants, una vigília, una nit d'aquestes, tornar amb un tren i que de cop i volta pugessin 6 o 7 monges d'aquestes que anaven maquillades, plenes de sang, amb els ulls blancs.
0: És l'altura.
1: Sí, no, jo estava per clausurar...
0: clausurar. Se recollia.
1: Sí, sí, bueno...
0: Anaven al metro per recollir-se.
1: Per recollir-se, sí, sí, jo vaig anar ràpid a recollir-me a casa quan vaig sortir dalt d'això, perquè dic, mare meva, no em tornen a donar aquests... Vamos, vaig en un esglai quan dic, ja està, ja l'hem liat, la invasió en zombi. Perquè la gent també es disfressa de zombis, no? Jo no sé, si ets el Xavi Alonso, per exemple, et pots disfressar de Vinícius, perquè darrerament... doncs el,
2: que també és una mica zombi, aquest.
1: Que també, aquest sí, zombi, també, que també és una mica... Et parla quan... i t'increpa quan el canvies i tot això, doncs se't gira cap a tu quan no ho esperes i se t'apareix de nit, no? Jo crec que al Xavi Alonso se li apareix de nit al Vinicius i li diu ¿por qué me has cambiado? No?
0: Sí.
1: A veure. Sí.
0: Aquestes coses
1: sí.
0: Que passen aquí en aquests dies.
1: Sí.
0: Ara és l'hora
1: segadors.
0: De la dansa de la mort.
1: Sí, de la dansa.
2: De la mort.
1: Bueno, no, és la dansa de Tamart, perquè és demà que és la festa. Però avui estem...
0: Oh,
1: ja estem a 31, home, però...
0: Clar, centenària! Sí. Tot fa 500 anys tens això, mare meva!
1: No, 500 anys no, però... Però clar, adoptem de seguida les coses...
0: Per què no
1: triomfa? Per què no triomfa la castanyada? Tu
0: no va tothom des que ve?
1: Ja...
2: No, o sigui, la castanyada també fa por.
1: També fa por, sí.
2: Tu vés a comprar panellet, que no és
0: que justi. Que viene el castanyero, vámonos.
1: Que viene el castanyero. No, però és el que diu el Marc, eh? Tu vas a la pastisseria, demanes un quilo de panellets i el susto te l'endús. O sigui, clar...
2: I un susto, un ensurt d'aquests de mort, eh?
1: No, et quedes allà, més d'una persona ha perdut la vida quan ha vist la factura dels panellets. Aquí els oients ja saben, perquè ja fa molts anys que ens fem companyia, que jo faig com els Jocs Olímpics. Compro panellets cada 4 anys, perquè el pressupost no m'arriba.
2: És que t'has de recuperar, necessites 4 anys per recuperar-te.
1: Sí, el tema pinyons... Tu t'esperes.
0: Com si fos una obra del Manat,
1: sí.
2: No. És que si compres panellets, surts de la pastisseria i t'atraquen, jo prefereixo donar la bitlletera, la targeta Visa o el que sigui, abans que m'emprenguin els panellets.
1: Susto o atraco. Sí. Susto o atraco. Sí, és una nova versió. Hi ha gent que fa una versió diferent del susto o atraco, depèn de les zones i l'hora que vagis, és susto o atraco. Sí. Però és el que diu el Marc, eh? O sigui, a l'hora de donar... Dame todo lo que tienes de valor. Doncs clar, el que té més valor és el panellet en aquell cas, o els pinyons.
2: Jo no tot la resta, quedo amb calçotets si cal, però
1: sí.
2: El panellet que no me'ls prenguin.
1: No, el panellet, diu, no me toques el panellet, i no ho entenen. No ho van acabar d'entendre, em sembla.
0: Poden arribar a la cerretà.
1: Sí, clar.

0: sense els panellets i et fan fora.
1: No, no, pobre de tu.
0: Fan fora de casa.
1: Diu, fue a por panellets i no volvió. Clar, perquè quanta gent ha anat a per panellets i li han donat un fajo de billetes, eh? Perquè dius, quants panellets has d'agafar? Agafa un quilo i mig. I de cop i volta, clar, et quedes tots els estalvis de l'any.
2: Claro, amb un quilo i mig has de passar primer pel banc per demanar el crèdit.
1: Has de demanar un crèdit?
0: Sí, clar, demanaves per hòsties.
1: No, hi ha una nova... Clar, hi ha una nova línia de crèdits, que és el crèdit panellet, el crèdit sí. Castanyada, que ja fan sí. uns petits crèdits ja especials, ja específics.
0: Bueno, panella?
1: Sí, el crèdit panella i està en conveni amb la, bueno, amb el gremi de pastissers i tot això, perquè
0: la UNESCO,
1: bueno,
0: sí,
1: la UNESCO i tot això, perquè les alternatives als panellets de pinyons sempre han existit, però no han acabat de fer el de Nescafé, okay. no acaba de fer no. de fer el què.
0: Perquè és
1: un Nes, res. Sí, és no és ni cafè, és Nes. És, no és cafè ni és res.
0: No és cafè.
1: No. Nosaltres hauríem d'intentar... Llàstima que hem fet tard, perquè aquesta secció hauríem d'haver fet el panellet de Porreo Menta, que és una mica el que estem defensant aquesta temporada.
2: Aquest aniria sortida, eh?
1: Jo aquest crec que sí. Crec que molta gent, sí.
2: Amb aquest dia especial, jo crec que triomfaria.
0: És el producte estrella, no?
1: Sí, home, és el nostre... O sigui, com que no tenim...
0: És el nostre caldo de cultivo.
1: Sí. Sí.
0: Nostra olla a pressió.
1: Nostra olla a pressió. Sí. Bé, perquè, clar, com que no tenim patrocinadors, nosaltres mateixos ens hem produït un producte, que seria el que patrocina aquesta secció, que és unes infusions que et deixen relaxat i que és el Porreo Menta, que és una infusió, pues, així una mica més alegre. I clar, un panellet d'això podria estalviar moltes discussions, perquè a vegades hi ha gent, hi ha famílies que queden, no?, per aquests esdeveniments, i clar, a l'hora de, per exemple, pagar, no?, qui paga la factura dels panellets? Aquí poden haver discussions, pot haver famílies fragmentades. Es menja, no? Diu, bueno, qui se menja el de Porreo Menta? I ja la calma apareix. També apareixen altres figures, Walt Disney, sí, l'Elvis,
2: sí.
1: Però bueno, tot això que ja tens. Vosaltres us reuniu amb família, amb amics, què feu per Castanyada Halloween / punts suspensius?
2: Bueno, jo faig això que dèiem abans, jo faig de monja de clausura i em clausuro a casa.
1: Tot clausures, eh? Sí.
2: Alguna castanya, a veure si cau.
1: Una castanya
2: sempre. I si no, la castanya l'agafo amb el... I si no, la castanya l'acabo agafant amb el moscatell.
1: Amb el moscatell, eh? És que la castanya de moscatell, sí. Jo la veig. Tu, Sergi, què?
0: I la letra de Porreamenta familiar.
1: Sí, exactament. O sigui, en lloc de... Sí.
0: Que es posa a la taula, que tothom agafa del seu costat.
1: Clar. Ves, perquè podria... Si no, Sergi, el que podria ser és que en lloc dels panellets que fossin de Porreo Menta, perquè no ens donarà temps a fer-los, podem fer ampolles de Porreo Menta d'infusió o amb sobres perquè la gent s'ho prepari. I la gent...
0: El mar fa clausura i jo me'n vaig a la muntanya a veure què hi ha.
1: A veure què trobes. Perquè podríem sucar els panellets en la infusió. No?
0: Sí. I... En el nèctar.
1: Sí, eh? Clar, és un nèctar. Sí. Al final tu nèctar.
0: Com un perfume.
1: Sí. És,
0: Perfum? També l'hem de buscar, la línia perfume.
1: La línia de perfume la veig, Sí. Perquè et poses un...
0: Juntament amb l'encens. Encens.
1: Sí que et sento. Val.
2: O de Porreo.
1: Sí, perquè diu encens. Jo dic, sí, us estic escoltant avui. Avui se l'escolta bé. No, però sí que un encens sí que estaria bé, Sergi? Jo ho veig. Encens de... Que, a més, ja és això. Ho encens i hi ha una alegria.
0: Ja te'n pots oblidar.
1: Sí, clar. Tu imagina't. A més...
2: Això de la...
1: Digues, digues.
2: No, és que, no, és que això de l'encens, la mirra, això que portaven també sí. per Nadal els Reis per
1: sí,
2: allà,
1: sí.
2: Jo fins que no vaig ser més gran no vaig entendre que era mirra, perquè clar. Fins quan era petit sempre deia birra, i jo clar. Deia, bueno, ja m'agrada.
1: Home,
2: sí,
1: tu imagina't que...
2: El nen Jesús ja estava
1: sí,
2: bé,
1: sí,
2: no?
1: Sí, sí, et portaven birra, estava... No, no,
0: però, però què m'estàs dient?
1: Sí.
0: Que els testamentos, tot això, la Bíblia,
1: sí.
0: No, no era birra?
1: No era birra, era que no. Era mirra. Sí, sí,
0: sí. Ara sí que ja
1: no,
0: ha deixat flatxatxat.
1: Igual duien birres també als camells, però pel viatge, saps què vull dir? Perquè, clar, el viatge era llarg i aquesta gent havia de fer, saps? Vull dir, havia de fer alguna paradeta a veure.
2: Passant pels països que passaven, els camells eren metafòrics o eren
1: clar,
2: camells
1: ja
2: d'una altra cosa?
1: Bueno, és que vés a saber com la tradició ha arribat als nostres dies, vull dir, perquè tota la... Clar.
0: Com mirar, què van dibuixar? Com es van dibuixar la pedra?
1: Quina pedra? Eh? És que, clar, parlar de Porreo Menta i de la pedra...
0: Leonardo DiCaprio este.
1: Sí.
0: A ver, Leonardo DiCaprio, a ver cómo los pintó con la escultura esta de con la piedra y el picatoste.
1: Y el picatoste. A Leonardo DiCaprio, ojo. ¿Cómo
2: sí,
1: el va?
2: Aquella época, claro.
1: Sí, sí.
2: No era Leonardo da Vinci, no, era el
1: DiCaprio. No, era el DiCaprio, sí, sí. Després es van confondre, sí, sí. Molt millor pintor que actor, Leonardo DiCaprio. Sí, sí. On vas a parar? Sí, sí. Doncs Leonardo DiCaprio, quan va pintar la capilla la capilla Sistina, doncs això, va dibuixar el naixement i va dibuixar les birres. Incienso i birres, clar, clar, totalment.
2: I birres, sí, sí, sí. Sí.
1: Ves que no fos... Que...
0: Ara sí.
1: Aquesta és la que havies visualitzat, eh?
2: Qui ho patrocinava? Alguna marca de birra?
1: Sí, sí, suposo que sí. Sí, sí. Ves que no es digués
0: no?
1: Heineken de...
0: Sí.
1: Clar.
0: No, estan dibuixats, jo, tot està bé.
1: Sí, clar, és
2: no,
1: correcte.
2: No, patrocinava Estrella, no? Si es tractava
1: sí, senyor, estrella. Sí, senyor, clar, clar, clar. Era Estrella, era opa, Estrella no. Perquè seguien l'Estrella. És que no s'ha... No s'ha conservat bé el relat original, perquè, clar,
2: no.
1: S'ha anat perdent.
2: La Bíblia no està ben estudiada.
1: No, perquè cadascú pues, anava transmitint com d'aquella manera. Escolta, com anava jo? Diu, no, anaven seguint amb l'Estrella. I clar, anaven fent el camí, però anaven donant, saps, el d'allò, i portaven birres, no? Bueno, pon mirra, no? Helen Mirren, era la també.
2: Sí, Helen Mirren.
1: Mirren, sí.
2: Els reis eren la primera flotilla d'aquestes que anaven per allà,
1: sí,
2: no?
1: Senyor,
2: també, la
1: sí,
2: primera
1: senyor.
2: Flotilla com aquesta que va anar cap a Israel. Doncs
1: de
2: ja,
1: fet...
2: Ja, ells van ser la primera flotilla.
1: Totalment. De fet, si un dels reis... Després n'han fet una sèrie, un dels reis que portava la mirra, que és Black Mirror, que també és la sèrie aquesta de ciència-ficció.
0: Sí, era ell. El mirro este, sí, el mirro era llevava la mirra.
1: Era mirro, era sí, sí, no, vull dir, clar, eren els reis que duien pues els objectes més preuats, la birra, evidentment, és que clar, vull dir que compte, un camí tan llarg que ja amb la calor que ha de fer i la set que devien tenir, doncs això ha anat quedant generació a generació com les tradicions, dèiem, de la castanyada. El moniato.
0: Però mira.
1: Digues.
0: Otra. Segueix, vaya tema estret.
1: El tema boniato? Tu ets de boniato sí. o de què? Com ho prefereixes?
0: Ah, és que encara estic estudiant-lo amb el microscopi. A veure què és.
1: El boniato?
2: El boniato?
1: Amb un microscopi? Sí. Bueno, el panellet s'ha de mirar amb microscopi, perquè compres un pinyó, llavors, clar, l'has de mirar perquè et sembli més gran, perquè si l'has de partir per tots, no?
0: Després surt l'onja, és com dolçon.
1: És veritat.
2: Es poden fer patates fregides amb boniato, que
1: boniatos,
2: són bones.
1: Boniatos fregits, sí, sí, sí. Boniatos naranjas fritos. Però això que diu el Sergi, jo li veig viabilitat. El boniato com a tal sembla que sigui d'un altre planeta. o sigui, ara ja que ens posem conspiranoicos, podria ser d'origen... Igual aquesta espècie de nave espacial que diu la NASA que ens visita, igual un meteorit d'aquests va portar el Boniato fa milers d'anys i es va quedar aquí. Perquè aquests colors que té no són els... No són molt normals, no? És el que diu el Sergi, no? Aquí hi ha aquell Boniato encerrado.
0: Graníticos, areniscos.
1: Areniscos. Sí, sí, no, clar, és que a veure... Bueno, trec la música de por perquè al final m'està fent por i fico més l'habitual.
2: Sí, que va venir amb la nave del Misterio, no?
1: Va venir, sí, exactament, amb la nave del Misterio, una nave del Misterio de fa molts anys, i va deixar, diu, oye, hay que aligerar peso, i van tirar els boniatos i es van quedar aquí, es van fer colònia, es van trobar gust, saps allò que dius, perquè pot ser que no s'hi trobin, i no, van fer i
0: no,
1: mira,
0: que
1: van cuajar, van cuajar i... digues
0: l'any vinent farem el túnel del terror del Boniato, no?
1: El túnel del terror del Boniato, m'agrada la idea.
2: Jo tinc un altre túnel del terror que triomfaria molt,
1: a veure com seria.
2: Sí. Sí. Home, una invitació pel tu del terror, que el dia de Tots Sants anessis a et portessin a Hisenda.
1: Ostres, no, això sí que fa por. Això sí que faria por, eh?
2: O sigui, una invitació per anar a visitar Hisenda, sí, el dia de Tots Sants.
1: No, tu vas al túnel,
2: seria el túnel del terror.
1: Però això, sí, en plan sorpresa, eh? En plan de dir, no, mira, tens invitacions per anar al túnel del terror. Qui et va dir que no, eh? Perquè diu, clar, el sobre aquell blanc amb el d'allò negre, que ja saps que és d'Hisenda... Aquest no l'agafes, dius, no soy jo, com feia el Núñez quan li trucaven al porter automàtic, de, no soc l'assistenta, no soc jo, eh? Doncs tu imagina't, pues, en vez d'arribar-te al sobre d'Hisenda, t'arriba una invitació per anar al túnel del terror. Llavors tu vas allà i llavors t'esperaràs, bueno, sí, a les oficines centrals, allà a Letamendi, i llavors fan un... Diuen, mira, hem ficat un escape room aquí a Letamendi. No exactament. Tu entres per allà i dius, t'esperes que et sortirà una senyora amb una escombra, alguna cosa, i no, et surt, t'arriba una notificació, et surt un inspector i diu, mira, això és per vostè. Diu, ja se'n pot tornar. Diu, ja s'acaba el túnel del terror, diu, ja veurà quan obri el sobre.
2: I el primer que diu, truco o trato?
1: Sí,
2: no?
1: Sí, no, i truques, carai, si truques de seguida al gestor per veure com ho soluciones, això, perquè, clar, tu imagina't el... Diu, tiene derecho a una llamada, diu, pues, casi llamo a mi abogado, perquè, mare meva, tu imagina't quin...
0: Mira tu, t'has fet la
2: fitxa. Un altre dia, jo quiero el 50%.
1: Sí, sí, exacte. No? Diu, pido el comodín del público. Diu, no, que pague la meitat del público. Clar, perquè tu imagina't aquí quina història. Bueno, no, hi ha coses que fan por, i realment... O una multa, no?, de la DGT, un radar que t'hagi caçat, mare meva, això sí que... Això sí que també fa d'això, i bueno, aquells, ja sabeu que hi ha aquells, com aquell display, no?, que et posa la velocitat a l'acabar el cotxe. I hi ha gent que li agrada fer-ho corrent, intentar que salti la d'això, i fan rècord.
2: D'aquests innocents.
1: Home, la gent per distraure's fa el que sigui, O clar, i si després...
2: Aquests també han pres una miqueta de porreo menta.
1: Sí, jo crec que aquests anaven una mica amb porreo menta, perquè, clar, com et passis de la velocitat, igualment t'arriba la multa. No sé com et llegeixen la matrícula, però d'alguna manera te la llegeixen segur, aquesta gent. Vull dir que Déu-n'hi-do. En fi, anem recollint...
0: Mira, la notícia.
1: A veure, notícia.
0: Sí. Isla Fitchi. Que no tan s'erroni més,
1: sí?
0: Amb els túnels del terror. Els túnels del terror han passat a la història. Vine a la nostra esplanada del terror.
1: Esplanada del terror.
0: Diu, vinga, posa ja, vinga, al libre albedrío. Saps? I busca't una vida.
1: Està molt bé.
0: Ja t'anirem espantant.
1: Està molt bé.
0: Està en Isla Fitchi. fitxi, eh?
1: En, sí, allà te fitxen de seguida, eh? O sigui, en les Isles Fitxi, eh? Fitxi Alonso, eh? Sí. Doncs allà sí. Diu el Sergi que en lloc de

0: Clar, el túnel del terror ja està molt vist i han fet l'esplanada del terror. Bueno, tot és innovar, eh? Al final tot és vending, eh? Que deia, eh?
1: Vending.
0: Al final tot és vending i tot és business, bocines, no? Sergi? Vull dir que està molt bé. Doncs escolta, patentem això de l'esplanada del terror. La setmana que ve podríem seguir parlant de l'esplanada del terror perquè crec que li veig possibilitats, eh? Tots allà corrent, un inspector d'Hisenda i el primer que pilli li fa una inspecció li revisa la declaració de l'IRPF.
1: Duodenal, que deia aquell.
0: Ja veuràs tu que ràpid aniria la gent, eh?
1: Un bistro duodenal.
0: Sí, sí, pel duodenal li passaria tot. En fi, la setmana que ve, més dels tribuneros amb Marge Labert i en Sergi Porcel, que gaudiu de la castanyada. Vagi bé!
2: Ei, no passeu por!
0: No passeu por!

0: prepareu-vos a sentir picor per tot el cos, perquè avui parlem d'una pel·lícula, 1990. Taranyines, aranyes, aracnofòbia. Va arribar als cinemes com una barreja de terror, comèdia i molts crits. Dirigida per Frank Marshall en el seu debut com a director després d'anys produint èxits com Indiana Jones, aquesta pel·lícula ens porta a Canaima, un poble fictici de Califòrnia, on un metge amb por a les aranyes, el doctor Ross Jennings, interpretat per Jeff Daniels, es troba en una situació que sembla treta del pitjor malson d'un aracnofòbic, una colònia d'aranyes verinoses vingudes d'una selva sud-americana decideix instal·lar-se al poble i el que comença com una picada innocent acaba en un festival de potes peludes i caos general. Aracnofòbia combina ensurts, rialles, en una fórmula que et fa mirar sota el sofà cada 10 minuts.
1: El doctor Ross Jennings y su familia acaban de mudarse a Canaima.
2: Adiós robos, adiós humos.
1: Un pequeño y tranquilo pueblo.
3: Ross, el pueblo entero es tuyo, tú eres el médico.
2: Es un médico excelente.
1: Aunque algo extraño está ocurriendo ahora en Canaima.
2: Los enfermos cardíacos no se cortan la lengua de un mordisco, doctor.
1: Está sucediendo algo desconocido.
4: El cuerpo estaba como masticado, como chupado por un vampiro.
1: Algo inimaginable.
5: Este es un mal asunto.
1: En Canaima están muriendo personas.
6: Creo que tenemos un problema grave aquí en Canaima. Hay 3 cadáveres.
1: Y nadie sabe quién las está matando.
7: Me han dicho que era paciente suya.
8: Todos te llaman Doctor Muerte.
1: ¿O qué las está matando?
9: Puede que usted haya matado a esta
10: Yo
9: mujer.
10: No creo que sea así.
11: No descartamos ni el envenenamiento accidental.
12: Con esto podría matar a un elefante.
9: Puede ser culpable de negligencia médica.
13: ¿Qué vamos a hacer ahora?
11: ¿Matarle?
9: ¡Dios mío!
14: Creo que es una picadura de araña.
12: De vez en cuando surge una alarma médica en un pueblo y es muy cómodo culpar de ella a las arañas.
11: Pero dudo que eso le matara.
13: ¿Qué pasa?
15: Dios mío, ¿han matado al profesor?
9: ¡Socorro!
1: Aracnofobia.
12: Este pueblo morirá.
0: Produïda per Amblin Entertainment i Hollywood Pictures amb un pressupost d'uns 22 milions de dòlars, la pel·lícula va ser una aposta per barrejar terror amb humor, aprofitant l'èxit de pel·lícules com Jaws, però amb 8 potes en lloc de dents, amb una banda sonora de Trevor Jones i efectes visuals que feien que les aranyes semblessin més amenaçadores que un exèrcit de mosquits. Aracnofòbia és una d'aquelles pel·lícules que et fa riure, et fa estremir-te i si tens aracnofòbia, corre cap a la porta. El rodatge es va dur a terme principalment a Los Angeles i Cambria, Califòrnia, amb algunes escenes filmades a Veneçuela per a les seqüències de la selva. L'equip va haver de treballar amb centenars d'aranyes reals, concretament de l'espècie Avondale, importades de Nova Zelanda per la seva aparença intimidant però poca perillositat. Frank Marshall, que venia de produir grans pel·lícules però no tenia experiència dirigint, va confiar en l'expert en aranyes Stephen Kutcher per assegurar-se que les estrelles de 8 potes fessin bé la seva feina. Els decorats, amb cases rústiques i graners polsegosos, eren perfectes per crear l'ambient d'un poble envaït i el director de fotografia Michael Salomon va utilitzar plans claustrofòbics per fer que cada aranya semblés una amenaça gegantina.
16: Aquí es a donde vamos. Aterrizaremos aquí y caminaremos hasta aquí. Esto es una garganta, un lugar donde la corriente de agua ha desgastado la piedra durante miles de años.
0: Però treballar amb aranyes no va ser senzill. Una de les anècdotes més sonades és que les aranyes van haver de passar un càsting per assegurar-se que eren prou àgils i fotogèniques. Segons expliquen, Kutcher va entrenar les aranyes amb tècniques com bufar-les amb assecadors per fer-les moure o utilitzar vibracions per dirigir-les cap a la càmera. En una escena, una aranya havia de caminar per una espàtula calenta, però es negava a cooperar, i l'equip va haver de repetir la presa desenes de vegades fins que l'aranya va decidir ser una estrella. Jeff Daniels, que no era precisament fan de les aranyes, va confessar que va haver de fer un esforç sobrehumà per no sortir corrents en algunes escenes, especialment quan una aranya li va pujar pel braç sense previ avís. John Goodman, en canvi, es va endur les millors anècdotes. El seu personatge, Delbert McClintock, l'exterminador, amb una actitud de cowboy, va ser un regal per a l'actor que va improvisar moltes de les seves línies més divertides. En una escena on dispara un spray insecticida, Goodman va disparar amb tanta energia que va acabar cobrint l'equip de líquid enganxós, provocant una petita bronca del director. És el que passa quan deixes un home com Goodman amb una llauna d'insecticida i llibertat creativa.
7: ¿Para qué hacen todo esto?
10: ¿No ha lanzado usted nunca un cohete a un árbol?
7: Tal vez de pequeño. ¿Por qué?
10: ¿Y qué pasaba?
7: Que salían volando un montón de pájaros.
10: Exacto. ¿Está todo listo?

0: Para hacer fotos, Manly, fotos.
1: ¿Qué es eso?
0: Creo que es una nueva especie de mariposa. La llamaremos Photius Manly.
2: Quan Aracnofòbia es va estrenar el 18 de juliol del 1990, va ser un èxit moderat però sòlid, recaptant més de 53 milions de dòlars a tot el món. El públic va respondre amb entusiasme a la seva barreja de terror i comèdia, i molts van apreciar l'equilibri entre els ensurts i les rialles, especialment gràcies al carisma de Goodman. Fotogrames va destacar la pel·lícula com una barreja intel·ligent de gèneres, mentre Common Sense Media la va considerar ideal per adolescents i adults que no tinguessin fòbia a les aranyes. Tanmateix, la crítica no va ser unànime. Alguns, com Roger Ebert, van trobar que la pel·lícula no aprofitava del tot el seu potencial, i altres la van acusar de ser més un entreteniment lleuger que no pas una obra memorable. Tot i això, Aracnofòbia va rebre algunes nominacions, com els Saturn Awards per millor pel·lícula de terror i millor actor per a Jeff Daniels, i el seu èxit va demostrar que es podia fer una pel·lícula de por sense dependre de la sang i el gore. Com assenyala Reddit, la pel·lícula és increïblement ben feta per la seva capacitat de jugar amb les pors universals sense perdre el sentit de l'humor. Amb el pas del temps, s'ha convertit en un clàssic de culte perfecte per a una nit de cinema amb amics i una llanterna per comprovar els racons.
3: ¡Ross!
4: Podría haber matado a uno de vosotros. Los clavos han penetrado. Oh, Dios mío. Abajo está todo podrido. Mi bodega está probablemente infestada de termitas. Lo extraño es que no nos hayamos hundido con el piso.
3: Bueno, haré que lo desinsecten.
4: Oh, vaya, ¿con qué calma te tomas la muerte de mi sueño?
3: Estoy intentando llamar a Margaret para darle las gracias y lleva comunicando toda la mañana.
4: Estará cotilleando. ¿Quieres que...? De acuerdo, bien, iré a ver cómo está.
2: Aracnofòbia està plena d'històries que són tan fascinants com una aranya penjant del sostre. Per començar, el càsting de Jeff Daniels va ser una sorpresa. L'actor, conegut per papers més còmics com a Dumb and Dumber, no era la primera opció per fer de metge terroritzat. Però la seva habilitat per combinar por i humor el van fer perfecte. Daniels va confessar que va haver de treballar amb un terapeuta per superar la seva pròpia aversió a les aranyes, i en una entrevista va dir que mai no havia corregut tan ràpid com quan una aranya

cobrir una ruta de muntanyes vermelles, de pobles blancs, de carreteres infinites i de vida altura. La porta d'entrada és Salta, coneguda com La Linda, una ciutat colonial amb places porxades, esglésies de colors i balcons de fusta. El centre recorre a peu, a la plaça 9 de Julio i a la catedral, al Cabildo i les terrasses on tastar les primeres empanades saltenyes més petites i sucoses que en altres zones del país. També val la pena pujar al Cerro San Bernardo, amb el telefèric o caminant, per veure la ciutat envoltada de muntanyes. Però el gran viatge comença quan se surt de Salta per carretera. Cap al sud, la ruta 68 travessa la Quebrada de les Conchas, un paisatge de roca vermella amb formes naturals com l'amfiteatre o la Garganta del Diablo. Al final d'aquesta carretera és Cafayate, una de les grans capitals del vi argentí. Aquí les vinyes creixen a més de 1.600 metres d'altitud, sota un sol fort, amb nits fresques. El vi més característic és el torrontès, blanc, aromàtic i molt lligat a aquesta zona. Des de Cafayate, les valls de Calchaquies continuen entre pobles de tova, cactus gegants i esglésies petites. Molts viatgers fan ruta cap a Cachi, passant per la Cuesta de l'Obispo o el Parc Nacional Los Cardones, on els cactus s'aixequen com a columnes al costat de la carretera. A taula, el nord argentí té gust de blat de moro, de carn i d'espècies suaus. Humita, tamales, locro, cabrit i empanades acabades de sortir del forn de fang. Salta i les valls de Calchaquies són una Argentina diferent de Buenos Aires o la Patagònia. Aquí el viatge passa pels mercats, per les penyes folklòriques, les carreteres de grava, les cases baixes i les

0: Doncs vinga, tenim ganes de fer-vos propostes, com sempre, ja sabeu, i del que més ens agrada és poder parlar-vos de teatre, sobretot si és una garantia de que ens ho passarem bé, i això sempre ho fem amb l'Ariadna Giné. Ariadna, benvinguda! Vamos! Com estàs?
1: Vamos.
0: Com estàs?
1: Molt bé, David, estic molt bé. I a més és que avui estic especialment contenta, perquè avui, mira, et proposo una conversa plena de ritme i rialla.
0: Sí.
1: Una mica de caos escènic, també t'ho he de dir. Imagina't, doncs, una porta que a sobre ja es tanca sense parar, actors que surten i entren per aquestes portes sense parar, una companyia de teatre que intenta, com pot, mantenir la calma mentre tot el seu voltant es desmunta literalment.
0: Sí.
1: Doncs darrere d'aquest embolic hi ha una de les comèdies més divertides i estimades del teatre contemporani, com és Pel davant i pel darrere.
0: Home.
1: Ja saps, i tant, ja saps que jo sempre vinc molt ben acompanyada i avui tenim amb nosaltres a dues de les seves protagonistes que omplen d'energia i humor l'escenari del Teatre Borràs, aquí a Barcelona, fins l'11 de gener del 2026. Diria que ho han allargat, perquè si no recordo malament era fins al desembre, ja ens ho explicaran. Una d'elles és cara molt coneguda aquí a Catalunya, amb sèries i programes de televisió, amb un do especial per la comèdia i la improvisació, i l'altra és andalusa de naixement, però també vinculada a Catalunya, i ha deixat petjada la televisió a nivell nacional, però també en el teatre, com en aquest cas, pel davant i pel darrere. Vinga, ara sí, ja us ho dic, eh? Vinga, agafada de la mà, una a la dreta i una a l'esquerra, amb Agnès Busquets i Rocío Madrid.
0: Benvinguda. Clar que sí, home!
2: Hola, gràcies.
0: Bravo!
2: Hola!
0: Bravo! Mare meva, que estava, tot, estava tota la gent aquí esperant. Diu, però quan podem aplaudir que les coneixem? Que les coneixem a totes, que les hem vist aquí i allà.
2: Faltava lo de los redoble de tambores.
0: Sí, sí, però el presupuesto iba ajustado. Era,
2: ah, ha llegado, bueno, o,
0: sí,
2: está bien.
0: O tenia, nos dava para los bocadillos i no para els tambores. Però bueno, benvingudes les dues, benvenida.
2: Gràcies.
3: Gràcies, gràcies.
0: Ariadna, tu l'has pogut viure, veure i gaudir, sí, aquesta obra, eh?
1: Doncs sí, sí, sí, sí, sí. És que abans de res els volia donar l'enhorabona perquè, escolta, per l'èxit que està tenint, no sé com esteu vivint vosaltres aquesta acollida del públic, però, escolta, és que em dóna la sensació, jo que la vaig veure en el seu moment, bueno, ja fa uns quants anys, i la vaig veure aquesta setmana, em dóna la sensació que el públic segueix rient com fa 40 anys. No sé vosaltres com ho viviu, això.
3: A veure, jo fa 40 anys no la vaig veure, aquesta, no perquè no tingués l'edat, que l'hagués pogut veure perfectament, sinó perquè vivia a Tarragona i encara era petita i tal, i no. Però altres edicions sí que l'he vist, un parell d'edicions, més la que he fet jo fa 8 anys i aquesta. O sigui, i puc garantir que sí, que el públic segueix rient, segueix passant-s'ho bé, hi ha gent, molta gent repetidora, que t'ho diu, que, ostres, vaig venir fa tants anys, vaig venir tal, i no, ostres, ja me'n recordava, però és que he tornat a riure tal, i sí, és tiro segur.
0: Sí, eh?
3: És tiro segur, aquesta funció.
0: Que bo.
3: Sí.
0: Jo us he de confessar que sí que vaig estar fa 40 anys sent molt petit, però la vaig veure. Crec recordar que érem el Mario Gas, que hi havia
3: exacte,
0: la producció, que sí? Doncs sí, sí, hi vaig estar, i vamos, i va ser una de les obres que em va enamorar del món del teatre, de riure, de passar-ho bé, i d'aquestes obres que funcionen com un rellotge. Imagino que és un gust poder participar i riure i passar-s'ho bé, no? Us ho deu passar molt bé.
4: Sí, bueno, es que es muy, muy divertida, tanto para nosotros haciéndola como la energía que recibimos del público, ¿no? Que es maravillosa. Al final, bueno, es una locura descontrolada, pero muy controlada a la vez, que empieza muy poco a poco, pero que está dirigida así a posta, ¿no? Hay un comentario muy común que es como, no, mira que el primer acto de repente es como que nos ha costado un poco de no entender muy bien la historia y esta cosa del vodevil, ya un poco antiguillo, ¿no? Pero claro, está así hecho a posta para que después la explosión final sea el doble, ¿no? Y sí, la verdad es que es de estas puntas que es como un regalo, ¿no? Hacer, porque sabes que cada día, aunque hagan lo mismo, van a reír muchísimo, con tus compañeros también te los vas a pasar muy bien, porque es tan complicada de hacer que siempre pasa algo, que el público no se entera, pero nosotros sí, y nos descojonamos.
0: Ay, qué bueno.
4: Y eso es lo bueno, ¿no? También el poder venir cada día, yo que además vivo en Málaga y cada semana me desplazo aquí para hacer función, y

0: estoy ahí, que doy más vuelta que el baúl de la Piqué con los aviones, pero bueno, vengo ilusionada porque sé que me esperan unos días de pasarlo bien y de mucho compañerismo y mucha piña y muy guay, la verdad.
1: Qué maravilla. Arianda, digues, digues.
2: No, és que és una comèdia sobre el caos dins del teatre, o
1: Sí.
2: sigui, això ja no faig cap mena d'espoiler perquè ja ho sap tothom. Però és que alhora, dins d'aquest caos, ha estat com, sembla una coreografia dins d'aquests
0: Ho és, ho
2: 5
0: és.
2: minuts. És que és una cosa que jo no sé com no aconseguiu aquest, bueno, com aconseguiu aquesta precisió i no embogir encara més de lo que sembla quan estàs en el públic, no? Vull dir, aquesta coreografia és meravellosa.
0: Bueno, és que ja ho has dit tu, no, no, és una coreografia, està muntat com una coreografia, igual com si fos una coreografia de dansa, però és
1: Sí.
0: una coreografia suposo que et refereixes al segon acte, sobretot, que és
2: Sí.
0: l'acte que, bueno, està batejat com la pantomima, on no es parla perquè se suposa que el públic real està a l'altra banda, el públic pel qual estem fent la funció, que no és públic real, que és públic fictici, el públic
1: Sí.
0: real ens està veient a nosaltres pel darrere. Llavors, clar, no? Com que la companyia aquella està intentant fer una funció sense que la gent que està veient la funció no s'enteri de tot el caos que hi ha allà al darrere, doncs clar, s'ha de fer tot en silenci, no? Bueno, que és el que passa realment amb una funció de veritat. O sigui, tu quan estàs entre caixes no pots parlar a to, ha de ser tot mimat si necessites una cosa així perquè que no se senti a l'altra banda de l'escenari, no? A l'escenari. Vull dir que sí, i està tot coreografiat perquè és que no pots saltar-te
1: Clar,
0: ni
1: clar.
0: una nota,
1: Sí,
0: diguem,
1: sí, sí.
0: perquè si no es desmorona. És com un castell de cartes que si em poses una mal posada allò es desmunta al moment i ja Cuenta,
1: no, no.
0: cuenta, Agnes, los pensamientos intrusivos tenemos que respirar por sacarlos Home.
2: rápido, porque...
0: No, no, no. És total, perquè realment passen coses, no? I llavors
1: Clar.
0: has de, bueno, ho salves,
1: Sí.
0: però sí.
1: Clar, jo
0: Està
1: m'imagino
0: tot molt
1: que
0: mil·limetrat.
1: quan és això, que és tan agraïda, no? De dir, bueno, veure que el públic s'ho passa bé i que vosaltres també ho gaudiu, però que al mateix temps és una cosa tan, tan estudiada, tan cronometrada, tan, tan sincronitzada, ha de ser energèticament, ha de ser molt ha de desgastar molt, no? Deu acabar molt cansades, imagino.
0: Sí. Es una función muy exigente porque no ya físicamente por la hora y media que nos tiramos subiendo y bajando escaleras sin parar, literalmente sin parar, sino claro, también por la concentración, por
1: Sí,
0: esto, ¿no?
1: sí.
0: Porque esto de los pensamientos intrusivos lo decía porque Sí, nos ha pasado sí. a todos. O sea, Sí, el
2: no te
0: otro día me
2: puedes
0: pasó,
2: de...
0: ¿no? Que estaba pensando, ¿qué
2: Sí.
0: estaba pensando? Ya sé lo de las fotos. Estaba pensando, o sigui, va haver un
2: Sí,
0: moment que
2: sí.
0: em vaig saltar un peu perquè de cop i volta estàs com molt relaxat fent la
1: Clar.
0: funció. Quan hi ha pensamientos intrusivos és quan tu ja estàs molt relaxat fent una funció i comences a pensar, jo què sé, la llista de la compra. Avui aquella cosa que he vist pel carrer tal, però el cervell no saps com va estar configurat que és capaç de
1: És
0: sentir el
1: boníssim.
0: peu i entrar. Pues en
1: Que
0: aquell
1: bo.
0: cas el meu cervell va fallar i vaig entrar tard perquè estava pensant avui em toca anar a fer-me les fotos amb el públic, per què hem d'anar a fer-nos fotos amb els públics? Però tal qual, i llavors vaig entrar tard. Sí, I sí, això
2: això.
0: és una putada, no? Digues,
1: Però,
0: digues, Rocío, que t'he
1: ay, que
0: tallat.
1: bo, que bo, que bo.
0: No, no, no, que tal cual, o sea, es que no te puedes desconectar de la función por muy No.
2: segura que estés y por muy, por eso, ¿no? Que sabes ya que lo tienes controlado, no puedes desconectarte porque es que va tan rápido y hay tantos detalles y tantos pies que a la mínima que te desconectas se te ha pasado ya el ticket.
1: El
0: Sí, ya está, ya, ya le has
1: ticket.
0: jodido al
1: Qué bo.
0: compañero, ¿no?
1: Ja,
0: Digamos.
1: totalmente,
0: I
1: sí.
0: quant de temps veu estar
1: amb els assajos? Imagino que aquesta deu ser de les que porta més temps a l'hora de preparar,
0: No, no,
1: no?
0: malauradament, com que som uns kamikazes, cada cop s'assagen amb menys temps. No, no, vam estar,
1: Fixa't.
0: què vam estar, Rocío, 5 setmanes? Cinc Sí, no ha setmanes, llegado, sí. sí, no ha llegado,
1: No, buah.
0: 5
1: Una
0: y algo,
1: bogeria, una bogeria.
0: sí.
1: Moltes hores, això sí, clar. Assajàvem de Sí.
0: 3 a 9.
1: Buah,
0: De 3 del
1: imagina't, eh?
0: migdia a 9 del vespre. Llavors,
1: Imagina't, eh?
0: clar, amb els parons d'allò, perquè som com nens d'escola, que més de 2 hores concentrats no aguantem, i anàvem fent parons,
1: Sí.
0: i això, però sí, no, no, no, s'hagués agraït més temps d'assajos, però bueno, business is business, que diuen, no?
1: Sí, sí,
0: Llavors...
1: sí. No, després Ariadna és quan els diuen ai, quina sort tenen la gent del teatre, que treballen una horeta i mitja i ja se'n van. No, no, aquí hi ha molta
0: No,
1: feina, eh?
0: sí. No,
1: Ariadna,
0: no. Sí.
1: com vivies aquest engranatge que anava tan perfecte? Com el
2: Mira,
1: veieu des del
2: és que
1: públic?
2: jo quan vaig estar aquesta setmana passada, vaig pensar, quan la vaig anar a veure,
3: En quin moment me'n vaig riure més? En aquell moment no em vaig recordar en quin era, no? Però un cop tornar-la a veure vaig dir, ai, calla. Bueno, a veure, en total, rius tota l'estona, però sí que és veritat que hi ha un acte que és que jo no podia parar de riure, però de plorar. Saps, David, quan a tu i a mi ens agafa la cara durant una entrevista, que no sabem com parar, que hem de parar el micro i no sé què? Doncs em va començar a agafar un atac de riure, plorant.
1: Que bo.
3: Elles no ho saben, però el David sí que ho sap. Jo vaig cada setmana al teatre, però clar, vaig sola, perquè no trobo ningú que cada setmana vulgui venir amb mi al teatre, no?
1: Portes un ritme.
3: Vaig començar, clar, vaig començar a riure, a plorar, que no podia parar, i els del meu voltant, que cada setmana són gens diferents, clar, mirant com dient, a veure, por favor,
0: senyorita. Aquesta noia embogit, no?
1: Embogit, no? Però això s'ha de recomanar al sistema públic de salut, eh? De salut s'ha de recomanar, aquesta obra, mare meva.
3: És que...
0: No, la gent riu molt i sí, jo tinc... He vingut amics meus que són així com menys de no tant expressar, així com ho fas tu, Ariadna, i m'ho deien, dius que ha arribat un moment que pensava que parin ja, perquè no puc més. O sigui, de no poder.
1: Jo us volia preguntar, perquè clar, vosaltres que ja porteu doncs, molt de temps, no? Televisió, teatre, no? que ja, pues això, verdaderament és que aquesta obra està tan inspirada en anècdotes i en situacions, no? Que passen això pel davant i pel darrere, no? De les càmeres, l'espectacle ha de continuar, totes aquestes sensacions. I haureu viscut moments en què, quan esteu fent l'obra, segur que es reconnecteu en algun moment, no? De dir, mira, jo vaig veure allò, no sé com va poder tirar endavant aquell dia, o aquella funció, o aquella gent que em costava una mica treballar amb ells, no? Heu tingut situacions d'aquestes?
2: Sí, bueno, de todo te pasa. Yo, por ejemplo, que sí, que he ido combinando con tele, pero que básicamente desde hace 18 años la base de mi rutina laboral es el teatro y el teatro musical.
1: Sí.
2: O sea, ya he hecho unas cuantas y sí, hombre, claro, esto te da, el teatro te da para escribir un libro, tanto por la convivencia de los compañeros como por los directores, que ojo, que aquí podíamos hacer un monólogo con los directores de teatro y sus peculiaridades, sí, claro, como por decirlo de alguna manera.
1: Sí, sí.
3: Queremos este monólogo, lo queremos.
2: Uy, bueno, ya ves.
1: Cuando tengas un minuto de pausa, pues te pones ahí a escribirlo. Porque...
2: A darle.
1: No, claro. Porque...
2: Pero bueno, mira, yo siempre digo lo mismo, que es una verdad muy grande, ¿eh? Yo que bueno, pues como Agnès, ¿no? Pues que hemos hecho ficción, que has presentado programas, que has hecho entretenimiento, que has hecho teatro. Al final, yo creo que los actores que se dedican al teatro tienen algo que engancha. O sea, yo, si tú me pedirías que me quedase o que pudiera elegir una compañía perfecta para un proyecto, siempre recurriría a los actores de teatro, porque somos como los soldados rasos del mundo de la cultura, ¿no? Que muchas veces es muy injusto porque no se hace justicia. O sea, el teatro es una profesión muy dura, aunque lo que más se diga es esto, uy, mira, sí, trabaja en 1 hora y media. No. Hay mucho más detrás y sobre todo por los sueldos que se cobran en teatro. Siempre tenemos que complementar, por lo que ir matados con otras cosas, ¿no?
1: Sí,
2: pues
1: sí.
2: Sea en tele, sea en doblaje. Entonces, todo el glamour, que me parece estupendo y bravo por ello, ¿eh? Pero todo el glamour que se le da al cine, por ejemplo, para mí es desproporcionado con respecto a capacidad con los actores, ¿no? Esto lo estábamos hablando el otro día, porque me parece muy bien las alfombras rojas y las taquillas y todo, ¿no? El glamour que se le da al cine. Pero bueno, es que si no brillas en cine, entonces mejor ponte a vender pan. ¿Sabes? Claro, porque para una secuencia pues estás a lo mejor una semana y en montaje ponen tu mejor respiración, tu mejor mirada, tu mejor todo. Pues bueno, es que el actor de teatro es una lanzada al abismo diaria y única.
1: Total.
2: Es en ese momento y no vale en blanco. Si te caes de boca, te levantas, sigues y tienes que resolver, ¿no? Entonces, por eso me parece que los actores de teatro somos unos campeones.
1: Absolut.
2: Tío, la verdad.
1: I Agnès, la dificultat també d'allò que es diu, no? De quan no sona el telèfon o al contrari, morir d'èxit, que es diu, no? En el sentit de que no parar, però dius, carai, és que tampoc no puc ni parar un momentet, no?
0: No, a veure, jo estic d'acord amb això que deia la Rocío, o sigui, fas les dues coses però per... Moltes vegades, també hi ha aquesta cosa de que enganxa, eh?
1: Sí.
0: Vull dir, i que costa a vegades dir que no, però... a veure, jo per sort, de moment, toco fusta. Èpoques de que no sonés el telèfon, per sort no n'hi ha hagut massa, però encara que soni, has d'agafar moltes, gairebé totes les trucades.
1: Clar,
0: perquè,
1: clar. Aquí està.
0: No, amb una sola cosa no tires. Sí, llavors has de combinar. Bueno, som com autònoms, els actors.
1: Sí,
0: som
1: sí,
0: com
1: sí,
0: una,
1: sí,
0: som
1: sí.
0: autònoms.
1: Sí, sí, sí.
0: I els autònoms fan moltes feines a la vegada. Però
1: sí,
0: els actors
1: sí.
0: també, perquè si no...
1: I salut. I una salut que teniu, que no puc...
0: Clar, i la salut, bueno, evidentment, o sigui, la de funcions que hem fet amb pastillats d'antibiòtics antiinflamatoris i m'han arribat a punxar cortisona.
1: Uau.
0: Perquè s'ha de fer la funció. O sigui, només la faràs, jo crec, si o et mors, o jo què sé, o trenques algú que realment allò... Vull dir, he arribat a fer funcions amb crosses... L'última edició de Pel davant i pel darrere em vaig fissurar el sacre i vaig fer funcions amb el sacre fissurat. O sigui, canvia moltes professions que potser estan asseguts, es fissurant el sacre i agafant la baixa.
1: Sí, sí.
0: Però bueno, tenen la sort de poder-ho fer, també t'ho he de dir.
1: Sí, sí, sí. Sí.
0: Però bueno, va amb el pack.
1: Totalment. Doncs aquí...
2: Como los gladiadores de la cultura. Los gladiadores del mundo de la cultura.
1: Los gladiadores de la cultura ho veig com a titular. Ja ens ha fet la feina.
3: És una mica com en el periodisme, la ràdio i la tele, eh?
1: Bueno, sí.
2: Absolutament.
1: Alguna cosa em sonava d'això que deien, eh? Sí, sí, estic totalment
2: d'acord. Sí, sí, sí. Però bueno, vivo en una sociedad que es de todo menos equilibrada y justa, o sea que sí. Mejor no chinarse con estas cosas, hacer cada uno su trabajo y ser feliz con lo que uno tiene.
1: Exacte, y pa'lante sí, com ha de ser.
0: I agrair, molt.
1: Sí, home,
2: sí,
1: clar
2: sí,
1: sí, clar que
2: sí. Tanto,
1: Ariadna,
2: tanto.
1: Doncs digue'ns això, no? Fins quan
3: exacte,
1: ho tenim,
3: mira,
1: les sessions?
3: Fins l'11 de gener, ho estic dient bé, oi?
0: Sí, sí.
3: Va,
0: no.
3: Fins 11... Ah, no, no era fins al 7 de desembre. Ah,
0: bueno, estratègies.
1: Està molt bé, això.
3: Fins l'11 de gener del 2026,
0: sí,
3: de dimecres
0: sí.
3: a diumenge, els dimecres sí. i dijous a les 8, els divendres a les 7, dissabte doble sessió a les 5 i a 4:15, i el diumenge a les 5. Així que no teniu
0: sí.
3: excusa, heu d'anar.
1: Que bé.
0: Hi ha una varietat d'horaris, tu,
1: sí,
0: que no t'ho acabes,
1: exacte,
0: això, eh?
3: Exacte.
1: No us avorriu, així no entreu en dinàmiques repetitives i
0: exacte,
1: cada dia és
0: exacte,
1: diferent.
0: Ni pensaments intrusius.
1: Aquí està. Doncs enhorabona a les dues, moltíssimes gràcies per passar pel programa i que per molts anys us puguem gaudir del teatre, d'aquestes gladiadores de la cultura, que ens heu dit.
2: Una abraçada.
1: Una abraçada de forta.
0: Una abraçada, merci.
1: Adéu-siau. Doncs, Ariadna, fantàstica aquesta sí. proposta, que t'ho vas passar a bomba. Això és salut, eh? Això, Ariadna, és salut, eh?
3: No en tinc cap dubte. Mira, vaig anar refredada i vaig sortir que ja no ni cortina ni res.
1: Aquí està. Cada 8 hores, mira, perquè no ho podrien aguantar, interpretativament, però si no, cada 8 hores seria fantàstica aquesta dosi
3: sí, sí, sí.
1: de cultura, de riure i de bon teatre. Gràcies, Ariadna, i fins la propera setmana.
3: Vinga, adeu-siau.

0: Descobreix amb Onda Cero el patrimoni cultural i paisatgístic de Catalunya.
1: Vols combinar prehistòria i literatura? Visita el dolmen de la Cova d'Andaina a Romanyà de la Selva i segueix les petjades de Mercè Rodoreda. L'autora de la plaça del Diamant o a l'Home va ser enterrada en aquesta vila. Si encara te'n queden ganes, acaba la ruta amb una passejada per S'Agaró i Palamós, una experiència cultural i paisatgística al cor del Baix Empordà.
0: Viu l'estiu amb Onda Cero Catalunya. Onda Cero Catalunya, la ràdio que t'escolta. Estàs escoltant Nits de Ràdio, amb David Cervelló.

Es diu que si agaféssim tota la història de la humanitat i analitzéssim nosaltres on estem,

0: tota la gent, de tots els humans que han viscut, els que estaven a les coves fins avui en dia, veuríem que només, si ho comparéssim tota aquesta història en 24 hores, només serien els últims 2-3 segons que tenim aigua calenta, que podem menjar tots els dies, que ens podem anar de vacances, que tenim vols econòmics, que tenim tablet, que tenim mòbil i 50.000 coses. Hauríem de dir que som la generació amb més sort de tota la història de la humanitat, i tot i així tenim menys salut mental que mai, i la gent està més deprimida que mai, i la gent està més desil·lusionada que mai. Per tant, vol dir que alguna cosa està passant i que necessitem l'ajuda dels professionals de la psicologia, com és el cas d'en Xavier Guix. Xavier, gràcies per passar un cop més pel programa.
1: Gràcies a vosaltres, gràcies a tu.
0: En aquest cas, ens presentes junt amb Francesc Miralles i Àlex Rovira, que, si em permets, sou els tres tenors d'això de dir, escolta, jo em llegeixo un llibre seu i estaré una mica millor, i a mi això ja em sembla molt. Per tant, per mi sou els tres tenors de la psicologia i de l'ajuda.
1: Tres divulgadors, en tot cas, sí. tenim un historial de divulgació important.
0: Exactament, però escolta, toqueu la nota adequada, eh? O sigui que amb això també hi coincidiu. Essencial, tres amics a la recerca d'una vida extraordinària. Xavier, és això que diem, si estem en el millor moment de la humanitat, i és quan més es pot parlar de la salut mental, que per tant ja no podem dir allò de que, bueno, com que és un tabú, com que queda malament allò de dir que vas a teràpia, allò que s'ha de tapar, pues no, pues ara que en podem parlar és quan la gent ho necessita més que mai. Què està passant?
1: Bueno, fixa't que totes les referències que tu has donat a efectes de progrés ho han estat a un nivell material.
0: Correcte.
1: I a un nivell d'evolució de coneixements, a nivell d'evolució d'instruments, eines, formes d'entendre la vida, etcètera, que sempre han tingut una mirada cap enfora. Com podem resoldre els problemes de la vida, no? Aleshores, això ha sigut una mica el moviment humà. Però aquest moviment humà ha vingut sempre acompanyat també d'un altre fet, que és el fet de la consciència que tenim sobre allò que vivim. Nosaltres, els éssers humans, ens diferenciem d'altres éssers vius respecte a la nostra capacitat de ser autoconscients.
0: Sí.
1: Per tant, el ser cada cop més autoconscients de nosaltres mateixos ens ha portat això, no? Unes persones potser han dedicat més temps i espai a resoldre els problemes de fora, i altres persones han dedicat més a resoldre els problemes de dintre, és a dir, entendre una mica com funciona el cervell, com funciona la ment,

0: ens porta a sempre a veure què està passant. Del que està passant, t'haig de dir que no veiem la meitat. Generalment només veiem el que ens informen els mitjans de comunicació.
1: El que ens arriba, que cada cop és més condicionat. Cada cop és més condicionat.
0: Exacte. Ara ens comencem a entendre. Llavors, del que ens arriba sempre és una mirada esbiaixada sobre el que està passant, que és el que la càmera ensenya.
1: Sí, sí.
0: Però la càmera no ensenya tot el que està passant. Ensenya només una part. Aleshores, què passa? Que segons que estiguem posant el focus d'atenció, veurem que el món s'està quedant en un estat de molta incertesa, més que mai, donat l'estat de la qüestió, si pensem que hi ha guerres, si pensem que ens amenacen amb canvis climàtics, que ens amenacen amb que no sabem si ens pagaran les pensions, amb gent que ocupa vivendes, amb gent que ho passa malament, amb unes polaritzacions molt grans entre rics i pobres. És a dir, aquesta mirada cap on fora, que intenta retratar el món des d'aquí, evidentment, ens genera una angoixa terrible.
1: Ens genera angoixa. El problema, i just l'altre dia ho escoltava d'un podcast que havien fet l'Antoni Bassas i la Gemma Nier, que estaven comentant i deien, oh, però és que per què només comentem notícies dolentes? Diu, oh, perquè la pau no genera notícia, la genera el conflicte. I dic, bueno, clar, però si només estàs veient aquestes notícies, a tu el que t'arriba de sensació és que tothom està sempre en guerra, en conflicte constantment, i això al final ens genera, doncs, crispació, tensió, esgotament. I per això, el primer punt, perquè clar, aquí això, vamos, aquí intenteu pues, una mica buscar les preguntes que s'ha preguntat l'home possiblement tota la vida, però clar, comenceu per la pam, la clau, que és, què és la felicitat? I és que el problema ja no només és que ens ho hem de preguntar o us ho hem de preguntar, sinó que el problema és que avui en dia, pobre de tu que no siguis feliç. Perquè, clar, és que estàs obligat a ser feliç,
0: sí,
1: no?
0: Bueno, mira, amb això hi ha molta controvèrsia. T'haig de dir que quan hem començat a fer la promoció del llibre i hem anat a fer unes quantes mitjans per Madrid i aquí a Barcelona, mitjans escrits em refereixo, sí, fonamentalment, sí. Algun també de visual, però bueno, majoria escrits. La sorpresa nostra ha estat que una de les preguntes que més ens han fet és otro libro sobre la felicidad. I nosaltres els hem hagut de dir, primero, no és un libro sobre la felicidad.
1: Clar.
0: És un llibre sobre quins són aquells àmbits, aspectes, que pel tot ser humà són essencials. Un d'ells, un capítol, el primer capítol, habla de la felicitat.
1: Sí.
0: La qual cosa ens indica, quan ens diuen això, que probablement no has passat del primer capítol.
1: Correcte,
0: llavors,
1: sí.
0: Correcte. Llavors, aleshores, entenem que quan diuen això vol dir no t'has leït el llibre. Però ens diuen això. Aleshores, què passa? Que quan un intenta retratar un món, per exemple, doncs això, no? Els mitjans, que tot el dia posen l'atenció en la notícia, les notícies més angoixants, més dramàtiques. Si tu tot el dia estàs enfocant-te en això i estàs veient això, i et venen uns tios que parlar-te de la felicitat, tu dius, aquests tios no hi toquen. Clar. Aquests tios no hi toquen, no saben el món que viuen.
1: Clar.
0: I esclar, nosaltres llavors ens quedem parats i diem, no, és que nosaltres, escolti, perdoni, primera, venim d'un món que hi ha molta gent que es mou a l'entorn d'aquests temes. Segona, si estem explorant justament aquests temes, és perquè intentem donar-li un punt d'harmonia o d'equilibri a l'altra part, que és veure un món desastrós.
1: Efectivament.
0: I no perquè vulguem pintar-lo de bonic.
1: És buscar
0: no
1: l'equilibri. És buscar l'equilibri.
0: És donar a entendre que a la vida no tot és això que ens ensenyen, sinó que a la vida hi ha moltes més coses.
1: Exactament.
0: I aleshores, aquí ve la part interessant, que és una periodista va tenir la bona pensada de, abans d'entrevistar-nos, fer, a part de llegir-se el llibre, aquesta sí que se'l va llegir, va fer una pensada, que és preguntar-li a tots els seus companys de redacció, que eren com entre 30 o 40 persones, més o menys, perquè coincidien diferents medis de comunicació,
1: sí.
0: Els va preguntar, justament, feu-me una llista del que considereu que és essencial a la vida.
1: Que bona.
0: Que és com si jo t'ho demanés a tu. De dir, fes una llisteta.
1: Sí.
0: Saps què passa? Que al final surten els mateixos temes que surten en el llibre.
1: És així.
0: Per què? Perquè humanament tots coincidim en que quan som capaços de mirar més enllà de la immediatesa, sí, més enllà

0: de lo que els ulls poden veure i lo que ens enfoquen els mitjans, som capaços d'entendre que hi ha coses que realment tenen i valen la pena i importen a la vida.
1: Mm-hmm. És que quasi, Xavier, ho podríem fer al revés, no? No tant preguntant-ho als que tenim la intenció, si tot va bé, de poder viure encara uns bons quants anys, sinó si ens ho preguntéssim a l'últim dia de vida, no? I miréssim enrere de dir què era l'important o què era allò que hagués hagut de dedicar-hi més temps. Serien tots els temes que toqueu al llibre, no?
0: Exacte. I per això també convé que hi hagi algú que digui, escolti'm, enmig de tot aquest cacau, recordin que hi ha una cosa que és important.
1: Totalment.
0: Una no, 21, perquè en el llibre parlem de 21 temes. Per tant, és evident que el llibre, fins i tot, creiem que en aquest moment és necessari.
1: Totalment.
0: Perquè fa justament aquest paper de contrapart.
1: Sí, sí.
0: Però, repeteixo, no ha nascut de la reactivitat contra. Anem a fer un llibre perquè ara demostrarem que el món...
1: No,
0: nosaltres simplement som tres persones que coincidim amb amistat, que coincidim amb pensament...
1: Amb experiència, i que, per tant, podeu reflexionar sobre aquestes qüestions.
0: Eh? I que cadascú té una mirada una mica diferent, perquè cadascú té una mirada més científica, l'altre té una mirada més mística, l'altre té una mirada més relacionada amb els temes artístics, l'art, tot això. Mm-hmm. I, per tant, la mirada de cadascú li dona això, una visió amb 3D. És a dir, són com tres mirades que hem intentat fugir, perquè primer la primera suggerència que ens van fer d'aquest llibre era que ho féssim en forma dialogada, i això hi vam renunciar, justament perquè no volíem que fos un llibre pesorós, amb una opinió que dura tres pàgines i una altra que li respon amb una, no? I llavors no ens semblava molt... Ens ha agradat més el sentit unitari. Aleshores hem fet un llibre com si fos una unitat, i que si el vas llegint, una mica qui ens pugui conèixer se n'adonarà de que hi ha el toc d'aquest, el toc de l'altre, això se n'adonarà.
1: És un joc, també. És un joc, també.
0: D'anar-ho
1: descobrint. Un dels capítols, una de les essències, parla d'un element que per mi és clau que se sàpiga gestionar bé, que són les emocions. Perquè les emocions, durant massa temps, les hem tapat, no? No les hem validat, no les hem respectat. I crec que, així com no es pot insultar o menysprear una persona, tampoc es pot menysprear les emocions que estigui visquent, no? Les emocions les hem de viure, les hem de gestionar, i segurament cada persona té una manera de fer-ho, però clar, agraeixo que per fi s'estigui posant fi a allò que ens passava quan érem petits, Xavier, que deien, ai, no ploris, jo ara, no estiguis trist, o va, anima't. Escolti, si fos tan fàcil, ja ho faria per mi mateix, no? És a dir, aquí anem de la mà de l'altre aspecte clau, que és dir, escolta, no hi ha receptes miraculoses, tot és un camí. Per tant, clar que tots volem anar a entendre cada un d'aquests elements de la millor manera, però qui ens estigui dient, mira, pren-te aquest caramelet, que de cop i volta ja ho tens, o llegeix aquesta frase i ja estaràs millor. No, et donen eines, no? Són eines.
0: I a més aquest llibre, que també en alguns mitjans ens han tornat a recordar allò de per què serveix un llibre d'autoajuda? I nosaltres hem hagut de tornar a fer un matís i hem dit, mira, això no és essencial, no és un llibre d'autoajuda, perquè no és un llibre de receptes. Els tres autors han escrit tota una sèrie de coses que practica esto, practica l'altre. Si és cert que en algunes reflexions acompanyem algun tipus de gestió una mica més pràctica, i llavors sí que fem algun step, no? I si vols aprofundir això, si vols aprofundir allò, et proposem això, et proposem allò. Però tot ve arran d'una gran o una llarga reflexió sobre el tema. Per tant, és un llibre més aviat reflexiu, més aviat de tocar la part que dèiem essencial, i que no té pretensions de ser ajudador. Jo diria que és un llibre, és el típic llibre, per resumir-ho, de capçalera.
1: Acompanyador, llibre, si em permets.
0: És, exacte,
1: t'acompanya.
0: És un llibre que t'acompanya i que et podrà acompanyar durant molt de temps, perquè probablement un dia t'interessa un tema, un altre dia t'interessa un altre tema. Potser estàs passant per un procés una mica complicat i dius, hosti, m'han dit que haig de treballar el perdó. Però com es treballa el perdó? Llavors, allà tens

0: allà tens un llibre que t'explica això, no? T'explica, escolta, com que entendre del perdó, què és l'essencial del perdó, quins passos et poden ajudar a una mica apropar-te cap a l'experiència del perdó. És a dir, que ja trobaràs una reflexió amb temes que són essencials i que en algun moment segur que et faran falta. Per tant, llibre de referència, llibre per tenir-lo guardadet a prop i de tant en tant consultar-lo.
1: Totalment. Un dels aspectes és el conflicte, i en el conflicte, doncs això, no? Anem veient, per exemple, doncs la cronologia, o per exemple la regla dels 90 segons de Douglas Enol, i és sí. Que el conflicte, com tantes coses a la vida, com pot ser fins i tot l'ansietat, m'atreviria a dir, no es tracta de dir de no existir, de negar-lo, sinó de transitar-lo, no? El conflicte existeix, existirà, perquè al final sí. És, escolta, queda... clar, mira, fem un humor, allò quan diu va, queda la de la vergonya, quan estem allò menjant, i queda una oliva, va, queda la de la vergonya, qui la vol? La vol molta gent, aquí ja tenim un conflicte. Ens portarem millor o pitjor per aquella oliva, però sempre hi ha conflicte en tot, no? Aquí ho hem de saber transitar, no?, una mica.
0: Sí, perquè el conflicte al final ens mostra un camí justament d'aprenentatge. Pensa que probablement del que jo escolto als pacients, que n'escolto moltíssims i que porto molts anys escoltant persones, et podria dir que una de les frases més habituals a la consulta és no suporto el conflicte. No puc amb el conflicte. No m'agrada el conflicte.
1: M'altera, no? M'altera.
0: Sí, i tenim una mala relació perquè considerem que el conflicte serà generador de mal rotllo. És a dir, ara ens hem de barallar, ara estarem malament, ara ho passarem fotut, i jo no tinc ganes de tenir mals rotllos, jo no tinc ganes de...
1: Jo no vull problemes. Jo no
0: vull problemes, tu. Que s'ho quedi tot, que s'ho quedi tot. Ja està, tu, jo no vull problemes. Però clar, en aquest moment no som ni justos amb nosaltres ni justos amb l'altre. Per tant, tot conflicte ben portat, evidentment, portat.
1: Sí.
0: És veritat que hi ha conflictes que ja hem vist que acaben en guerra. Però un conflicte humà ben portat és una gran ocasió de conèixer millor l'altre, de conèixer-te millor tu mateix, d'aprendre a validar-te les teves emocions, com deies tu, aprendre també a distingir els teus interessos, a no prendre les coses a nivell personal, sinó ser capaç d'entendre que l'altre també té les seves idees, les seves creences, els seus interessos i les seves necessitats. I, per tant, igual que tu, l'altre també vol el seu. I llavors aquí hem de trobar punts d'equilibri, punts d'encontre, i en aquest exercici s'aprèn molt. Per tant, per mi el conflicte és un camí d'aprenentatge i de creixement personal.
1: Totalment.
0: Si el sabem treballar, si el sabem treballar.
1: Totalment.
0: Si ens tanquem en plan jo només vull tenir la raó i ja està, doncs evidentment això ja sabem que no va enlloc.
1: És fantàstic el poder tenir tres visions sobre cada un d'aquests temes, que en algunes coincideu més, d'altres poden ser més complementàries, i jo crec que això és el que més enriqueix. Un dels temes és la culpa, que recentment vaig poder entrevistar l'Enrique Martínez Lozano, autor de Vivir sin culpa, i és un tema que m'ha apassionat des de que vaig llegir el seu llibre, i ara que vosaltres també ho tracteu, perquè la culpa té molt a veure amb allò que diem de que bé que em sento, no?, quan m'autoflagelo, no?, o dic, ostres, és que he fet això malament i tal, no? I té molta relació també amb el teu anterior llibre del problema de ser demasiado bueno, no? Clar, escolta, és que ojo, si jo m'estic castigant per una cosa que he fet, vaig bé, home, fins a cert punt,
0: bueno,
1: no?
0: Saps què passa? Que el castigar-se un mateix, que jo li poso l'etiqueta, que no és pas meva, però una etiqueta perquè ens entenguem, que es diu masoquisme moral, no?
1: Correcte. Llavors,
0: aquest masoquisme moral, el que és a vegades l'única solució que he trobat per treure'm de sobre el neguit d'haver actuat malament. Llavors, la forma d'automatxacar-me, la forma de tornar una i una altra vegada al penediment, aleshores això comporta moltes vegades un autocàstig, perquè si hi ha culpa, has de saber que sempre hi ha càstig. Per tant, si hi ha càstig, la forma de castigat pot venir o bé pel càstig que m'infligeixo a mi mateix, això pot ser el matxaque personal, o pot ser buscar situacions en les que es creï tal conflicte que m'acabin atonyinant, que seria com una manera també de generar que jo pagui d'alguna manera per allò que he fet. Llavors, la culpa, ja sabem que en la nostra cultura és molt important, perquè les cultures orientals el que funciona més a nivell

0: aquell mural és la vergonya. Fixa que a Orient tot són crucifixions, penjar la gent davant dels altres, escarnis públics, harakiris, que vol dir sempre mostrar davant de l'altre el que fas bé moralment o el que t'has d'avergonyir. En canvi, aquí som de la culpa. I la culpa intenta inhibir la teva conducta per tal de que tinguis en compte les conseqüències dels teus actes. Clar, això es pot fer servir...
1: És castradora, no?
0: Clar,
1: fins a cert punt.
0: Fins a cert punt, perquè compte que també hi ha un punt que no és tan dolent, diguem-ne, perquè a tots ens va bé tenir una brúixola interior que d'alguna manera ens indiqui si el que estem a punt de fer és una bestiesa i ens la fotrem, o si hi ha un sentiment moral, com deia el filòsof Hume, si hi ha un sentiment moral que m'està dient, tio, és que ho passaràs malament, deixa-ho estar. Aleshores, a vegades, aquest sentiment moral és necessari perquè calculem les conseqüències dels nostres actes. Per tant, la culpa en aquest sentit és interessant tenir-la en compte com a mecanisme, repeteixo, per gestionar les nostres emocions i les nostres decisions. Una altra cosa és la persona que viu massa atrapada en la culpa. Aleshores, els que viuen atrapats en la culpa tenen dos camins que generalment són molt clars. Un és el camí del penediment i l'altre és el camí que en castellà es diu remordimiento, el remordiment.
1: Clar.
0: Aleshores, són dos camins diferents. El penediment el solem tenir per allò que no hem fet. Ara me'n penedeixo de no haver agafat aquell pis, ara me'n penedeixo de no haver agafat aquella nòvia, ara me'n penedeixo... Això, per què? Perquè em penedeixo del que no he fet.
1: Del que no és canviable, fins i tot.
0: En canvi, el remordiment se sol tenir pel que he fet i no havia d'haver fet.
1: Que fantàstic.
0: I aleshores aquí hi ha un ensenyamiento, no? Aquí hi ha com una mena de recargolament moral en la que jo em matxaco i el remordiment és molt fotut, eh? O sigui, com a experiència és molt fotut. Ara estic... O sigui, el pròxim llibre que vindrà després d'aquest...
1: Sí?
0: Personalment, va de tot això.
1: Pues, ja salivo.
0: Ja no estic anticipant.
1: Ja salivo, perquè, mira, ara estava veient la imatge que venia a imaginar-me una mica que per poder-te alliberar del dolor i començar a tenir satisfacció, hi ha una mica d'això, d'aquesta penitència, no? Imaginava la reacció de qui està tenint un dolor constant d'un queixal i que se l'arrenca. Perquè diu, mira, així
0: no
1: deixo, clar,
0: no
1: deixo de patir, però clar...
0: Haig d'alliberar-me,
1: Clar, però el gest pot ser radicalment perillós, no? O dolorós, també, no? És a dir, que aquí hi ha molt...
0: És complicat. Ara tu imagina't aquell home, que va ser notícia no fa gaire, que es va oblidar-se del seu fill dintre del cotxe.
1: Correcte.
0: I que per un atac de calor, doncs va morir. Tu imagina't adonar-se'n més tard... anar corrents al cotxe i trobar el teu fill mort. Uf, tu t'imagines el remordiment amb el que ha de viure aquesta persona?
1: Etern.
0: És molt fotut, eh?
1: No hi haurà un dia a la seva vida que no se'n recordi d'això.
0: Evidentment, sí. Diguem-ne que si és una persona que té entranyes, perquè hi ha de tot, eh?
1: Correcte,
0: però si és una persona que no té, que té entranyes, es passa per uns capítols molt, molt fotuts, eh? És un capítol en què pràcticament et vols morir, eh? És
1: segur.
0: A dir, creus que no tens dret a la vida, creus que t'hauries d'haver mort tu, i cosetes d'aquest tipus. És a dir, per tant, són experiències humanes molt, molt... I veus, aquestes experiències són les que no surten als mitjans de comunicació.
1: Totalment.
0: Només surt la notícia, l'escandalera, llavors crucifiquem el pare, llavors és que malament, quin desastre, que evidentment ha sigut desastrós. Però, és clar, després ja no ens en recordem del que hi ha darrere.
1: Falta la reflexió.
0: La reflexió que hi ha darrere, el que està passant darrere, en tots nivells, eh? No parlo d'aquest home, parlo de la família, la mare...
1: Sí.
0: És a dir, això portarà un cacau traumàtic a la família brutal.
1: Deixa'm fer un paral·lelisme, Xavier, perquè ara que de tot se'n fa conflicte, i tu m'has, sobretot a les tertúlies televisives, també a les radiofòniques, per televisió, això, i fins i tot ho hem portat a la política i al futbol, no? De dir, escolta, això del que hauria de ser, mira, aquesta jugada, mirem si estàvem fora de joc o no, és, no, perquè si quan ganais és per los árbitros, és a dir, mai ningú encerta, sempre és tu m'has, no? Doncs precisament el que caldria és que aquestes tertúlies poguéssim tenir en Xavier Guix, en Francesc Miralles i l'Àlex Rovira, perquè llavors entre ells aniríem construint i l'espectador podria anar-se fent una idea, la pròpia, però a través d'aquestes idees que aportin, que siguin per tirar endavant, que siguin positives en el bon sentit de la paraula i no busquem tant el conflicte i el i tu m'has,

0: li, sí, li tu però, no però sabes,
1: no,
0: sinó...
1: No agradarien, eh? Les nostres solucions bueno, no agradarien, eh?
0: Mira, jo el volia, que això és lo important, Xavi. Un plaer sempre escoltar-te.
2: Moltes gràcies a tu, gràcies.
0: Recordeu, en aquests temes finals també, per això que us havia dit abans, eh? Saber viure per saber morir, eh? L'últim capítol. No és per res casual el 21. Moltíssimes gràcies, Xavi, i fins la
2: gràcies
0: propera.
2: Gràcies a tu, fins la propera. Adéu, adéu.
3: A Onda Cero Catalunya, la música de les nits.

Nosaltres anem acabant la funció, tancant la paradeta d'aquest Nits de Ràdio, doncs, d'estiu, que el que fa és no només intenta refrescar-vos, perquè és això, que la ràdio a l'estiu ha de ser fresca, com si allò que dius, carai, ostres, que estic molt millor, estic suant, però potser una mica menys del que pensava, perquè, mira, menys estic escoltant aquesta gent que em distreu. Nosaltres estem aquí per distreure. És la idea principal que tenim, per fer que passeu una bona estona i aprofitem l'estiu per escoltar, doncs, els millors moments, col·laboradors, entrevistades, entrevistats, seccions que val la pena de conèixer, reconèixer, descobrir o deixar-se fascinar per tot el que el coneixement ens pot aportar, que és molt. Nosaltres tornarem aquesta propera nit per seguir-vos refrescant amb el millor de la temporada. Farem uns còctels especials durant l'estiu de 1 a 6 de la matinada. Que vagi molt bé, que tingueu un dia fantàstic. Adeu-siau.

0: programes que més t'agraden. Revisa l'actualitat de la jornada i disfruta de continguts extra. Viu la teva experiència a l'hora que vulguis. Tu marques el ritme. Nosaltres t'oferim el contingut. OndaCero.es/Catalunya. A Onda Cero, les notícies de Catalunya. L'actualitat en dos minuts.
1: Què tal? Bon dia. Un home ha mort apunyalat aquesta passada nit durant una baralla en un bar de la Mina, Sant Adrià de Besòs. A hores d'ara encara no hi ha cap persona detinguda, però els Mossos treballen amb unes imatges que han pogut recuperar i tot apunta que l'autor dels fets seria un multireincident habitual d'aquest barri. Aquesta notícia se suma a dues més en una setmana tràgica a Catalunya. Diumenge va morir un home també apunyalat a ple carrer a l'Hospitalet de Llobregat i dimarts per la nit un home va assassinar la seva parella i mare dels seus fills en un pis del barri de Sant Martí. I encara pel que fa a la crònica negra, el govern assegura que la darrera inspecció de la mina de Súria, on aquest dimecres ha mort un treballador de 26 anys, va ser fa una setmana. El conseller de Presidència, Albert Dalmau, s'ha traslladat fins a Súria per expressar el condol a la família i també enviar un missatge de tolerància zero amb la sinistralitat laboral.
2: Saben que s'ha produït un accident, no?, al voltant de les 10 i mitja, a una profunditat aproximada entre 750 i 900 metres, que com ha donat de resultat, doncs, no?, fatídicament la pèrdua d'aquest jove de 26 anys de Sant Martí de Torroella, i també sempre enviar un missatge de contundència i tolerància zero contra l'activitat, no?, contra qualsevol accidentabilitat en el món del treball, que aquest és un fet, diguem-ne, que es produeix també en d'altres sectors i, per tant, doncs, que ens obliga no només a les administracions, no només als cossos d'emergència, també a les empreses a extremar totes aquestes precaucions.
1: L'accident s'hauria produït a una profunditat d'entre 750 i 900 metres per causes que encara es desconeixen. Més coses. L'Ajuntament de Girona ja té nou organigrama després de la sortida de Junts. Guanyem i Esquerra han acordat reduir a la meitat el nombre de tinences d'alcaldia, passant de 6 a 3, i alhora crear dues noves regidories, una sobre centres cívics i una altra sobre la ciutat universitària. Marcos Díaz, bon dia.
3: Bon dia, Ricard. Aquestes són les principals novetats d'un organigrama que entrarà en vigor dilluns. L'alcalde Lluc Salella s'ha assegurat que l'estructura pactada amb Esquerra dona continuïtat i garanteix els objectius del mandat.
4: Amb l'objectiu de poder acabar tota la feina feta, aquella feina, doncs, que de fet el maig i juny del 2023 vam fixar com a prioritat per als propers 4 anys, i per tant, doncs, que entenem que aquesta organització el que busca és precisament, doncs, poder acabar tot el que ens vam plantejar.
3: D'altra banda, el govern municipal explora acords amb el PSC i Junts per aprovar el nou cartipàs abans de marxar de vacances.
1: I Barcelona ha acollit aquest dimecres una concentració de suport a les víctimes mortals de l'atac contra la celebració de l'Orgull a Berlín, convocada pel Pride Barcelona i la plataforma d'entitats LGTBI de Catalunya. Joan Valentín, bon dia.
5: Bon dia, Ricard. Les entitats han aprofitat l'acte per denunciar l'augment dels discursos d'odi i reivindicar la defensa dels drets del col·lectiu. El president de la plataforma d'entitats LGTBI de Catalunya, Alberto Martín, enviava aquest missatge de suport i fermesa davant els atacs. Declaracions a la brúixola d'estiu.
6: Davant l'odi, davant els atacs, ens trobaran de cara i lluitarem i donarem la imatge de que Barcelona és una ciutat d'inclusió, és una ciutat de drets, on treballem perquè qualsevol persona pugui viure la vida tal com la vol viure.
5: Les entitats asseguren que encara queda feina per fer i demanen mantenir el compromís social i institucional en defensa dels drets de LGTBI.
1: I encara a Barcelona, l'Ajuntament obrirà aquest dissabte un refugi climàtic de dia per a persones sense llar amb l'objectiu de protegir-les dels episodis de calor intensa.
0: La informació més pròxima a Onda Cero Catalunya.

0: Vidaramo, què tal? Bon dia.
1: Bon dia. Des del Servei Català de Trànsit, en aquest moment hem de dir que hi ha alguns punts de lentitud a la AP7, en concret a Parets en sentit Tarragona hi ha 1,5 km, a Barberà en sentit Girona hi ha 3 km i a Barberà també en sentit Tarragona la retenció és de 6 km d'aturades. Tenim un parell d'avaries a la zona de l'Ametlla de Mar i, per tant, cal tenir-ho en compte. I pel que fa a l'àrea metropolitana, doncs mobilitat a les dues rondes. Tenim aturades a la C31 a Sant Adrià cap a la zona de la plaça de les Glòries, la C33 i la C58 amb un 2 km per accedir de Montcada cap a Trinitat. I a la part sud destaquem la C32 amb aturades a Sant Boi en sentit Barcelona. Això és tot. Molt bon dia.
0: Per cert, que els trens de les línies R2, R2 Nord, R8 i R11 de Rodalies registren retards aquest dijous a causa d'un robatori de cable de coure. Tres d'elles són les que la setmana passada van estar 4 dies amb la circulació interrompuda per l'esvoranc que van provocar les obres de soterrament de les vies de la línia R2 de Rodalies a la frontera entre Barcelona i Montcada i Reixac. I pel que fa al temps, avui la calor continua ben intensa a Catalunya. Les temperatures màximes tornen a situar-se entre els 34 i els 38 graus a bona part del territori, amb valors que poden superar els 40 graus a Ponent. A la costa, els termòmetres es quedaran prop dels 30 graus, però amb una xafogó molt marcada.
2: Es de Uno Catalunya, amb Ricard Jiménez.
0: Els bombers ja tenen sota control els 3 incendis forestals que van cremar ahir simultàniament a Catalunya durant el primer dia de la quarta onada de calor d'aquest estiu. Els del Baix Penedès i el Garraf van obligar a confinar 3 municipis, entre ells Canyelles, on tot apunta que l'incendi s'hauria originat per una barbacoa il·legal. Pel que fa a l'incendi del Baix Penedès, les causes encara s'estan investigant, mentre el que es va originar a l'Alt Urgell seria per causes naturals, ja que es va iniciar en una zona boscosa de difícil accés. Sens dubte, és un senyal d'alerta després d'unes jornades de treva pels bombers gràcies a la caiguda de les temperatures. Ara, immersos de nou en una nova onada de calor, el Meteocat alerta que estem vivint una primera meitat d'estiu extraordinària des del 1950 pel que fa a la calor. Sarai Sarroca n'és la directora.
3: Estem tenint una primera meitat de l'estiu inèdita des de 1950, amb episodis de calor molt llargs. Això no vol dir que des d'aquest episodi de calor tot sigui onada de calor. De fet, d'onades de calor ja n'hem registrat 2 i avui comencem la tercera.
0: De fet, ahir va ser el 13è dia de l'any en què els termòmetres es van enfilar fins als 40 graus en diversos punts a Catalunya. El Meteocat mai havia registrat tants dies amb aquestes màximes entre el juny i el juliol.
2: Más de uno Catalunya.
0: Un home mort apunyalat aquesta passada nit durant una baralla en un bar de la Mina, a un barri de Sant Adrià de Besòs. A hores d'ara encara no hi ha cap persona detinguda, però els Mossos treballen amb unes imatges que han pogut recuperar i tot apunta que l'autor dels fets seria un multireincident habitual d'aquesta zona. Aquesta notícia se suma a 2 més en una setmana tràgica aquí a Catalunya, a Barcelona concretament. Diumenge va morir un home també apunyalat a ple carrer del dia a l'Hospitalet de Llobregat i dimarts per la nit un home va assassinar la seva parella i mare dels seus fills en un pis del barri de Sant Martí. Sobre aquest darrer succés, per cert, en sabem més coses, i és que la víctima, una dona de 34 anys, havia estat detinguda fa 15 dies per presumptes maltractaments de la seva parella, qui va acabar assassinant-la, i també els seus 2 fills. Sigui com sigui, l'home finalment es va entregar a la comissaria, motiu pel qual el govern condemna el crim masclista. Escoltem la consellera d'Igualtat i Feminisme, Eva Menor.
4: Amb un missatge de condemna rotunda, i de condol a l'entorn de la víctima i als 2 infants orfes que ha deixat aquest darrer assassinat masclista.
0: Avui a les 12 del migdia se celebrarà un minut de silenci a la plaça Sant Jaume de Barcelona per recordar la 4a víctima masclista pel que portem d'any aquí a Catalunya. I els Mossos d'Esquadra han investigat aquest any 336 casos, volíem dir, de tràfic d'éssers humans entre el 2025 i el juliol d'aquest any, amb un balanç de 24 víctimes identificades i 32 detinguts. La policia catalana informa que la prostitució continua sent el principal delicte, però alerta que l'explotació sexual s'està traslladant de local a pisos de lloguer temporal, ho explica el subinspector Lluís Moreno.
5: Llavors els traficants han vist una oportunitat en la clandestinitat que donen aquests pisos, no? La policia no té accés, no tenim accés a tan fàcil, no, als domicilis com els sí que els tenim als locals de prostitució. En aquests pisos ells mantenen a les dones en pitjors condicions, d'una manera molt més dura per elles, no? I les tenen explotades 24 hores, 7 dies a la setmana.
0: També creixen els casos d'explotació laboral en supermercats i comerços amb víctimes sotmeses en condicions precàries i jornades abusives. Una altra dada rellevant és el nombre de persones explotades laboralment en plantacions de marihuana distribuïdes arreu de Catalunya.
2: Más de uno Catalunya, amb Ricard Jiménez.
0: El govern assegura que la darrera inspecció de la mina de Súria, on aquest dimecres va morir un treballador de 26 anys, va ser tan sols fa una setmana. El conseller de Presidència, Albert Dalmau, s'ha traslladat fins a Súria per expressar el condol a la família i també enviar un missatge de tolerància zero amb la sinistralitat laboral.
6: Saben que s'ha produït un accident, no?, al voltant de les 10 i mitja, a una profunditat aproximada entre 750 i 900 metres, que com ha donat de resultat, doncs, no?, fatídicament la pèrdua d'aquest jove de 26 anys de Sant Martí de Torroella, i també sempre enviar un missatge de contundència i tolerància zero contra l'activitat, no?, contra qualsevol accidentabilitat en el món del treball, que aquest és un fet, diguem-ne, que es produeix també en d'altres sectors i, per tant, doncs, que ens obliga no només a les administracions, no només als cossos d'emergència, també a les empreses a extremar totes aquestes precaucions.
0: L'accident s'hauria produït a una profunditat d'entre 750 i 900 metres. Tot apunta que seria pel despreniment de la paret, el mateix motiu pel qual van morir tres geòlegs en aquesta mateixa mina l'any 2023. En aquella ocasió, el cas va quedar arxivat. I ofensiva de Junts al Parlament i al Congrés per l'error d'educació en les proves PISA. Els juntaris reclamen una comissió d'investigació a la Cambra Catalana. Mònica Sales, portaveu.
7: És impossible de creure, després de 4 mesos d'una suposada investigació interna, que el govern encara no sàpiga què va passar. Per això és imprescindible que siga el Parlament qui assumisca la fiscalització dels fets. Hem d'arribar fins al fons de la qüestió i demanar responsabilitats a tots els nivells.
0: El partit a més ha registrat una bateria de preguntes perquè el govern central aclareixi quan la conselleria d'Esther Niubó va informar-los de la incidència. També han demanat la compareixença de la directora general d'avaluació perquè expliqui quines actuacions va dur a terme el Ministeri d'Educació.
2: Más de uno Catalunya, amb Ricard Jiménez.
0: I quan són les 8 i 28 de minuts del matí, toca repassar l'actualitat esportiva de la mà del José Agustín Gómez. Què tal? Bon dia.
8: Bon dia. Rafinha ja es troba a l'estadi del Futbol Club Barcelona a St. George Park, a Anglaterra, després d'esgotar les seves vacances. La junta directiva del club barcelonista es va reunir ahir i va anunciar que estaven estudiant la possibilitat d'incluir a l'assemblea ordinària de compromissaris alguns dels punts que formarien part de l'assemblea extraordinària per augmentar el finançament de l'espai Barça. El club també va avançar que el primer equip de Hansi Flick jugarà un partit amistós a la localitat marroquina de Tànger el proper dia 15 d'agost contra un equip local. L'Espanyol empata a 2 contra el Burnley de la Championship anglesa, gols de Jofre i Quique García, al primer amistós de la gira per Anglaterra. El base estadounidenc Darius McGee serà jugador de l'Ilerna Lleida per la propera temporada.
0: Doncs fins aquí aquest informatiu amb Juan Carlos García al control tècnic. Que passin un molt bon dia.
2: Onda Cero Catalunya, la ràdio que t'escolta.
9: Aprofita els últims dies sense IVA a Conforama. Sofàs, matalassos, mobles, tot sense IVA. Últims dies amb uns preus irrepetibles. Només fins al 4 d'agost. Conforama.
10: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
11: Són les 8:30, les 7:30 en Canàries.

0: Una eminència, format en les ciutats de Boston i Barcelona, és llicenciat i doctor en Medicina i Cirurgia, membre de l'equip de la Mutualitat de Futbolistes de la Federació Catalana de Futbol i director de l'Institut Cugat. Reconegut mundialment, és pioner en la investigació i el tractament amb teràpies biològiques. Per les seves mans han passat els genolls més famosos del món de l'esport, però de jove va haver d'abandonar la seva gran passió, el futbol.
1: Bueno, pues es molt fàcil. Amb la pilota, pues jo no era cap fenòmeno. Més clar aigua. I bueno, jo vaig començar a estudiar medicina. I bueno, pues, vaig dir que medicina i futbol no ho podia fer, per descomptat, perquè un requeria moltes hores de treball, com és la medicina, i l'altre de bastant descans i pràctica de l'esport. Llavors vaig dir pues, adiós al futbol, amb la meva pena, perquè m'agradava molt, era la meva vida, però vaig pensar, bueno, pues, tirarem per la medicina.
0: El doctor Ramon Cugat és un dels noms propis de l'esport català.
2: A Onda Cero Catalunya, les millors platges de Catalunya.
3: Si busqueu una cala que sembli treta d'una postal, aneu a Cala Montjoi, a Roses.
4: Situada al cor del Parc Natural del Cap de Creus, aquesta platja combina aigües cristal·lines, un entorn salvatge i una tranquil·litat difícil de trobar en ple estiu.
3: S'hi arriba fàcilment per carretera o per mar amb golondrina des de Roses. Un cop a la cala hi trobareu aparcament i fins i tot un petit bar a tocar de la sorra.
4: Als seus voltants hi passen diversos itineraris a peu que permeten descobrir petites cales amagades, miradors espectaculars i algun dels paisatges més emblemàtics del Cap de Creus.
3: Aquesta badia és coneguda mundialment per haver acollit durant anys el restaurant El Bulli de Ferran Adrià, considerat un dels més influents de la història de la gastronomia. Aquí els pins gairebé arriben fins a l'aigua i els penya-segats dibuixen un paisatge 100% mediterrani.
2: A Onda Cero, les millors platges de Catalunya. Tria la teva i gaudeix del mar amb seguretat i escoltant Onda Cero a la nostra app. A més, pots proposar-nos la teva platja preferida. Envia'ns una nota de veu de WhatsApp al 676 76 09 08. 676 76 09 08. Onda Cero Barcelona.
5: Más de uno en Onda Cero. La mañana de la radio.
6: A ver, Fe de Vida, Paloma.
7: Presente.
6: Arturo.
8: Igual Menete.
6: Vale, muy bien. Y Mireia Nieto. Muy buenos días, Mireia. ¿Qué tal estás?
9: Buenos días.
6: Mireia, es que Mireia es experta universitaria en genealogía y archivos por la Universidad de Córdoba. Eres genealogista profesional especializada en investigación de historia familiar. Yo no sé, Mireia, si es más sencillo en nuestro país... para la investigación, el hecho de que tengamos dos apellidos, que en otros países que lo pierden. Y además, no sé por qué en España tenemos dos siempre. Y en Italia, por ejemplo, eliminan el de la madre directamente. O en Francia, si te casas, coges el apellido del marido. Somos más dichosos porque la investigación es más sencilla con nuestros dos apellidos, Mireia.
9: Pues la verdad es que sí, que facilita mucho la investigación el... que las personas tengan dos apellidos y no tengan solo uno, o que directamente pues la mitad de la población se cambie al apellido del marido y pierda el de origen.
6: ¿Tu trabajo en qué consiste realmente? ¿Y qué pasos? Bueno, me lo quiero saber todo de tu trabajo. Tu trabajo consiste en buscar los orígenes de la gente. Porque no solo es una cuestión de ¿cómo se llaman? Los blasones estos o los escudos de armas. No es una cuestión solo de escudos de armas, ¿no? Sino del origen de la gente. ¿Cómo son tus clientes? Sí. ¿Qué te piden?
9: Pues tengo clientes de muchos tipos. Algunos quieren saber su historia familiar. Cuéntame todo lo que puedas encontrar y yo pues hago una investigación en todas las ramas. Otras me piden que investigue a un personaje, por ejemplo, a su tatarabuelo, porque han oído que algo hizo en la familia y no lo tienen muy claro, entonces investigo a esa persona solo. También ayudo a personas que quieren conocer sus orígenes biológicos, las personas adoptadas, las que han nacido por técnicas de reproducción asistida con donación de gametos, También resuelvo herencias intestinales.

0: La Ciutat d'Estiu és un programa que es realitza des de l'estudi 2 d'Onda Cero a Catalunya, a la Rambla de Barcelona, i que té el control de so en Juan Carlos García Camuñas, que ha activat un cronòmetre al seu departament amb un compte enrere per les vacances que començaran demà quan acabi aquest programa. Allà, el que nosaltres anomenem afectuosament la cova dels tècnics, hi ha una colla de companys que també ajuden a confeccionar aquest programa, tots ells liderats per en Roberta Tai i Ribas. Aixequen la Ciutat d'Estiu en Peter Hendrik Fanés. Peter, bon dia, com estàs?
1: Bon dia.
0: I la Clàudia Moreno Lozano, com estàs, Clàudia?
2: Bon dia.
0: I bon dia a tots dos, i comptant també les hores per marxar de vacances, malgrat que ell ho fa amb els ditets, hi ha en Víctor Llucià Barbero. Bon dia, Víctor.
3: Què tal? Bon dia, com estem?
0: Que avui fa una cosa que és compartir micro, que és una cosa molt interessant que estem fent aquí al Camarote de los Hermanos Marx, no?
3: I que és molt bonic, no?
0: Sí.
3: Al final, compartir...
0: Estan, mira, la fotografia és en Marcos Díaz, que el saludaré ara. Marcos Díaz Alcaraz, bon dia.
4: Molt bon dia, Robert.
0: Estan compartint micro com si fossin a Heidi i l'abuelito.
3: Jo, bueno, al final, deixaré l'esquena, també et dic.
0: Sí, estan molt junts,
4: qui vols
0: com
4: ser,
0: si fos hivern.
4: Heidi o l'abuelito?
3: A mi, tu et va més l'abuelito.
4: Jo, ja diria. Sí, per l'edat,
0: són una mica el duo sacapuntes. Se'n recorden el duo sacapuntes? Són el Pulga i el Linterna.
4: Oh, 22.
0: Com està la
4: porta? 22.
0: En fi, el Ricard Jiménez Pedrós se suma també a aquesta cita matinal, que també compta les hores per anar-se'n de vacances.
5: Sí, efectivament. Molt bon dia, eh? A mi no m'has dit res. No,
0: sí, ara
5: t'ho dic. Bon dia?
0: Bon dia, Ricard, com estàs?
5: No m'has dit bon dia.
0: Bon dia, Ricard, com estàs?
5: Ara,
0: tu comptes
5: bon dia,
0: les hores que et queden amb els ditets, no, també?
5: No, perquè jo estimo aquesta feina i...
0: Home.
5: Fins que...
0: Mira,
5: poc i l'hora de marxar no penso en això.
0: Sembla que hagis vist el que m'he posat el guió per definir la teva feina.
5: Sí?
0: He posat... Em consta que en Ricard no és dels fluixos que marxa a l'agost, però que enguany s'hi ha vist obligat. Com en resa el lema de la Casa de Su Majestat el Rei: servicio, compromiso y deber.
5: Ara, ara.
0: El que tenim amb vostès, que estan a l'altra banda de la ràdio acompanyant-nos en un programa que, si avui fos

0: Un perfum podria arribar a ser Nice Nice de Cacharel. Home, és una mica Nice Nice i una mica Brummel en cert moment també, però és una bona combinació. Perfumada, empolainada i ben tocada i posada, l'audiència d'aquest programa espera que se la consulti cada dia, perquè els agrada participar, perquè els agrada que també escoltem les seves vivències, les seves històries, i avui seran històries d'amor.
1: Històries d'amor, ojos que miren con ilusión.
0: Però a veure, això ja ho hem escoltat aquesta setmana amb en Víctor Ruiz Novel, que ens parlava del tecnopop. Cal que tornem a parlar d'OBK, Peter?
2: No, a veure, si ja s'ha dit tot el que s'havia de dir, però és que avui anirem una mica més enrere del temps d'OBK.
0: Ah, molt bé.
2: Avui comprovarem si encara queden cantants romàntics d'aquells que interpreten una balada i fan que el públic es desmai, no? Com per exemple, ell.
0: Pam, pam, pam, pam. Home, és que avui Miguel Gallardo serà protagonista del programa. Ara els explicarem per què. I això... Hoy tengo ganas de ti, Peter.
2: Ui, no s'ha dit. Molt directe, vas molt directe avui.
0: Tengo ganas de ti, Peter. I tinc ganes de l'audiència.
2: Doncs així és, perquè...
3: Perdona, Peter, però sí. Com a mínim ja li dius Peter i no Pere, que és un avenç en la vostra relació.
0: Anirà arribant en el programa. Jo vaig dosificant.
3: Val.
2: A veure, avui ens visitarà una persona que reivindica aquesta figura del cantant romàntic dels anys 70 i 80 del segle passat. Però la pregunta d'avui és, segueix existint aquesta figura?
0: M'has dit que la teva mare era de Luis Miguel, no?
2: Sí, molt fan. Jo no, però és que Luis Miguel, 24-7,
0: sí, és romàntic també, és cantant romàntic. Digues, perdona.
2: Llavors, el que volem preguntar a l'audiència és que si segueix existint aquesta figura, quin és per vostè el cantant romàntic per excel·lència de l'actualitat? És el Sergio Dalma, el Pablo Alborán o, per exemple, el Sebastián Yatra?
0: En qualsevol cas, volem també que facin memòria dels grans cantants romàntics de la darrera meitat de segle.

0: I Camí Barcés. Per què no has posat?
1: Espera't, espera't, impacient. Això és Julio Iglesias. Abraça-me.
2: És millor la del Truant, no?
3: Sí, sí.
1: És molt posterior la del Truant, que és, per cert, obra de Manolo de la Calva i de Ramon Arcusa, Duo Dinámico, que l'any passat, just en aquestes dates, van perdre a De la Calva, que va morir ara el mes d'agost. En fi.
0: Duo Dinámico, que no...
1: El Duo Dinámico, sobretot, molt important. Tampoc és Los Pecos, és Pecos. Pensem, si us plau, avui en el romanticisme i en els cantants romàntics com Miguel Gallardo. Avui glossarem la seva figura i esperem les seves notes de veu al...
4: 676-76-09-08.
1: I si ens volen cantar, ja ho saben, que som tot oïdes. Animin-se, que ens alegraran el dia, a les 12:27. Els agents rurals han duplicat en tan sols un dia el nombre de municipis amb el màxim nivell de perill de patir un incendi forestal, de 47 a 108, afectant 7 a 18 comarques.
2: Sí, tot plegat quan ens trobem immersos en la quarta onada de calor de l'estiu. De fet, ahir per la tarda ja es van originar 3 incendis simultanis a Catalunya, que ja per això, per sort, estan sota control dels bombers. Un d'ells, el de Canyelles, s'hauria iniciat per una barbacoa il·legal. Ho ha tallat a Onda Cero l'alcaldessa d'aquesta localitat, Rosa Huguet.
5: És una negligència, està produïda per un habitatge que ja es tenia coneixement, és un habitatge ocupat, en totalitat de que ja el dia anterior havien tingut un incident que se'ls va fer apagar una barbacoa que s'havia portat a terme, i per l'horari tot s'entén que aquestes mateixes persones ahir continuaven reproduint el mateix.
2: En aquest sentit, Protecció Civil demana extremar les precaucions per evitar originar cap tipus de foc. Per cert, que el dia d'ahir es va convertir en el 13è de l'any en el qual els termòmetres van superar els 40 graus en diversos punts de Catalunya. De fet, el Meteocat mai havia registrat tants dies amb aquestes màximes entre el juny i el juliol.
1: I que hi hagi qui s'entesti en dir que això ha passat tota la vida, en fi, les dades, per sort, ho rebaten.
2: Sí.
1: A Barcelona, els Mossos d'Esquadra investiguen la mort per arma blanca d'un home en un carrer de Sant Adrià de Besòs. És el tercer apunyalament mortal registrat a l'àrea metropolitana en els darrers 4 dies. Això és un fet que preocupa el Departament d'Interior.
2: Sí, l'Hospitalet de Llobregat, el barri de Sant Martí a Barcelona i el de la mina Sant Adrià de Besòs han estat l'escenari de 3 assassinats per apunyalament mortal. Dos d'ells s'han produït arran de baralles en bars i l'altre s'investiga com un presumpte crim masclista. Tots tres casos estan desvinculats de l'activitat delinqüencial organitzada, una circumstància que preocupa i molt a la consellera d'Interior, Núria Parlon.
6: Després està tota una sèrie de derivades vinculades a l'ús de l'arma blanca, no només per activitat delictiva, sinó en el que podríem anomenar com delictes contra les persones, resultat d'una baralla, consumir alcohol i alterar-te, per tant, algo que es podria resoldre aixecant una mica la veu, acaba amb una agressió letal.
2: Aquesta, Robert, és per ser un petit fragment d'una entrevista que després escoltarem amb, àmpliament a la brúixola que ha realitzat el Joan Valentín a la brúixola d'estiu. Com comentàvem aquí en declaracions d'Onda Cero, Parlon assegura que aquests episodis estan pràcticament sempre relacionats amb el consum d'alcohol i altres drogues.
1: Els protagonistes de l'actualitat sempre aquí a Onda Cero i a més explicant aquests fets que han de preocupar no només la consellera d'Interior, que és evident, sinó ens haurien de preocupar a totes i a tots que això passi al nostre voltant. Avui és el primer dels dos dies de dol decretats a Súria per la mort d'un treballador de la mina de només 26 anys.
2: Tot i que encara no s'ha confirmat oficialment, l'empresa apunta que hauria estat pel despreniment de la paret a més de 700 metres de profunditat. De fet, aquest va ser el motiu pel qual 3 geòlegs van perdre la vida el 2023 en la mateixa mina de Súria. El govern assegura que la darrera revisió de tota la infraestructura es va fer la setmana passada.
1: A les 7 de la tarda, la consellera Parlon, aquí a Onda Cero, però abans, a 2:45, el resum de l'actualitat amb en Ricard Jiménez Padrós a Notícies Migdia. Que vagi bé, Ricard.
2: Anem pas a pas. Gràcies, Robert. Sí, gràcies. Bona tarda. Adéu.
1: Dos quarts d'una. És dijous, és 30 de juliol i estem a les portes de rubricar la primera setmana de la ciutat d'estiu. Ha passat ràpid, eh? Ja la setmana acabada. El temps passa volant. Però demà serà el gran dia de la Clàudia Moreno Lozano, que l'està esperant amb candeletes. En recolliran menys d'un minut tots els sons que hem anat escoltant tota la setmana i que formen part d'alguna cosa de l'estiu que és molt característica. Hem fet 5 temàtiques, una per cada setmana. De moment anem avui per la quarta pista de la setmana, Clot.
7: Sí, segons
1: diré
7: tu...
1: Quatre, a ell li diré... Pere Joan, com et dic? Pere Joan? No. Pere... Per Enric, això. Per Enric et diré Clot.
7: Bueno,
1: et sembla bé, en
7: o
1: francès.
7: No, o no.
1: Clàudia,
7: vale, segons tu, aquests dies hem escoltat primer una porta tancant-se,
1: sí, això vaig dir,
7: una lluna d'un cotxe o pujant o baixant, però avui, no sé si ho sabràs identificar, veure, el so d'avui.
1: Ah, jo no soc conductor, però crec que és el que és. O sigui, tinc dubtes entre dues coses. Tinc dubtes si és una alarma de casa o és una alarma d'un cotxe, però...
7: Ho escoltem un altre cop?
1: Sí. Crec que és el que és, però no ho diré, perquè si no la gent...
7: Home, ja, per un dia que queda, no facis spoiler.
1: No faig spoiler.
7: Guarda tu.
1: Jo crec que sé el que és, però no ho diré. Perquè la gent, així, mantingui el misteri fins demà i que, vaja, que puguem resoldre demà de què es tracta la temàtica de la primera setmana i que la gent s'assumi aquest misteri que ens està mantenint la Clàudia, que després ens descobrirà un lloc de Catalunya on visitar, sí, i on descobrir la nostra pròpia història com a país. Serà després del butlletí de la 1.

Des d'ara fins a les dues tenim moltes coses per explicar en aquest programa en el que resseguirem el camí de l'actualitat fixant-nos avui en això que avançava jo a la portada, el turisme. Ho abordarem escoltant les agències de viatge especialitzades que ens podran confirmar, serà d'aquí un moment, si s'han complert les bones previsions que tenien a les mans abans d'aquesta temporada alta de moviments turístics. Això ens permetrà fer una radiografia de cap on van els catalans i les catalanes aquest mes d'agost. Potser alguna família s'ha decidit per la ciutat que mai no dorm. Ens hi portarà l'Alicia Escribano, que ja saben que es fa viatjar pel món sense sortir de la ràdio o sense abandonar el lloc on es trobi vostè. I avui m'ha promès una cançó que parla de Nova York i no, no és ni aquesta ni la del Bad Bunny. A l'Alicia la succeirà amb Víctor Ruiz Novel, que ve amb els seus records desbloquejats, que els desbloqueja aquí, vaja. I avui farà com aquell senyor que un cop al mes trucava a la seva porta i no era

0: cap testimoni de Jehovà.
1: Hola, no soy el de Avon, llama a tu puerta. Soy ese señor del círculo de lectores que antaño traía la cultura hasta la puerta de tu casa. Hoy vamos a ver este recuerdo desbloqueado. Aunque algunos ni con esas, que agarraron un libro nunca.
0: Ja ves, que qui també truca a la porta de la ciutat d'estiu aquest dijous és Jesús Gallardo. És el germà del cantautor i descobridor de talents Miguel Gallardo, que cantava a l'amor, sobretot, i que ha passat a la història com un dels grans intèrprets romàntics del darrer mig segle. Avui li farem justícia perquè, encara que ell no s'ho cregui, allà on ens estigui escoltant, nadie ocupa su lugar.
2: Esteu escoltant La ciutat d'estiu, amb Robert Calvo.
0: Les 12:35, ja, ho dèiem a l'inici, Catalunya fregarà la plena ocupació turística aquest mes d'agost, que també truca a la porta. Hotels, establiments turístics de tota mena, cases rurals, tot això estarà fins a la bandera. De fet, els pocs forats que quedin també podrien acabar sent coberts per aquelles persones o aquelles famílies que han cancel·lat finalment les seves vacances, per exemple, a l'Orient Mitjà. Jordi Vinyoles, què tal? Bon dia.
3: Hola, molt bon dia.
0: El senyor Vinyoles és vicepresident de l'Associació Corporativa d'Agències de Viatges Especialitzades i no sé si a hores d'ara podem dir que hi ha hagut molts canvis en aquest sentit, això que acabo d'explicar.
3: No, ja ho dius bé. Aquest any està sent un bon estiu pel que és el turisme receptiu. No tant així per la llarga distància, perquè la llarga distància s'ha vist molt afectada pel conflicte del Golf Pèrsic. Llavors, si bé hi havia una molta demanda i la gent que va contratar els seus viatges entre gener i febrer, doncs majoritàriament ha continuat fent aquests viatges, el que ens hem trobat és que hi ha hagut uns mesos d'incertesa en els quals la gent ha apostat per altres destinacions, també de llarga distància, més no tan orientada cap a Orient Mitjà o cap a Àsia, però sí que hi ha hagut serà un bon estiu però canviant una mica les destinacions.
0: Diu això, entenc, d'arribar fins a Àsia, perquè clar, per arribar fins a Àsia en molts casos s'ha de fer escala a l'Orient Mitjà.
3: Sí, els hubs d'Orient Mitjà són molt importants en la connexió amb Àsia. Pensem que des de Barcelona tenim molts de vols, moltes places cada dia, que per cert s'han reactivat des de fa mesos, per tant en aquest sentit la gent està viatjant i està viatjant amb seguretat. Però aquests mesos que hi havia una certa incertesa, el que ha fet el viatger és buscar rutes alternatives, per rutes més directes amb companyies xineses o turques, però clar, això també ha creat una inflació de preus que ha fet que els preus pugessin. Sobretot el que estem parlant és dels vols, és a dir, no tant els serveis a terra com els vols. Llavors, per estalviar, la millor manera perquè un viatge et surti bé de preu és reservant temps. Llavors, ara, esclar, tot aquest volum de gent, perquè ara aquest mes estem tenint des de les agències de viatges moltes demandes de darrer moment, però més orientats en viatges més curtets per Europa i més de proximitat.
0: Reservar amb temps és la clau, però reservar l'agència de viatges és també la clau, perquè després, si hem de fer alguna reclamació de qualsevol tipus, si ens hem organitzat el viatge nosaltres mateixos, amb l'ordinador de casa o amb una app, no és el mateix que si un agent de viatges pot respondre per tu. I a més, això ho ha de saber tothom que ens escolta, que si després vostès han de fer reclamacions de tipus econòmic, de compensacions, l'agent de viatges sempre li ajudarà i contribuirà que això se li sigui retornat, no?
3: Bé, el valor que portem les agències de viatges per als viatgers és tan gran que és un valor afegit que no és... Ara parlaves d'una reclamació, no? La millor reclamació és la que no existeix, perquè has tingut un bon servei i has tingut uns professionals darrere que t'han assessorat. Per tant, avui en dia, les agències de viatges, primer de tot que donem una gran cobertura legal, perquè disposem de molt bones assegurances i una protecció del viatger que...
0: L'estem perdent. Senyor Vinyoles, l'hem perdut un momentet, faré una recapitulació, resumiré el que estem explicant i mentrestant tornem a mantenir aquesta conversa amb vostè, si és que és possible. Estem parlant del turisme, que està en el seu moment més important de l'any, amb l'arribada dels turistes que venen a Catalunya, però també amb la...

sortida dels catalans i les catalanes que se'n van arreu del món i estem explicant que enguany els viatges que tenen l'Orient Mitjà com a destí o com a lloc de pas es veuen afectats pels fets

0: que van mantenir la seu de Cave fa uns mesos, abans de l'estiu, i vostès deien no hi ha tants problemes en viatjar a al país de Trump, no? I és veritat que els Estats Units d'Amèrica estan a l'ull de l'huracà, però aquesta segona era Trump, que podia haver semblat que faria patir o trontollar el turisme allà, no ha estat així, no?
1: Bé, com a tendència general podem dir que hi ha hagut una mica de descens, però hem de pensar que, afortunadament, els Estats Units és molt més que Trump i que els governs de torn, i llavors és una destinació de primer ordre, molt ben connectat als Estats Units amb vols directes amb Barcelona, fet que fa que hi hagi molta, molt bona connectivitat, i Nova York és una ciutat que es continua reinventant i cada vegada que hi vas doncs t'ofereix alguna cosa nova. Podem dir que hi ha, i continua havent-hi molta demanda, poder no estar en les prioritats més altes, però sempre hi ha molt bon tràfic de casa nostra amb els Estats Units.
0: I menciona Nova York, que miri, si volen visitar Nova York, n'és alcalde d'aquella ciutat, recent alcalde, per cert, Joram Mamdani, que és la sot de Trump i que és l'antítesi de Trump. Per tant, si volen anar a Nova York, allà hi trobaran l'antítesi de Trump. Però fora d'això, jo sí que pensava, senyor Vinyoles, que la manera de viatjar, on es viatja, com es viatja, també és política. Tot el que fem a la vida, al cap i a la fi, és un acte polític, no? Però no sé si en el cas de les vacances d'estiu la gent fa més, podríem dir, la vista grossa i potser acaben anant a destins, parlo dels Estats Units, però de molts altres, on no pretenia visitar per una qüestió ideològica.
1: Afortunadament, viatjar ens obre les portes al món, conèixer diferents realitats i moltes vegades tenim idees preconcebudes, que llavors quan tu vas a un destí, coneixes el destí, coneixes el territori, coneixes les persones, vens amb una idea molt diferent a la que tu tenies. Per tant, viatjar és la primera manera d'eliminar aquestes barreres i quan el món s'obre i països en els quals hi ha hagut problemes polítics s'obren al turisme, fan que també les coses comencin a canviar en aquest lloc. Per tant, el turisme que avui en dia està tan en qüestió és molt important per que avanci aquest món, sí, sí. Perquè ens coneixem i ens relacionem entre nosaltres.
0: Jo sempre dic que el turisme t'obre les mires, t'obre les mirades i les visions del món. No et fa millor persona, si és que no ho ets, de bona persona, però t'obrirà les mirades, com a mínim. Entre tots els destins que marcaran els moviments de les catalanes i dels catalans els propers dies i les properes setmanes, fora del nostre país, on refereixo, cap a on tirem? O que on tiren, perquè jo ja les he fet les vacances.
1: Sempre em fa por quan me'n fan aquesta pregunta, perquè no ens deixem en cap destí, evidentment. Una cosa està clara, els catalans tenim una cultura viatgera molt important. Som un país capdavanter en conèixer, som molt curiosos, molt viatgers, i per tant trobarem catalans. Arreu on te vas al món sempre trobes catalans, per tant sí que pot semblar un eslògan, però és que és així, eh?
0: Deixa'm que t'expliqui una cosa, que li comentava ahir una companya, vaig estar a Londres aquest mes de juliol 5 dies i li vaig dir, no vagis a Londres perquè només hi ha catalans i espanyols en general. El pont de desembre és quan més catalans m'he trobat jo a Londres, molts catalans.
1: Sí, vas passar calor aquest
0: juliol. Sí, vaig passar calor, sí.
1: Aquest és un altre tema, la calor aquesta tan dura. Els catalans estan viatjant molt. Aquest any, en llarga distància, Àsia ve d'uns anys molt bons i tothom que ha pogut i ha trobat bons preus per anar-hi, la Xina està havent molta demanda per anar a Xina i a Japó.
0: Japó del jovent, no? Perdoni que l'interrompi. Els més joves van més cap a l'Àsia i els més adults, podríem dir, van més cap a l'altra banda del món, cap a l'Amèrica del Nord i del Sud.
1: No et pensis. És a dir, els més joves van més cap a Àsia, però pensem que, perquè evidentment les xarxes socials ajuden molt, també ajuda molt l'obertura en el cas de Xina, el fet de que ja no hi ha visat per entrar i que pots durant 30 dies visitar el país sense aquesta barrera que és la del visat, cada vegada doncs, està sent una destinació que sorprèn molt i que el viatgers de totes les edats els agrada molt. Sí que és veritat que Xina és un país que si pots anar recolzat per algú que el coneix d'una agència de viatges especialitzada i te pot simplificar la feina i tenir una experiència molt més bona. És a dir, parlàvem de les agències de viatges, abans has dit del tema de reclamar, no? Doncs la nostra feina és fer gaudir als nostres clients d'un viatge realment que sigui molt complet, amb experiències que potser no s'havien imaginat, fruit d'aquest coneixement. Llavors, en un món tan digitalitzat, tenir uns professionals

0: professionals que et poden ajudar a tenir aquesta experiència de viatge i que, a més, pensem que les agències de viatges aquest estiu nosaltres tenim obert per vacances, és a dir, els nostres viatgers poden viatjar molt tranquils, que nosaltres estem aquí per ajudar-los en qualsevol imprevist.
1: Que només faltaria que l'agència de viatges que ha de respondre a l'agost tanqués la paradeta, no? A l'agost estem treballant. Per tant, la conclusió és que, al cap i a la fi, les persones, quan arriben les vacances, les volen fer i les volen complir, perquè no saben què passarà demà. Ho hem tingut molt clar després de la pandèmia, això. Potser a algun se li oblida més que a un altre, però crec que totes i tots, a tot el món, tenim clar que això és efímer, que això és, pot canviar d'un dia per un altre, i que, carpe diem, que aprofitis la vida i que la visquis.
0: És així, és així. Aquest post-Covid ens ha donat moltes ganes de viure, aquestes xarxes socials que ens ensenyen tants llocs del món. Viatjar és una prioritat, viatjar ens fa molt bé per conèixer i en aquest món, per entendre aquest món que vivim, i sí que és que aquest estiu, afortunadament, doncs, el que dèiem, és un estiu diferent, però la gent està viatjant amb seguretat i arreu.
1: Tinc dues preguntes per acabar. Amb aquest panorama que estem dibuixant de l'estiu, no sé com s'albira al final d'any, amb aquesta segona meitat de l'any, que té algunes coses interessants. Parlo del cap de setmana llarg de l'11 de setembre, que això permet alguna escapada ràpida, el 12 d'octubre, que bé, no cau gairebé aquest any, però també pot haver-hi aquí alguna sortida, i sobretot el desembre, el pont del desembre del 6 i el 8.
0: Sí, sí. Cada vegada més la gent viatgen fora de temporada. Les vacances d'estiu són molt importants, però ja no són les úniques vacances. El fet de que la gent es pot distribuir les vacances durant l'any, això cada vegada ens trobem més. I no només amb aquests ponts que m'estaves esmentant, és a dir, la gent cada vegada viatja més per Nadal i per Cap d'Any, sí, o aprofita la Setmana Santa per allargar-la i fer un gran viatge. És a dir, aquesta cultura viatgera ens fa a tots buscar el moment adequat per poder anar a la destinació escollida i fer el que més ens agrada, que és viatjar.
1: De fet, i és molt gràfic, ens deien aquí des de la patronal del sector de l'oci nocturn que a Barcelona ja hi ha més gent de fora visitant-nos pel Cap d'Any que no pas per Halloween o altres festivals de tardor o d'estiu. Vull dir que atenció amb el Nadal i amb el Cap d'Any. Acabo amb la pregunta, sí, sí, al milió. Senyor Vinyoles, vostè organitza viatges per les persones, té una agència de viatges i els organitza per fer feliços els demés i que tinguin la tranquil·litat de poder anar on vulguin. I on se'n va de viatge el senyor que organitza els viatges? Quan puguin anar de viatge?
0: Doncs el senyor que organitza els viatges... Doncs,
1: va poc de viatge.
0: Mira, doncs no m'agrada tant parlar a títol personal perquè parlo en nom de l'associació, val? Però a nivell personal aquest estiu em toca estar per casa perquè jo sóc dels que aprofito i faig més viatges en aquestes altres èpoques de l'any, i sobretot jo em miro molt destins que realment hi pugui viatjar a l'època que la climatologia és la més adient per gaudir d'aquests destins. Llavors, a mi m'agrada molt viatjar fora de l'estiu, si pot ser, doncs, en vacances escolars, que també tinc nens, doncs, per Setmanes Santes i per Nadals i Cap d'Any.
1: Molt bé. Doncs queda clar, hem de viatjar tot l'any. Si es pot, hem de viatjar tot l'any. Jordi Vinyoles, gràcies per atendre la trucada de la ciutat d'estiu. Que vagi bé.
0: Moltes gràcies a vosaltres.
1: Adéu-siau.
2: L'actualitat del dia a la ciutat d'estiu.
3: Aprofita els últims dies sense IVA a Conforama. Sofàs, matalassos, mobles, tot sense IVA. Últims dies amb uns preus irrepetibles. Només fins al 4 d'agost. Conforama.
1: Estava escoltant atentament aquesta xerrada amb les agències de viatges, amb el senyor Vinyoles, amb Víctor Llucià Barbero, perquè ell està pensant ja, no en aquestes vacances, no, que ja les són organitzades en les següents, perquè marxa demà. Però abans de marxar, Víctor...
4: Hem de continuar treballant.
1: Sí, hem de continuar treballant. Tens el teu successor mirant atentament a la peixera, repassant el que fas i com ho fas perquè prendre nota, perquè dilluns debuta.
4: El tinc seguint-me.
1: Sí.
4: És
1: la teva ombra.
4: I s'asseu al meu costat, o sigui que sí, sí. Ja estem junts, però no, tu passaràs bé amb el Pere, eh?
1: Sí, sí, ho intueixo. Mentrestant expliquem que es complica l'opció B de la davantera del Barça.
4: Sí, sí, ahir te'n recordes que explicàvem que el mercat està una mica parat en els últims dies, sobretot a la posició posició de davanter centre del, del Barça. El desitjat continua sent Julián Álvarez, és el colabrot, sens dubte, de l'estiu, el del davanter de l'Atlético de Madrid, però el club madrilen ja ha afirmat en moltes ocasions, sobretot en veu del seu conseller delegat de Gilmarín, que el jugador argentí no està en venda, que no es mourà

0: del conjunt matalasser. En els últims dies s'havia especulat amb una possible opció B pel Barça, el davanter del Bournemouth de la Premier, Junior Krupi, autor de 13 gols la temporada passada a la Premier. Però ahir l'atacant francès va ser sotmès a una intervenció quirúrgica a causa d'una fractura al cinquè metatarsià del peu, la mateixa lesió que va deixar fora Fermín López del Mundial dels Estats Units, el Canadà i Mèxic. Per tant, Krupi s'estarà entre 3 i 4 mesos, ara mateix allunyat dels terrenys de joc, i el Barça, doncs, que es queda sense un possible reforç per la seva davantera. D'altra banda, el Barça, que continua entrenant ja amb Rafinha a l'expedició, en sessió de matí i tarda a Sant George Park, a l'Estaix a Anglaterra. Demà partit dels de Hansi Flick, que s'enfrontaran al Birmingham de la segona divisió anglesa en el primer dels dos amistosos a Anglaterra. Dos jugadors que ja acumulen moltes sessions d'entrenament en aquesta pretemporada. Un d'ells, el primer, Marc Bernal, el migcampista de Berga, que compta perquè diu que...
1: De la meva,
0: sí,
1: terra.
0: Sí, home, de Berga. De fet, se l'avisa a la Patum algun dia.
1: Ah, veus que bé.
0: Sí, sí, li cridaven al migcampista. És veritat que semblava...
1: Has vist que del Berguedà sortim només estrelles?
0: Sí, sí, sí. Mm. No se m'acudeix algun jugador més del Barça ara mateix, però ja se m'acudeix.
1: No, però vull dir estrelles de... Aramis Fuster...
0: Ah, no només jugadors, vols dir. No, només
1: clar,
0: famosos.
1: Clar, clar. Marc Bernal, Aramis Fuster, moltes estrelles al Berguedà. No parla per mi, eh?
0: No, ja, no, però vull dir que... No, o sigui, que m'has dit tu, que me n'has dit una, que tampoc...
1: Sí, Aramis Fuster.
0: Sí, però vull dir, no és...
1: No n'hi ha més. Vull dir, mira, Gemma Soler és una periodista esportiva
0: aquí. Que... Gemma, si era la meva jefa.
1: Clar, la teva jefa, doncs és de Gironella, la Gemma
0: era.
1: Soler.
0: Ja...
1: Com que era?
0: Vull dir que ja era la meva jefa.
1: Ah, era la teva
0: ja no,
1: jefa.
0: Ja fa anys que no, la veritat.
1: Has tingut una jefa de Gironella, un company de Gironella... És meravellós, la vida és meravellosa.
0: No, està...
1: Segueix.
0: Està molt bé. Marc Bernal, que... No, anava a dir que en algun vídeo se l'ha vist que... Com que no havia anat a la Patum de Berga molts cops.
1: O sigui que s'ha anat a fer la foto.
0: Bueno, jo no dic això, dic que... No era un habitual. Val. de la
1: no era patumaire.
0: Sí,
1: no era
0: exacte. Però diu que es veu com a titular, del conjunt blaugrana a la propera temporada. Recordo que té la mateixa edat que la Minya Mal, té 18, ha fet 19 anys aquest any, i igual que Joan García, l'escoltàvem ahir, pensa en la Lliga de Campions. Declaracions a TV3.
2: Bueno, intentar agafar el meu millor nivell possible i intentar jugar els màxims minuts possibles per poder jugar a l'equip.
3: Et veus titular?
2: Bueno, jo crec que sí, perquè al final jo crec que cada un ha de tenir la confiança en si mateixa, en tot el que pot donar i aportar a l'equip. Sí, jo crec que ho porta sent des de sempre. Al final les Champions tothom la vol aconseguir, ens veiem amb forces i amb un bon grup per aconseguir-la, i és amb el que treballem cada dia.
0: Parlant obertament de la Lliga de Campions, com un altre dels nouvinguts, que és l'extrem alemany Karim Adeyemi, també ha parlat de la Champions com a objectiu. Ell va jugar la final amb el Borussia Dortmund, la de l'any 2024, que va perdre davant el Real Madrid a Wembley. Entrevista amb els companys de Mundo Deportivo.
4: For my feeling, a really good season.
5: Tinc la sensació que serà una molt bona temporada. Espero que amb molts títols ens esperen grans coses. Volem aconseguir-ho tot i crec que podem. És pel que entrenem i ho donem tot cada dia. Ja vaig ser subcampió i el meu somni és guanyar la Champions. Ho vaig tenir prop, però desgraciadament vam perdre, i sí, és el meu somni i per això treballo cada dia.
0: I d'altra banda, ja es va reunir la junta directiva del club sense Joan Laporta, encara recuperant-se de l'arrítmia que havia patit, amb algunes conclusions. Diu el Barça que està planejant una assemblea, que l'assemblea ordinària coincideixi amb l'assemblea extraordinària, que s'hauria de produir el mes de setembre, idealment en un dia de partit, que està planejant un amistós el 15 d'agost a Tànger, al Marroc, davant un equip local.
1: El 15 d'agost a Tànger deu fer una fresqueta,
0: sí,
1: interessant.
0: Saps que estaré al Marroc aquells dies?
1: Ah, sí?
0: Sí.
1: Però no hi vas per això?
0: No, ja anava abans.
1: Doncs
0: però no estaré a crec que em pillaré una mica lluny de Tànger, però estaré al Marroc, doncs, en aquella...
1: El Marroc
0: rates.
1: És un país petit, també. Ho pots creuar de punta a punta.
0: Sí, sí, exacte. I una altra conclusió que va treure la Junta és que és imminent una altra incorporació en el conjunt de Pere Romeu, en el Barça femení. Podria ser provinent del Manchester City, encara no és oficial.
1: És a dir, no hi ha qui ocupi els terrenys de
0: joc. Bueno, ara hauria de sonar els... Els platanets, no, aquells?
1: Amistosos de pretemporada de l'Espanyol, del Girona i del Sabadell, dels arlequinats.
0: Sí, només un d'ells va aconseguir la victòria. Arrenco per l'Espanyol de Manolo González, que després de dos triomfs en tres partits va empatar a dos davant el Burnley de la segona divisió anglesa al seu estadi a Turf Moor. Un error del conjunt anglès va propiciar la diana inaugural de Jofre Carreras, però el Burnley va reaccionar capgirant el marcador i ja a les acaballes del partit, quan mancaven 5 minuts pel final, Quique García, per cert, és d'un poble que m'agrada molt el nom, Motilla del Palancar.
1: Hombre, me encanta, yo paso muchas veces por Motilla del Palancar.
0: Motilla del Palancar, m'agrada molt. Va posar el definitiu empat a dos amb un cop de cap.
1: Però Quique García...
0: És un davanter de l'Espanyol, és un davanter de l'Espanyol, Quique García. El obrero del gol, li diuen, és un veterà davanter del conjunt blanquiblau en un partit, és veritat, poc lluït del conjunt de Manolo González. Justificava el duel al migcampista titular, el basc Urco González de Zárate.
3: Bueno, al final es un partido pretemporada, ¿no? Donde lo importante es ir cogiendo ritmo, subiendo, o sea, sumando minutos y para, bueno, pues para llegar a la mejor manera posible al partido Levante. Eso al final no es trabajo mío ni mucho menos y bueno, estamos los que estamos y para adelante. Tenemos un muy buen equipo. Lo que te digo es pretemporada, ganar ritmo y que nadie se lesione y bueno, pues también estos partidos también están pues para corregir cosas, aspectos y bueno, para llegar de la mejor manera posible a la primera jornada.
0: L'Espanyol no abandona encara Anglaterra perquè dissabte jugarà davant el Middlesbrough, també de la segona divisió anglesa. I també ahir van jugar els dos equips catalans de la Lliga Hypermotion. El Girona va empatar 3-3 davant el Castelló a la Girona Academy. Brian Hill va anotar el primer gol del partit i també va sucar Vladislav Banat, l'ucranià, que va ser l'autor d'un doblet. El conjunt de Quique Álvarez encara té moltes peces amb un futur incert dins d'aquesta pretemporada. S'aniran definint al llarg dels dies. El proper compromís programat del Girona serà també aquest dissabte, contra el campió de la Premier, contra l'Arsenal. I per últim, el Centre d'Esports Sabadell va aconseguir la primera victòria en aquesta pretemporada davant el Manresa. El conjunt arlequinat es va imposar amb dianes de Rodrigo Escudero i de Miguelete, aquesta última des del punt de penal.
1: Ara això de Miguelete...
0: Sí, Miguelete, li diuen així, Miguelete.
1: Sí, Los Migueletes és una cançó que cantava la... En Carnita Polo deia Los Migueletes, parlava a la cançó Paco.
0: Ah, sí,
1: Paco.
0: Mítica.
1: Sí, Motilla el Palancar m'ha fet pensar la meva infància i joventut quan anava a direcció Extremadura, sempre passava per allà,
0: clar.
1: Per Villarrobledo, per Argamasilla de Alba, tot allò, que és Castilla-La Mancha.
0: Sí, sí, és el seu poble i ell ho diu molts cops orgullós.
1: M'agrada molt que ho faci. El president de la FIFA explica la seva intenció de vendre el Mundial.
0: És un tema que m'empipa especialment, perquè Gianni Infantino continua fent de les seves. Sí, al final... Ha hagut d'emetre un vídeo per explicar aquesta idea que es porta coent un parell o tres de dies. És una idea que li ha presentat a les federacions de tots els països membres de la FIFA, que no ha tingut de moment una bona rebuda, ha generat molta polèmica. A veure, el seu pla és que una empresa privada es quedi amb els drets de la Copa del Món i després vendre part de les accions a inversors privats. Però aquests inversors privats els triaria algú molt proper a Donald Trump.
1: Vaja, perdó.
0: Que és molt amic,
1: perdó,
0: de Gianni Infantino.
1: Vull dir, una corruptela.
0: Bueno, sí, però és el que és la FIFA.
1: Llums.
0: Però és el que és la FIFA, clar. Diu Infantino, no és una obligació, és una oportunitat i que
1: clar,
0: serà un procés,
1: sí.
0: que no és una obligació, que serà un procés que hagin d'aprovar les 211 federacions, associacions membres. Bueno, no cal que les aprovin totes, només que l'aprovin la majoria.
1: Trossejaran contractes.
0: Sí.
1: Això a Catalunya hi ha gent que té la mà trencada en fer això.
0: Diu que, clar, el que passa que l'argument és que, vale, passareu de guanyar 10 milions a guanyar 40 milions d'euros per participar en el Mundial. Diu que serà un procés democràtic, obert a converses, però algunes federacions ja s'han queixat que per manca de transferència i d'informació per votar.
1: Això és el que expliquen dels rics, jo no en conec de rics, però diuen que els rics, com que són tan rics, encara volen més i més i més i més.
0: Sí, sí. És la idea de destrossar la millor competició del món.
1: Molt bé, doncs veurem què passa, si els acaba venent o no, i a nosaltres no ens afectarà tampoc massa.
0: Spoiler, passarà.
1: Passarà,
0: perquè Gianni Infantino és capaç de tot.
1: Avui estem preguntant pels cantants romàntics, Víctor. Tu t'agraden els cantants romàntics?
0: Jo trobo una... O sigui, no són d'aquest segle. És a dir...
1: Bueno, alguns sí, Sebastián Yatra canta romàntic.
0: Bueno, però Sebastián Yatra no compareix amb Julio Iglesias i
1: bueno,
0: Sergio Dalma, no?
1: Julio Iglesias de l'actualitat.
0: Bueno, però...
1: Bueno, perdó, Julio Iglesias, et pot agradar més o menys el personatge...
0: Sí,
1: la persona...
0: clar, no, jo estic d'acord amb això.
1: És immens.
0: A mi m'agrada molt separar la... Com es diu?
1: La persona de l'obra.
0: L'obra de l'autor.
1: Sí. Doncs, separant l'obra de l'autor, segurament hi ha moltes persones que ens contesten això sobre els cantants romàntics.
6: Bon dia. Hola. Jo és que sí que creo que ahora no hay muchos cantantes románticos como los de antes, como Rafael, Miguel Gallardo, Roberto Carlos, que me encanta.
0: Gran lateral.
6: Y yo creo que es que ahora no lo hay, porque ahora es otro tipo de música. Yo es que como me quedo con la música de antes, ya me está todo bien. Robert, me debes que me dijiste que me ibas a cantar El cama y mesa de Roberto Carlos. Ostras. Sigo esperándolo, por favor, ¿cuándo va a ser?
1: Bueno, buscaremos el día de cuándo va a ser.
0: Promesa incumplida.
1: Ja, és que ho tenen tot apuntat, Víctor. Imagina't com que vaig explicar que em dic Roberto Carlos, perquè aquest Roberto Carlos menciona ella, no perquè has mencionat tu.
0: Sí, és veritat.
1: Que jo arriba després.
0: He dit una altra. Top 3 Roberto Carlos hauríem de fer un dia.
1: Mira, estaria bé.
0: Top 3.
1: El cantant, el futbolista o el periodista. Estaria bé. Víctor, gràcies per venir un dia més. T'espero demà la teva última traca
0: Exacte.
1: De la temporada.
0: Fins després.
1: Vostès els espero d'aquí a 5 minuts. Fins ara.
7: Una a mediodía en Canàries.
8: Noticias en Onda Cero.
7: Buenas tardes. La situación migratoria se ha desbordado en Ceuta este mediodía. Cientos de migrantes que estaban siendo contenidos por la Guardia Civil cerca de la frontera, después de haber sido interceptados cuando intentaban llegar a nado a la ciudad autónoma, se han puesto de acuerdo para correr hacia Ceuta superando a los agentes. Después se han distribuido por distintos puntos de la ciudad. El ministro del Interior viajará este viernes a Ceuta para seguir la evolución de la crisis migratoria. En la última semana han llegado a nado a la ciudad autónoma el equivalente al 2% de su población, más de 1.500 migrantes, lo que ha sobrepasado por completo la capacidad de acogida de Ceuta. En un comunicado, Interior aclara que no se puede declarar la emergencia nacional por razones migratorias, tal y como ha pedido el presidente de Ceuta, porque es algo que no contempla la normativa. Miguel Rodríguez.
9: En efecto, el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, ha pedido al gobierno central que declare la emergencia nacional ante la oleada de jóvenes que están entrando a nado en Ceuta, y es que según la última sentencia del Supremo, si los jóvenes entran por tierra saltando la valla, se puede hacer una devolución en caliente, pero si lo hacen nadando, no. El Ministerio del Interior acaba de responder a esta petición en un comunicado. Asegura que no se activa la emergencia nacional porque los flujos migratorios no se contemplan como un riesgo en el sistema de protección civil. No hay planes específicos como si los hay para incendios o inundaciones. Asegura, sin embargo, que el contacto entre el gobierno central y la ciudad autónoma es permanente y que todos los ministerios implicados en la gestión migratoria están movilizando recursos y actuando de manera coordinada para atajar la situación con rapidez y eficacia.
7: Marlaska viaja este viernes a Ceuta una vez que este jueves ha dejado de estar al frente de la extinción de los incendios de Ávila y Madrid. Ya estabilizados, han pasado a nivel 2, lo que significa que salen de la emergencia de interés nacional. Son los gobiernos regionales, por tanto, los que vuelven a asumir la dirección de la emergencia. El incendio de Madrid ya no tiene focos de llama activa, aunque 7 urbanizaciones siguen desalojadas en las inmediaciones del pantano de San Juan, donde durante unos días va a estar prohibido el paso. En el puesto de mando avanzado de Navalcarnero está Marisa Menéndez.
10: Sí, los vecinos de algunas urbanizaciones de Pelayos de la Presa y de San Martín de Valdeiglesias continúan evacuados y no volverán a sus casas hasta que la situación sea totalmente segura. La emergencia no ha terminado, es de una magnitud inédita en España, advierte el consejero de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid, Carlos Novillo, y siguen los trabajos.
11: Esas urbanizaciones van a permanecer evacuadas con restricciones de acceso para hacer ese remate de algún foco caliente que pueda suceder. Vamos a esperar la evolución en este día es clave, que tiene condiciones muy adversas, y posiblemente durante la noche ya se analice para que mañana tomemos una decisión.
10: En la Comunidad de Madrid se han visto afectadas por los incendios cerca de 30.000 hectáreas.
7: En Castilla y León, el gobierno regional ha anunciado una partida de 80 millones de euros para la recuperación de la zona afectada por el incendio de Burgohondo, mientras los equipos de extinción siguen refrescando el terreno. Onda Cero Ávila, Elena Rodríguez.
12: Hoy los trabajos se centran en esos puntos calientes con ayuda de los medios aéreos y en reforzar el perímetro con los bulldozers. Y es que el fuego sigue activo y en nivel 2 de peligrosidad. El director técnico de extinción, Alejandro Peñalvo, ha señalado el Valle de Iruelas como la zona de mayor preocupación.
13: Es que sin tener intensidad de llama, pues se ve humear en ciertas zonas, y vamos a intentar que se pueda quedar suficientemente tranquilo como para pasar el resto del día y evitar que en las horas de máximo calor, que será el centro del día, pues tenga algún tipo de reproducción.
12: Ávila deja atrás la emergencia nacional con la vista puesta en la recuperación. Para ello, el gobierno autonómico ha aprobado hoy un plan dotado con más de 80 millones de euros.
7: El fuego que afecta también a otros países del sur de Europa. En Grecia, 3 bomberos han muerto mientras trabajaban en la extinción de los incendios que afectan a varias zonas del país, y en Francia Valencia. En las últimas horas se ha avanzado en la lucha contra el que ha calcinado miles de hectáreas en la región de Gironda. El fuego sigue contenido y parte de los evacuados han podido volver a sus casas. De vuelta a España, la avería de un tren entre las localidades cordobesas de Conquista y Villanueva de Córdoba puede afectar, según Adif, al resto de circulaciones de alta velocidad que conectan Madrid con Andalucía. Y la Academia del Cine acaba de informar de la muerte del actor Manolo Solo a los 62 años, ganador de un Goya a Mejor Actor de Reparto por Tarde para la Ira. Este año estuvo nominado también a Mejor Protagonista por

0: programa, aquest que cada dia se'n va de viatge per Catalunya amb un cotxe que és llogat només aquest mes d'agost, i el té en el seu poder la Clàudia Moreno Lozano, que ens porta de viatge avui a on? Perquè ja ens feies algunes pistes, ens donaves algunes pistes a l'inici, però ara ens revelarà a quin lloc va i a quina comarca va.
1: Avui anirem a Cardona, situat al Bages,
0: sí,
1: que és un poble conegut principalment pel seu impressionant castell medieval, sí, que està alçat sobre un turó que ha dominat tota la vall,
0: uh-huh,
1: i construït fa més de 1000 anys, va ser una fortalesa clau durant l'edat mitjana aquí a Catalunya, uh-huh, i està molt ben conservat,
0: sí, sí,
1: tan antic.
0: Recomano a totes les persones que s'hi puguin acostar, jo com que sóc de la comarca veïna, que sóc del Berguedà, i he anat moltes vegades, però potser algú que ens escolta no ha anat mai a Cardona. I per què hi hauria d'anar, a part de pel castell?
1: Per la muntanya de Sal, que és un,
0: sí,
1: fenomen geològic gairebé únic al món i el podem gaudir aquí a la nostra Catalunya. Durant segles va ser una de les mines de sal potàssica més importants d'Europa i avui es pot visitar l'interior. Això sí, si aneu a baixar, una jaqueteta,
0: sí,
1: perquè la mina refresca, però amb la calor que està fent aquests dies, jo crec que fins i tot anirà bé.
0: Recordem que Cardona té un passat medieval molt important, com en tantes altres ciutats i pobles de Catalunya. Allà a Cardona, durant el segle XV, els ducs de Cardona van ser la família més important de la corona d'Aragó, només per darrere de la casa reial. Els membres d'aquesta casa, d'aquest ducat, eren coneguts com els reis sense corona. Per tant, si algú se sent un rei o una reina sense corona, que se'n vagi a Cardona i allà es trobarà com a casa. Molt bé, Clàudia, doncs escolta, m'he anat al Bages, que no m'esperava que em portessis al Bages, eh?
1: Veus, sóc
0: una
1: sorpresa.
0: Però ara faig el repte. A banda d'anar a Gironella, que un dia vull que hi anem, i si vols t'ho explico jo, anirem a comarques interiors de Catalunya, perquè a vegades solem anar a l'estiu a la platja o a la muntanya, però ens queden aquestes comarques que estan en terra de ningú, que tenen molt interès.
1: Vale, pues repte acceptat.
0: Molt bé. Clàudia, de seguida seguim explicant més històries aquí a la Ciutat d'Estiu. Si vostè considera que el seu poble mereix la nostra atenció, que hi hem de dedicar un dia i que n'hem d'explicar les bondats, ja sap que ens ho pot dir a través d'un missatge de text o una nota de veu de WhatsApp al
2: 676 76 0908.
0: Recordem, el telèfon del programa, que el poden fer servir pel que vulguin, per la pregunta del dia, per aquest espai de l'indret del dia. Recordem el telèfon
2: 676 76 0908.
0: Doncs ja ho saben. I si no el tenen guardat al telèfon, aquest número, ja ho poden fer ara mateix. Seguim. I escoltem els missatges que ens arriben a aquest número de telèfon, el 676-76-0908. Avui estem parlant dels cantants romàntics, d'ara i de sempre, no només els de sempre i no els d'ara. No, no, tots. Jo em quedaria potser, amb els italians, sobretot, amb els grans cantants romàntics italians, i a Espanya tenim un ambaixador de la música italiana, que és Sergio Dalma, que m'encanta. I a vostè, qui li agrada? Ho estem preguntant avui a l'audiència, que s'està posant romanticona així.
3: Recuerden a Matt Monroe.
0: Hombre.
3: Alguien cantó. Ahí va. Quizá no supe hablar cuando te vi. Hay algo en tu mirar que nunca vi. Silencio sin piedad en vez de amor. Mas cuando quise hablar, alguien cantó. Buen programa desde Badajoz. Camino de Zafra.
0: Ay, qué bonito, una tierra que a mí me suena un poquito, me suena. Ya que ya he dicho un buen que pasas para allá, para Castilla-La Mancha, Motilla del Palancar, Villarrobledo, todos aquellos pueblos y ciudades, doncs acabes allà a Badajoz, que és també terra del meu pare. Una abraçada directa cap allà i gràcies per cantar-nos, que això ens alegra molt la vida. Ara cantarem una mica més amb l'Estiu Yeye.
2: La Ciutat d'Estiu.
0: Ens estem agafant avions, trens, tot tipus de transport per marxar de viatge. Marxar de viatge ho fem, ja ho sap vostè, al cap de setmana aquí a Onda Cero amb en Carles Lamelo Varela de 12 a 2, dissabtes i diumenges. Però abans L'Alícia Escribano. Alícia, bon dia, com estàs?
4: Hola, encantada.
0: Ens porta de viatge a través de les cançons. No s'havia fet mai, això. Doncs ara ho fem nosaltres. A través de les cançons marxem de viatge pel món. Hem agafat la terra aquella que tenim a l'habitació,
4: sí,
0: de quan érem petits.
4: El globus terràqui.
0: El globus terràqui.
4: Sí.
0: I ens anem de viatge. Hem anat a molts llocs aquesta setmana gràcies a les cançons. I avui marxem...
4: Sobretot són cançons de l'estiu, que ens porten, sí, a cadascú, ens han de portar totes aquestes cançons, records, sí, sí, sí, de moments inoblidables.
0: Hem anat al país més extens del món, a Rússia. No. Però ara anem a la ciutat que mai no dorm, no, Alícia?
4: Avui, mira, tinc una proposta que és una cançó que es va llançar a l'estiu de l'any 1888. Que
0: 1888,
4: va ser...
0: 1888, eh?
4: Sí, 1888, eh? 1800 o 1900. Jo estic també com l'estiu, una mica...
0: Ella ha pensat en l'anunci aquell d'aquell torró que diu 1888,
4: turrón,
0: el turró més antiguo del món.
4: Era el més caro.
0: El més caro. Bueno, el més antiguo també, eh?
4: Segurament es va llançar aquesta cançó a l'estiu del 1988. Dins d'un disc que es titulava Descanso Dominical. Això va ser cançó de l'estiu.
0: Ah, sí?
4: L'any 88 va ser una de les cançons que més sonava a les ràdios, no?
0: Però, és a dir, no té ingredients a cançó de l'estiu,
4: no és cançó d'aquella de bombo i fanfàrria.
0: Ja. Yeah.
4: Però Mecano, la veritat és que Mecano per tota una generació, vàries generacions d'espanyols,
0: sí,
4: la veritat és que... Espanyols...
0: I de tot el món.
4: He
0: de dir una cosa,
4: perquè
0: que
4: van fer concerts per tot arreu.
0: Vaig entrevistar fa uns anys en Chasqui Ten i en Toni Ten,
4: sí,
0: que són els autors de Yo Quiero Bailar,
4: sí,
0: de Sonia i Selena, i em van dir una cançó de l'estiu, quins ingredients ha de tenir? Va dir que repeteixi molt,
4: sí,
0: la tornada, la frase, tot molt facilet,
4: sí,
0: i és cançó de l'estiu.
4: Saps què em va dir a mi el King Africa?
0: Li
4: vaig preguntar una vegada, dic, escolta, però quina és la recepta? I em va dir, ai, si jo la sapigués, la recepta. Diu, de vegades, les cançons que diuen més tontes, no?
0: Sí.
4: Allò com les que feia el George Dan,
0: sí, sí,
4: o les que feia el King Africa,
0: sí,
4: diu, són les més difícils de fer.
0: Sí, sí,
4: tots voldríem fer una macarena, però... No sempre surten, no? Doncs aquesta cançó els hi va sortir, de fet, a Mecano moltes vegades.
0: La Macarena, que segueix portant molts beneficis.
4: Ui, ja en parlarem, de los del Rio. Avui parlem de Mecano, no? Com anem tots amb la memòria, tu també, si estàs sentint-nos des de qualsevol racó. Doncs anem a l'estiu de l'any 88, perquè aquesta cançó de José María Cano, doncs la veritat és que ens descrivia també aquella il·lusió que tenien molts espanyols dels anys 80 per anar a Nova York.
0: Mm-hmm.
4: Nova York era la ciutat icònica, el futur, la modernitat, la ciutat que havien vist a tantes pel·lícules, al cinema. Espanya tenia ja una mica d'experiència democràtica. Les llunes de mel i les vacances les fèiem a destinacions una mica més llunyanes, més exòtiques, i començàvem, els espanyols, a tenir més vols entre Madrid, Barcelona i Estats Units. No? I Nova York era una ciutat icònica, ara també, però si preguntes a la gent jove, els pares i els iaios et diran que els joves volen anar a Tòquio.
0: Clar.
4: Sobretot a Tòquio, no? Més que a Nova York. Però en aquella època, Nova York era símbol de modernitat, fashion, i Mecano ens deia tot el contrari, no? Que ells hi havien estat i que no era per tant, no? És el que diu aquesta cançó, pues tampoc és per tanto, no?
0: Escolta'm, si volen enviar-nos les seves fotografies a Nova York, si és que hi han anat a l'estiu, que també deu ser bastant insuportable l'estiu a Nova York.
4: Segur que tothom té, els que han anat tenen mil records d'anar a l'estiu a Nova York.
0: Que ens l'enviïn al WhatsApp del programa.
2: 676 76 0908.
0: Doncs aquest és el telèfon del programa, al qual poden enviar les seves fotos de Nova York i del que vulguin, perquè amb l'Alícia estem viatjant per tot el món. L'estiu de la seva vida ens el poden enviar i farem un àlbum. No?
4: Mira, et diré que hi ha un documental de l'any 2010 titulat Little Spain, que parla dels espanyols, que aquells no van anar a Nova York per fer turisme, tot el contrari, eh? A mitjans del segle XIX van emigrar a Nova York i es van concentrar en una zona de la ciutat que es coneixia en aquella època com Little Spain, Pequeña Espanya, no? Hi ha fotografies, hi ha documents i testimonis de nets, de besnets, que expliquen anècdotes d'aquells espanyols que sí que van anar a Nova York, però no per fer turisme com nosaltres, sinó que ells van emigrar, no? Aquest estiu, només a més, Nova York ha estat de moda per dos temes, dues qüestions, el Mundial.
0: El Mundial, vam guanyar allà el Mundial.
4: I la cançó de Bad Bunny, Un verano en Nueva York.
0: És que ha estat la cançó, jo diria, de l'any.
4: Sí, però tot és a dir que Un verano en Nueva York és una versió d'un èxit de salsa dels anys 70... Això és igual que la versió original,
0: Sí.
4: O sigui, aquesta música, aquest trosset, que és el que més agrada a tothom, de la cançó, la més... no és de Bad Bunny. Tot això és copiat d'aquesta cançó dels anys 70...

0: sort que hem tingut aquesta versió, perquè Mecano ens van xafar la guitarra sí, amb aquella cançó de que no te vengues a Nova York, això és un rotllo, que no hi ha jamón de York.
1: M'agrada
0: no?
1: molt que haguem escollit, bueno, que hagis escollit la, una cançó de Nova York que no és la típica i tòpica. I al final hem acabat amb una cançó de Nova York que s'ha produït aquesta, aquest mateix any.
0: Sí, sí, sí.
1: Per aquí venim a contentar tothom. Si hi ha algú de, que li agrada una mica el Bad Bunny, que és un, una sensació... Doncs...
0: Aquesta part de la cançó, que és la de Bad Bunny, no és de l'original.
1: Clar, no, això és el Bad Bunny. Això no ho pot fer una altra persona que no sigui el Bad Bunny.
0: Tens raó.
1: Alicia, com aquesta secció no la pot fer ningú més que no sigui tu, per tant, t'emplaço que vinguis demà novament a la ràdio.
0: Un petó, carinyo.
1: Adéu-siau.
2: Esteu escoltant La Ciutat d'Estiu, amb Robert Calvo.
3: Barcelona no es visita, es viu. Hi ha un lloc on hi porta vivint molt de temps. Font d'Espanya, on la història es degusta. A l'Hotel Espanya, al costat del Liceu. Cuina sota la direcció de Martín Berasategui. Reserva al 93 22 009 22 o al web de Font d'Espanya.
2: Robert Calvo, a la Ciutat d'Estiu.
1: Però no estic sol. Ve cada dia amb Víctor Ruiz Novel. Víctor, com estàs? Bon dia.
4: Hola, bon dia.
1: Quin estiu més maco que està fent, perquè tu entres aquí cada dia com el sol dels Teletubbies, que...
4: Exacto.
1: També és una cosa... No és dels 80, però és dels... 90 llargs. En fi, en aquesta secció que ens fa aquest estiu en Víctor Ruiz Novel, marxem a la dècada dels 80 per recordar algunes coses que ja no existeixen, altres que haurien de tornar, potser, i altres que recordem amb nostàlgia i fins i tot amb emoció. En aquesta secció, que té aire de... Com es diu allò? El calentador de la Irene Cara? Del calentador de la Eva Nassarre.

0: Del renting de Grenke. Lloga mantenint la teva liquidesa, sense desembolsaments inicials i pagant còmodes quotes mensuals, tant si necessites renovar un ordinador, mobiliari o instal·lar una placa solar. Estudi gratuït sense comissions ni despeses d'obertura. Informa-te'n a grenke.es.
1: Hem convidat a l'estudi el germà d'un home que va ser una figura essencial a la música d'un temps i d'un país. El país és aquest, Espanya, i el temps probablement el de sempre, perquè les històries romàntiques no moren mai. El nostre convidat vol recordar-nos que hi ha veus que se'ns queden gravades a l'imaginari col·lectiu, però que hi ha llegats que mereixen ser redescoberts amb la mirada més profunda.

Això és una meravella, eh? Això és una meravella que tinguem aquest matí aquí, de poder viatjar en el temps i de recordar una veu que va ser-ho tot en aquest país en un moment concret, a la dècada dels 70 i 80, que cantava això de Otro ocupa mi lugar.

0: Jesús Gallardo, què tal? Bon dia, com estàs?
1: Molt bé, encantat d'estar aquí.
0: Molt feliç que hagis vingut a la ràdio, de debò. Perquè avui volem recordar la figura d'aquest home que està cantant, que és el teu germà, és en Miguel Gallardo, que segurament ara hi haurà moltes persones, o algunes persones, m'atreveixo a dir que algunes senyores, que s'estan emocionant sobremanera, perquè recorden, amb aquesta cançó, un moment que van viure quan tenien 20 o 25 anys, no?
1: Sí, ell va començar al final, al 1970, no? Abans havia fet coses en grups de Barcelona, com els Kiffers, Sirex, 6 mesos, i al 70 ja va iniciar la seva carrera, que va durar fins al 91-92 com cantant.
0: Perquè aquest home que avui reivindiquem aquí, i ho fa el seu germà en un llibre del qual ara parlarem, és un intèrpret, és un cantant, però és també un productor musical, oi?
1: Sí, ell va ser productor als 90, diguem com Azúcar Moreno, quasi tots els èxits d'elles, també amb el Sergio Dalma, Bustamante, amb el primer disc, que va vendre 1 milió de discos, i altres també, no? Que ara els del Río i més gent, no? Si bé, ell va començar com cantant i compositor.
0: Sí, sí.
1: I després també, quan va deixar de cantar directament, va fondre la companyia Vera Music d'edició musical, que era agafar cançons d'ell i d'altres per donar-los a la indústria del disco, que és la matèria prima, les cançons.
0: Aquest home, Miguel Gallardo, com dèieu, va ser tot en aquest país, un home guapíssim, que cantava aquestes cançons romàntiques, que enamorava tothom, i que era el músic romàntic, així es titula aquest llibre, que ha fet en Jesús Gallardo, amb tot l'amor del món, se li nota l'amor profund de germà que té. Es diu Miguel Gallardo, el títol del llibre, Miguel Gallardo, un músico romántico. Ja no en queden, de músics romàntics?
1: Sí, sí que en queden. Si bé els estils actuals, no? El rap fa temps, ara el reggaeton, tot això, encara són romàntics d'alguna manera.
0: El reggaeton romàntic, no sé què dir-te.
1: Bé, sí, no és tan romàntica, les lletres no són tan romàntiques, però n'hi ha cantants, per exemple, jo penso que un dels que va produir el meu germà, David Bustamante, jo penso que és el continuador d'aquesta gent, com ell, Camilo, Pablo Reira, etc.
0: Em parlava ara de David Bustamante, ara anirem a això, perquè ell va ser intèrpret durant molt temps, però ja al final de la dècada dels 90, principis dels 2000, va dedicar-se a produir cantants, noves veus. Una de les noves veus que va arribar l'any 2001 va ser David Bustamante, el qual li va regalar un tema com aquest. Oh.

0: que va cantar David Bustamante amb el malaurat Àlex Casademunt, que en pau descansi, i que va ser una bogeria, allò. La cantaven a tots els concerts junts.
1: Sí, la veritat és que ell va cantar aquesta cançó el 1987 amb el disc Dedicado, que és quan va morir la nostra mare. Uh-huh. I aquest disc va quedar una mica aparcat per qüestions que explico al llibre, i quan va sortir Bustamante, que li van demanar a Yes Music, Ballet Music, que fessi una producció en 3 mesos, va agafar 30 cançons i d'aquestes va triar Dos Hombres i un Destino i la va fer amb Casademunt, que s'havia quedat després del tercer, no? I van aprofitar per posar-lo també al disc.
0: Miguel Gallardo va descobrir aquests nous valors de la música en un moment en què ell ja estava, diguéssim, de sortida del món de la música, com a intèrpret, vull dir, però que ens havia explicat moltes històries abans, no només com a intèrpret, sinó també com a compositor, no?
1: Sí, ell quasi des del principi va fer composicions, per exemple, per un grup que hi havia a Barcelona, que era Imagen, que eren amics seus, i ja li va donar dues o tres cançons. Després el Kiefer no va donar cap cançó, als Sirex, Leslie, Pepe del Sirex Fonseguer, li va donar Noa Minou, una cançó molt maca i novedosa, i després als Amaya i altres, els Cinc Xics de València, el Tino, de quan va iniciar la seva carrera en solitari, que era del grup Parchís,
0: sí,
1: i després a Sergio Dalma.
0: M'estava pensant en Sergio Dalma, jo quan he llegit les pàgines del llibre i pensava en Miguel Gallardo, he dit, home, un bon successor seria Sergio Dalma, no?
1: Sí, tens raó. He pensat en Bustamante perquè ell, el meu germà va tenia a veure amb l'inici de la seva carrera, però tens tota la raó. Sergio Dalma és un bon continuador i boníssim. Fa poc li van veure a Cervera, a la nova gira que va començar. Sí, jo penso com tu, sí.
0: Ara ha recollit el llegat d'un home, de Miguel Gallardo, que era el músic romàntic del moment dels 70, 80... I jo t'he de dir que jo tinc, de cançons de la meva vida, n'hi ha algunes que estan en lletres d'or, i no és perquè estiguis aquí. La gent que em coneix, que sóc una mica vintage, una mica friki, sap que a vegades jo dic que allò, no ho cantaré ara aquí, però em poso a cantar allò que diu "Fuiste ave de paso y no sé por qué razón, me fui acostumbrando cada vez más a ti, los dos inventamos la aventura del amor, llenaste mi vida y después te vi partir, sin decirme adiós, yo te vi partir".

0: bonic és això, Déu meu. En Miguel Gallardo amb aquesta cançó no només va fer un himne, jo crec, sinó també va fer una cosa que és molt important que passin les cançons, que és que traspassin generacions perquè les canten alguns després. Molts han versionat Hoy tengo ganas de ti, no?
1: Sí, jo m'he entretingut en fer una llista amb web com Discogs, que és una de venda de discos mundial, i jo he comptat fins a 200 versions, i d'entre d'aquestes, molta gent d'Amèrica i tal, Alejandro Fernández i Cristina Aguilera, Ricardo Montaner, David Bustamante, Azúcar Moreno...
0: Elena Gadel, que em va fer una versió a OT fa 23 anys o 24.
1: Exacte. Però n'hi ha d'Amèrica moltíssima gent coneguda, no? 200, eh? Perquè són discos publicats, no?
0: Sí, sí,
1: no...
0: Sí.
1: Després també hi ha actuacions i tal, però 200.
0: A veure qui és el músic que pot dir que en el seu llegat té una cançó que l'han cantat 200 persones de manera diferent. És impressionant.
1: Sí, la veritat és que és un fet que és important, perquè la gent pensa en molts cantants, no? Molt bons, amb seguidors mundials i tal, però tenir una cançó com aquesta no tothom la té, inclús els millors no tenen una cançó.
0: Frank Sinatra té My Way, que l'han versionat de tort i a dret, i Miguel Gallardo té Hoy tengo ganas de ti. Un Miguel Gallardo del qual el seu germà, Jesús, reivindica la seva figura en aquest llibre que el recomano, que bueno, l'han de comprar i recomano que llegeixin, Miguel Gallardo, un músico romàntico, perquè a més és una bona fotografia d'un temps i d'un país, com deia jo a l'inici, perquè

0: Les fotografies que inclouen aquest llibre ens ajuda a entendre com era la gent d'aquella època, com es vestien, com es comportaven, on anaven, d'on venien, i també d'una manera d'entendre el món artístic d'un moment que no es repetirà, no?
1: Sí, i, jo penso personalment, és una opinió subjectiva meva, que la dècada dels 60, 70, 80 i part dels 90 és l'època durada, perquè el món del disc i de les cançons era una activitat molt provechosa i era rendible i donava oportunitat a molta gent. Mm. Això amb la pirateria i altres qüestions s'ha perdut i el moment clau ha caigut una mica i ara estem en una altra fase.
0: Sí, tu deies que en Sergio Dalma és continuador potser de la música del teu germà, que encara hi ha música romàntica, que encara hi ha alguns romàntics, però no sé si la música de Miguel Gallardo sobreviuria a l'època actual i en el context en el que estem, no només d'aquesta vida ràpida, música ràpida, de consum immediat i demà ja no l'hem escoltat més, i ara amb la intel·ligència artificial, que, en fi, no entrarem en aquest terreny perquè és inabastable. Vull dir que no sé si sobreviuria a la música del teu germà.
1: A veure, una característica d'ell que jo he intentat transcriure al llibre és que ell era un home que evolucionava sempre. Al final ell escoltava en el seu moment Evanescent, Tears for Fears, o sigui, era un home que no volia encasillar-se en un tipus que li agradava a un públic, etc. No, ell evolucionava fins al final, o sigui que si hagués viscut una mica més, podria haver evolucionat també.
0: Tu que el coneixes, què en pensaria de la música que es fa ara?
1: A veure...
0: Com la descriuria?
1: Suposo que ara n'hi ha música bona i després n'hi ha el reggaeton i tot això, que això ha baixat el nivell bastant, no? Però penso que també algú com Miguel Vilches, un editor important, i altres, m'estan dient que això està caient una mica, o sigui que tot té la seva fase i això a lo millor ja està passant o està a punt de passar i vindrà una altra cosa després.
0: Aquest llibre que ha escrit en Jesús Gallardo, del seu germà Miguel Gallardo, té molts capítols, des de la infància fins que marxa d'aquest món i deixa el llegat musical, però té un pròleg, i té un pròleg que en llegiré un fragment molt breu d'un amic, que el considero un amic, un estimat, una família gairebé, que és en Charlie Diego, que és un home amb el que em sento molt identificat de... Jo no vaig sobreviure a la ràdio, vull dir, vaig néixer molt després d'aquell parell de fer ràdio, no? Però em sento molt identificat amb com ell feia ràdio, com he escoltat coses d'ell, com explica ell i entén la vida, i sobretot com entén la música i la relació amb els músics. En Charlie Diego, que és un mític presentador de ràdio a Catalunya i a Espanya, amb aquell Casp Street que feia a Ràdio Barcelona, diu: "Escribir este prólogo es un regalo de los dioses. Gracias, Jesús Gallardo, porque Miguel me cayó siempre bien y tuvo un trato exquisito conmigo. En las entrevistas, fuera del micrófono, en las puertas de los hoteles en Madrid o en Barcelona, siempre coincidíamos entrando o saliendo de hoteles. Es curioso. Este libro, después de 20 años del fallecimiento de Miguel, era necesario. Bien hecho, Jesús." En Charlie Diego es relacionava amb els músics d'aquesta manera. Anava a l'hotel, sopava amb ells, anava a l'habitació, prenia una copa amb ells, i així se'ls posava a la butxaca i els podia fer una bona entrevista, no?
1: Sí, el Charlie Diego era molt conegut al 80. Tenia el programa estrella Casp Street, que era de difusió nacional, i ha sigut un home important a la ràdio dels 80 i posterior, no? Abans n'hi havia una altra generació que jo l'he escoltat, no?, a la ràdio, però Charlie Diego ha deixat un nivell molt alt. Sí, sí.
0: Doncs escolta, ja que l'hem mencionat i que he dit que és un amic del, no només del programa, sinó meu personalment, i que me l'estimo tant, recordo que va venir aquí a la ràdio prepandèmia, devia ser 2019, per tant, jo crec que després de tants anys toca convidar-lo i que ens expliqui la seva història, perquè ara la gent dirà: qui és Charlie Diego? A veure, alguns el recorden, altres no, el convidarem al programa, sembla bé, i que ens expliqui com va fer aquesta relació amb, no només amb el Miguel Gallardo, també amb altres músics, com jo recordo que sopava amb Romina i Albano, que va descobrir Nica Costa, vull dir, tenia molta relació amb els músics de l'època, no?
1: Janet, Pablo Abreira, tota la gent que en aquest moment, el Camilo Sesto, que era la gent que estava més de moda, no? I que és més popular d'aquesta fase.
0: Avui estem parlant de la figura de Miguel Gallardo.

0: I en aquest llibre, el seu germà, en Jesús, reivindica la figura no només del germà, sinó del músic, de l'intèrpret, del productor, de l'home, al cap i a la fi, i diu al final ja d'aquest llibre, abans que arribin els agraïments, tota la bibliografia i tota la pesca, diu, aparte de la belleza, sentimiento y mensajes de sus obras, que siguen ahí para ser admiradas siempre, para ello solo basta con escuchar atentamente sus músicas y sus letras. Todo pasa, como dijo el poeta. Por eso, los sectarismos y los olvidos van desapareciendo con los años y permanece lo que transmite sentimientos y belleza, que pasa a ser clásico. I en Miguel Gallardo és un clàssic d'aquest país. Jo crec que sí.
1: Sí, jo penso que ell no va intervenir ni en política, ni els medis com intervenen altres, no?, de donar una mica carnassa i tal. Ell fugia de tot això i es dedicava a la música, que és el que li agradava, i el seu contacte era amb la gent directament. Per això ha quedat, les seves cançons han quedat. Perquè,
0: és que qui et paga és el públic, eh? Si no tens el públic a la butxaca, de res pot servir que et doni molts diners, que hi hagi una empresa que et pagui, que pot estar bé per menjar, però al final el cantant, l'artista, també menja de l'esperit, no?, d'aquest esperit que li omplen els que el reben, el seu art.
1: Sí, ell va connectar amb molta gent amb la seva música, que era sincera i era o sigui, la feia des del cor, i ha quedat. I això, mentre visquin la gent que l'ha escoltat i l'admirava, doncs la seva música permaneix.
0: Mentre visquin les cançons, en Miguel Gallardo mai no morirà. Ell és el germà d'en Jesús, que no sé si el Jesús alguna vegada a la vida, mentre van estar tots dos junts, va tenir una mica d'enveja de l'èxit del seu germà.
1: No, nosaltres érem tres... No, de veritat. Nosaltres, si es llegeix el llibre, sí, sí, es veurà que la nostra trajectòria va ser del món molt, molt pobre,
0: molt humil, i sí, sí,
1: molt humil. Vam venir a la nostra terra d'acollida, que és Barcelona, la terra prometida,
0: sí, com sí, es diu. Des de Granada.
1: Des de Granada. I nosaltres estàvem molt units i ell era el gran i era una mica líder dels germans, o sigui que no hi havia això. Jo era el petit, o sigui... que era... No, enveja cap, al contrari.
0: Estic convençut que Miguel Gallardo, allà on sigui, que ens està escoltant ara mateix, perquè diu, ui, posa les meves cançons un altre cop, vull dir, no he mort en realitat. Està orgullosíssim del seu germà, de debò.
1: A veure, jo volia que la seva obra sencera quedés en un llibre, que no quedés sol el cantant dels 70-80, i parcialment, després també evitar errors que n'hi ha a internet, que es multipliquen.
0: Sí, sí, sí. I la IA s'equivoca, sí, tot el dia.
1: Sí, exacte, exacte. I això és el que volia i he intentat fer-ho. No soc escriptor, però he fet un pas endavant per fer-ho.
0: No, no, qui escriu un llibre és escriptor. Per tant, en Jesús Gallardo és escriptor d'aquest Miguel Gallardo, un músico romàntico, su camino y la estela. I el que podem dir després d'aquesta xerrada i després d'escoltar la seva música novament és que otro... no ocupa su lugar. Lo intenta, però no l'ocupa. Jesús, que vagi molt bé. Adéu-siau.
1: Gràcies. Moltes gràcies, Robert. Molt agraït per la vostra difusió i encantat, eh?
0: Que vagi bé. Adéu-siau.
1: Gràcies. Háblame de tu pasado, lléname con tu perfume,
2: quédate esta noche, amiga, junto a mí. La ciutat d'estiu, amb Robert Calvo.
0: Un programa tan eclèctic que se'n va... Acomiadem en Jesús Gallardo i entra a l'estudi amb Peter Hendrik Fanés, que està meravellat amb en Jesús Gallardo, que l'està com redescobrint o descobrint avui, no?
3: Descobrint. Ah, sí? La veritat que no l'havia escoltat mai, però bueno...
0: Veus? Home, això és molt interessant.
3: Una bona troballa.
0: Que escoltin. Veus? Que bé. Anem al tren, que el Peter ens explica allà històries. En Peter és altrament conegut, ja ho saben vostès, com en Pere Enric, i se'n fa un tip de viatjar en el tren aquest mes d'agost. I és que ve a Barcelona cada dia des de Gelida i després hi torna.
4: Propera parada, Gelida.
5: Si us plau, vigileu amb la distància entre el
0: cotxe i l'andana.
5: Vigileu amb la distància
0: entre el cotxe i l'andana. Tu vigiles amb la distància?
3: Jo salto directament.
0: Allà, a la distància entre l'andana i el vagó, el Peter es troba les històries. I avui ens porta una altra història que... De qui ens parla?
3: Doncs avui l'he trobat justament quan baixava a l'estació de Plaça Catalunya i m'he creuat amb la Marta, una noia de 27 anys que és psicòloga i que treballa amb infants amb trastorns de neurodesenvolupament. Com que ja no tenia gaire temps...

0: Arribar tard a la feina, doncs he decidit que acompanyar-la. I mentre caminàvem, li he preguntat quina és la principal preocupació que té quan observa els nens i nenes d'avui en dia.
1: Bueno, cada cop hi ha més problemes de salut mental i jo crec que hem de protegir la infància, però com a societat, perquè vivim en una societat que no promou que desenvolupem un cervell sa, que diguem. Pues parlo pues, de l'addicció de les pantalles, del tipus d'estímuls que tenen els infants des que són ben petits, això afecta moltíssim a nivell cerebral.
2: És molt important això que diu, perquè ella té una feina ingent a partir d'ara amb aquest tema, no?
0: Bueno, és que la veritat és que és molt fàcil, no?, culpar a les pantalles de tots els mals, però en realitat ja sabem que tot això no és tan
2: tu
0: fàcil.
2: Tu vols ser
0: que...
2: pare?
0: Jo vull ser pare, sí.
2: Doncs és una responsabilitat, això, eh? Vull dir que és de les pantalles i del pare i de la mare.
0: Però és que la realitat és més complexa que les pantalles. I si volem entendre què els hi passa als infants, i al jovent en general, hem de saber quins són els factors més determinants.
1: O sigui, dic les pantalles, però és el model també de societat que tenim, no? Amb qui s'enlluernen, per exemple, els adolescents, els influencers, el tipus de societat consumista que tenim, o individualista que tenim, que no promou el treball comunitari o la xarxa. Per exemple, ara els índexs d'adolescents o joves que se senten sols és altíssim, quasi més gran que gent gran, no? I això mai havia passat. Llavors ens hem de preguntar què està passant, no? No és criminalitzar les pantalles, sinó el mal ús de les pantalles o el model que tenen els infants com per créixer, no?
2: Jo crec que tinc una resposta. Es diu capitalisme despietat.
0: Sí?
2: El que ens passa, sí, i tant que sí. La conversa amb la Marta ha seguit, no, després?
0: Sí, sí.
2: Has portat a la feina, vull dir.
0: A veure, he seguit parlant amb la Marta i, bueno, la conversa ha anat derivant a possibles solucions. I la realitat és que no busquem receptes màgiques, però la Marta té molt clar que hi ha decisions que s'haurien de començar a prendre des d'allà i abans que sigui massa tard.
1: Prohibiria de quines xarxes, de quines campanyes de màrqueting també, perquè influencien moltíssim, i després pues, treballar, educar-los en valors.
3: Sí, que tu ves correcte, no?
1: Només l'estètica o el de fora és important, no? Treballar molt l'esperit crític, perquè vivim en una societat amb massa informació.
3: Tu ves correcte, no?, que s'està fent a França llavors, aquesta, que volen limitar les pantalles.
1: 100%. Per...
3: Sí?
1: Sí.
2: La Marta, que se'n va treballar de psicòloga en aquest centre amb persones, amb personetes, amb infants, amb trastorns de neurodesenvolupament i que potser en el futur s'acaben donant més aquests trastorns, penso, a causa de com els humans acabem modificant al llarg de la història de la humanitat el nostre comportament i el nostre creixement i evolució, en fi.
0: Vols sentir el consell que ens ha donat abans d'arribar a la feina?
2: Va.
0: Vinga,
1: entre tots ens hem de plantejar com acompanyar els menors, no? I com estimular-los i com fer-los desenvolupar això, pensament crític o altres vies que no siguin només les xarxes o la connexió a internet.
2: Estic molt d'acord. Als nens i les nenes se'ls ha d'estimular, per exemple, portant-los a la cultura. Els porta vostè al teatre, des que són ben petits, al teatre, al cinema, els fa anar a veure un recital de poesia, per exemple, o els hi ensenya a casa coses que tinguin a veure amb això, amb altres coses que no siguin les pantalles. I veurà com potser la pantalla existeix allà, inevitablement, però una mica menys.
0: Sí, sí.
2: Per tant, apostem per la cultura i els nens i les nenes. Bé, en aquest viatge que fem cada dia des de la ràdio, avui hem viatjat a 1975 amb aquest Hoy Tengo Ganas de Ti, de Miguel Gallardo, que espero que s'hagi emocionat molta gent a l'altra banda de la ràdio i que els hagi agradat aquesta xerrada. Estic molt emocionat amb en Jesús Gallardo i ens emocionarem encara més repassant la història amb la Clàudia Moreno, que ens porta cada dia a un any de la història. I avui anem a 1983. Ah, molt bé, perquè fem una carrera cronològica des del 80 en endavant. I el 83, el que venim aquí a explicar és que abans es deia a l'estiu no passa mai res, sí que passen coses, i la Clàudia les ha recollit. Què passa a l'estiu del 83?
4: Mira, el del 83 va començar de la pitjor manera possible, almenys a la zona nord de la península, perquè entre el 25 i el 27 d'agost unes pluges torrencials van provocar l'esbordament dels rius Nervión i Baizabal, i es va inundar Bilbao i, bueno, bona part del País Basc, part de França, i a més va coincidir que Bilbao celebrava la Setmana Gran, que és com la festa més popular de la ciutat, quan l'aigua va arrasar tot. Per tant, les víctimes van augmentar. Van deixar 43 morts, 5 desapareguts i milers de persones sense casa. I encara avui recorda com una de les pitjors catàstrofes naturals de tot Espanya.
2: Quantes catàstrofes naturals hi ha hagut a l'estiu que explicarem aquí al llarg de les properes setmanes? Més enllà d'això, hi ha una cançó, no?, aquell estiu?
4: Sí, que va ser top 1 a les llistes durant tot l'estiu. Quan l'he escoltat he pensat, dic, al Robert li encantarà aquesta cançó, segur.
2: M'encanta, sí, m'encanta.
4: Escoltem-la una mica. Every breath you take.
2: Sí, every breath you take.

0: watching you.
1: T'estaré mirant, Clàudia.
0: Sí.
1: I'll be watching you. Això és de The Police, que va ser cançó de... No va ser cançó de l'estiu, però va ser cançó a l'estiu,
0: a l'estiu, no? A l'estiu, mm-hmm. Guapa, a l'estiu. Però va haver altres temazos, d'aquell any.
1: Com quins,
0: el Sweet Dreams Are Made of This.
1: Espera't, parat aquí, parat aquí. La Miriam Frank, directora d'aquest programa, en temporada, tenia un telèfon mòbil, encara no era dels intel·ligents, jo crec, no era intel·ligent, i tenia la cançó que acabes de mencionar, el Sweet Dreams, Sweet Dreams Are Made of... aquesta. Com a politono o sonitono, abans hi havia politonos, que eren les cançons amb una mica menys de qualitat i ho tenies de so del mòbil quan et trucaven. A la Miriam la trucaven cada 10 minuts, i cada 10 minuts... Sweet dreams are made of this... Que no estava malament, però clar, 5 vegades cada tarda... Què més sonava aquell estiu, a veure?
0: El Maniac, de Michael Cimbello.
1: It's a maniac, maniac! Aquesta noia flipa amb mi, pobra. Diu,
0: o el Vamos a la playa, de Rigueira.
1: Home, és molt... Vamos a la playa, a mi me gusta playa. Molt bé, doncs unes cançons molt eclèctiques, perquè Every Breath You Take, a Maniac, Maniac... Això, això. Vinga, Eva Nassarré. Que avui n'hem parlat d'ella, d'Eva Nassarré. Eva Nassarré no saps qui és, no? Vols que t'expliqui?
0: Vinga.
1: Vull que la descobreixis. És una noia... Abans feien gimnàsia a la tele. A la tele al matí no hi havia la Susana Griso, hi havia la gimnàsia. I sortia una noia amb escalfadors, amb malles. I diem, buenos días, hoy vamos a hacer ejercicios de piernas. I feia exercici de cames, mitja hora a la tele, cada dia gimnàsia, abans del programa matinal. I et posaven solfa allò i anaves al carrer d'una altra manera. Eva Nassarré és una gran estrella d'aquest país, va ser-ho a tota la televisió dels 80, i a dia d'avui, malauradament, una malaltia degenerativa la manté en una cadira de rodes i està lluitant per l'ajuda a la dependència a les persones d'aquest país. Per tant, una gran tasca la que fa ella. Bé, hem anat al 83 i saps què toca demà, no?
0: El 84.
1: I saps quin any és el 84, no?
0: L'any que tu vas néixer.
1: Sí! Suposo que posaràs, però malauradament jo vaig néixer l'1 de maig, per tant no és una notícia de l'estiu, és notícia de la primavera, però es pot contemplar com a notícia de demà. En fi, va, que hem d'anar recollint. Abans de recollir, sabrem què podem fer aquesta tarda. Aquesta cançó ja la tinc posada jo a la meva llista de reproducció, però avui no pararé d'escoltar-la en tota la tarda perquè no puc parar d'escoltar Hoy Tengo Ganas de Ti, com tenim ganes de l'audiència d'aquest programa que ens acompanya cada dia i participa de la pregunta del dia que avui estem fent, Peter Hendrick, sobre els cantants romàntics. I no sé si l'audiència considera que ja no en queden. Ens deia abans una oient... Fidel oient, jo soy de las de antes, jo me gustan los de antes. A veure què diu l'audiència del programa, el 676-760908.
2: Hola, família.
1: Hola,
2: bueno, yo creo que el romántico, en realidad, en los años 80-90, yo creo, murió, porque, por ejemplo, en Sergio Dalma, mi Luis Miguel, en Roberto Carlos, que es maravilloso. Mm. Es que ahora yo creo que hay muy pocos o ninguno, que puedan hacer ese tipo de canción. Da lástima, porque son bonitas las canciones lentas, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? A ver si sale alguno y se anima a hacer alguna canción lenta bonita.
1: Pues mira, si quieres te la hago yo, la canción lenta bonita. No, es broma. Jo crec que un dels grans noms que està sortint avui aquí en aquestes notes de veu és el de Sergio Dalma. Hola! Vam anar a Eurovisión, vam quedar segons, vam fer un paper espectacular i, a més, aquest home es va coronar com el gran cantant melòdic d'aquest país, en Josep Capdevila, Sergio Dalma, que a mi m'emociona sempre que l'escolto cantar aquesta o altres cançons, però Bailar Pegados, em van fer una... Quart, em diu Marcos, perdó, que m'he patinat jo. Jo no podia patinar amb això. Marcos Díaz ha vingut a l'estudi a dir-me no, va quedar quart a Roma, Itàlia, en aquell festival d'Eurovisió a Itàlia. Bé, doncs Sergio Dalma, que és el gran cantant melòdic. I què ens diu la gent? A veure, què més?
3: Hola, equipo veraniego. I bueno, que el primer dia te desee un programa genial, Robert, sé que lo vas a tener y estamos disfrutando mucho. Incluso cuando cantas, que sabes que me agrada muchísimo. Y bueno, luego, cantantes románticos. He tenido, bueno, indiscutiblemente Miguel Gallardo, también. Juan Pardo y Camilo VI. Y luego me ha gustado muchísimo Los Italianos. De ahora me quedo con Sergio Dalma. Claro. Venga, adelante y un abrazo muy fuerte.
1: Que Juan Pardo cantaba aquello de no me ames, no me ames, no me ames así.
4: Pero Robert, a mí me falta aún. A mí me falta Nino Bravo.
1: Però és que Nino Bravo, sí, també és de l'època, sí, però com que va ser tan malaurat que va acabar... Les seves cançons són unes i no més, vull dir, que no va poder cantar més, malauradament, malauradament. Passa el mateix amb Cecília, que doncs la sort la va, no la va acompanyar i va morir massa jove. Dos cantants, Nino Bravo i Cecília, l'una era cantautora, l'altra era intèrpret, però dues veus que van marxar massa d'hora d'aquest país. I avui hem recordat la Miguel Gallardo, que fins als anys 2000 va produir la música que altres van cantar, com per exemple de David Bustamante. Veus? Aquesta tarda ja tenim un pla. Ara li afegiré jo els plans que ens porta la Clàudia Moreno, que ens faran passar una bona tarda.

0: pa, pa, pa, pa. Saps què podem fer aquesta tarda?
1: Què?
0: Agafar un disc de Miguel Gallardo i ens l'escoltem sencer, de cabo a rabo. I tindrem aquesta de "Hoy tengo ganas de ti". Otro ocupa mi lugar. Però què més podem fer, Carles?
1: Bueno,
0: Claudia.
1: Per qui no vulgui cantar, a Barcelona aquesta nit torna al Cinema Lliure a la Platja.
0: Ah, això està molt bé.
1: Està superguai. I avui es projecta Romeria, que és l'última pel·li de la Carla Simón. Que està molt xula, a mi em va agradar.
0: Jo no l'he vist encara.
1: Està guai.
0: Puc anar aquest vespre a veure-la.
1: Sí? Sí. És a la platja de Sant Sebastià.
0: A Barcelona.
1: Que és la que té vistes a l'Hotel Vela.
0: Sí, és a dir, la posició de l'escenari està mirant a l'Hotel Vela, no?
1: Sí.
0: Molt bé.
1: I és un pla així, tranquil, si vostè, diferent, molt d'estiu.
0: Clar, a més, si vostè viu ara, està en un altre punt de Catalunya, ens escolta des de les nostres emissores, per exemple, a Girona, o a Lleida, el 94.1, o a Tarragona, el 95.3, o a Vilanova, el 96.3, ens pot acompanyar aquest vespre, els que vivim a Barcelona, perquè segur que hi ha encara una butaca buida, una cadira buida,
1: sí, a més
0: un lloc
1: gratuït.
0: A la platja, és gratuït, per veure aquesta pel·lícula de Carla Simón, que jo no l'he vist encara i que potser m'ho penso aquesta tarda. I el millor que podem fer, sens dubte, abans d'anar a veure el cinema, és escoltar la ràdio.
2: ¿Quién la mandaba flores?
0: Ai, m'encanta el Fran Villares, que és el tècnic que em coneix més bé d'aquesta casa, podria dir. Sí. I em posa Cecília Evangelina Sobredo Galanes, que va morir un 2 d'agost, per cert. El 2 d'agost farà anys que va morir, molts anys ja. Crec que, si no m'equivoco, del 73-72, bé, en fi, ja ho buscaré, però un 2 d'agost segur, anant en cotxe, i ens va deixar cançons com aquesta, Un ramito de violetas, però ens n'ha deixat moltes més, Dama Dama i Andar, que a mi és la meva cançó preferida d'ella, i la vaig posar en un programa de ràdio no fa massa, quan vam celebrar el Dia de la Música en Bones Mans, un diumenge, vaig dir: aquesta és la cançó de la meva vida, El caso es Andar, que cantava ella, Cecília, una gran veu d'aquest país, que ens ha deixat cançons com aquesta, que podem, mira, pots escoltar un disc de la Cecília també, veus?
1: També.
3: Se t'acumula la feina.
0: Que tenim feina. En Joan Valentín està aquí esperant, dient: escolta, em doneu pas o no em doneu pas? És que ell, aquesta tarda, a les 7, té un superprograma. Què teniu avui, Joan?
4: Bona tarda, Robert. Com estàs? Mira, parlem de xarxes aquesta tarda. Ah? Amb la nostra estimada Maria Mondéjar, que ens fa de corresponsal en aquest espai digital, parlarem dels fanfics, de moltes coses, però sobretot dels fanfics, que són aquests relats amorosos que la gent crea entre dos famosos de qualsevol àmbit, esportiu però també polític. Hem vist històries amoroses, per exemple, entre Pedro Sánchez i Oriol Junqueras. Ens ho haurà d'explicar bé, perquè és un tema molt llaminer, ja ho veus. Què més? Parlarem de futbol. Tenim tertúlia esportiva, la primera de la temporada, per parlar del mercat de fitxatges i de com arriben els equips a la Lliga. I per acabar, parlarem de la nostra llengua, el català, algunes curiositats, tradicions catalanes, tot això amb la Ona Falcó. Això d'aquí unes hores, a les 7 de la tarda. Us hi esperem.
0: Que bé, quin programa que tens avui més interessant, Joan. Doncs m'hi apuntaré, perquè, a més, parlar sense vergonya, parla el català, deia aquella laqueta, la que feia la campanya del català. Parlem el català i escoltem la ràdio aquesta tarda a les 7 amb en Joan Valentín Marco a la brúixola d'estiu. Nosaltres hi tornem demà, Pere Enric, Clàudia, demà veniu aquí. És divendres ja?
1: És divendres.
0: És divendres, senyores i senyors. Passin bona tarda, gràcies per ser-hi, gràcies per l'afecte, molts petons i moltes abraçades. Passin bona tarda, adéu-siau.

0: Onda Cero Catalunya, la ràdio que t'escolta. Notícies migdia, amb Ricard Giménez.
1: Què tal? Bona tarda. Presó provisional i sense fiança per un home de 58 anys acusat de provocar fins a 3 incendis a l'Anoia. Entre ells, el de Carme, que aquest juliol ha cremat més de 450 hectàrees. I el risc continua sent màxim. Ahir, 3 focs simultanis van obligar a mobilitzar els bombers arreu de Catalunya. Un d'ells, a Canyelles, apunta també a una negligència humana després que la policia hagués actuat el dia abans per aturar una barbacoa il·legal. Detencions, denúncies i una mateixa preocupació. La majoria dels incendis continuen tenint origen humà.

0: Els agents rurals han duplicat en només 24 hores el nombre de municipis amb risc extrem d'incendi forestal. Marcos Díaz, bona tarda.
1: Bona tarda, Ricard. De 47 a 108, afectant de 7 a 18 comarques. Tot plegat quan ens trobem immersos en la quarta onada de calor de l'estiu. Es tracta d'una situació tan extraordinària que el Meteocat mai havia registrat entre juny i juliol fins a 13 dies superant els 40 graus arreu de Catalunya.
0: L'Hospitalet de Llobregat, el barri de Sant Martí de Barcelona i el de la mina Sant Adrià de Besòs han estat l'escenari de 3 assassinats per apunyalament mortal en tan sols 4 dies.
1: Dos d'ells s'han produït durant baralles en bars i l'altre s'investiga com un presumpte crim masclista. Tots tres casos estan desvinculats de l'activitat delictiva, una circumstància que preocupa i molt la consellera d'Interior, Núria Parlon.
2: Després està tota una sèrie de derivades vinculades a l'ús de l'arma blanca, no només per activitat delictiva, sinó en el que podríem anomenar com delictes contra les persones, resultat d'una baralla, consumir alcohol i alterar-te, per tant, algo que es podria resoldre aixecant una mica la veu, acaba amb una agressió letal.
1: En una entrevista a Onda Cero, Parlon assegura que aquests episodis estan pràcticament sempre relacionats amb el consum d'alcohol i altres drogues.
0: La mare de la Noelia, la jove de 26 anys que el passat mes de març va rebre l'eutanàsia, recorre a l'ONU per descobrir si el govern d'Espanya va fer tot el possible per salvar-li la vida abans de morir.
1: I de nou ho fa de la mà de Abogados Cristianos, el col·lectiu que juntament amb el pare de la Noelia van endarrerir la seva eutanàsia amb recursos judicials més de 600 dies.
0: Segons els treballadors de neteja de Barcelona, no s'estan aplicant tots els protocols per protegir-los de la calor.
1: Des del faristol del Parlament han comparegut per denunciar que els seus encarregats procuren fer més de policies que no pas d'aplicar mesures de seguretat davant els cops de calor. El delegat de la CGT al Consistori Barceloní, Ramon Samblàs, ho troba imprescindible.
3: La diferència que hi ha entre el risc d'estrès tèrmic i l'exposició a la calor, bàsicament és tan essencial com saber com afecta la calor a les persones que desenvolupen la seva feina al carrer i que, òbviament, aquesta no afecta de manera igual.
0: Ivet Yal s'ha convertit en la primera artista catalana en situar 3 cançons entre les més escoltades a l'estranger a Spotify aquest any.
1: Els temes Choque, Te Daré i Màscara entren al rànquing de la plataforma confirmant la projecció internacional de la cantant de Vilassar de Mar.
0: Ja el titular d'esports ens el porta el Pere Parés. Què tal? Bona tarda.
4: Bona tarda, Ricard. El Barça ja incorpora a Rafinha, que s'ha recuperat de la lesió que va patir al Mundial, i Valde, que no s'entrenava amb la resta de l'equip per molèsties a l'esquena. L'Espanyol va empatar ahir el seu partit contra el Burnley en un gol in extremis de Quique García. I de la segona divisió, el Girona va empatar contra el Castelló, rival a la Lliga Hypermotion, la propera temporada, i el Sabadell va aconseguir guanyar en front al Manresa, de la segona ref.
0: Repassem ara la previsió del temps amb la Noelia García. Què tal? Bona tarda.
5: Bona tarda. Avui dijous a Catalunya, dia càlid, en plena onada de calor. Pugen les temperatures i s'esperen màximes molt altes de gran part de l'interior. 40 graus a Lleida, 38 a Girona, 32 graus a Barcelona i 31 a Tarragona. Sol i cel clar o poc ennuvolat i vent moderat durant aquesta tarda. Demà divendres baixaran lleugerament les temperatures, però continuaran altes. 38 graus a Lleida, 37 a Girona, 32 graus a Barcelona i 31 a Tarragona. Demà s'espera un cel poc ennuvolat amb núvols baixos, però atenció durant la tarda. S'espera l'entrada de pols en suspensió i es formaran núvols d'evolució. Al Pirineu, ruixats i tempestes que podran ser localment forts i amb calamar-se. Temperatures mínimes de 24 graus a Tarragona i 22 a Lleida. És una informació d'AEMET.
0: Són les 2:35 de la tarda. Al control tècnic, Fran Villar. Els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 58 anys per haver presumptament provocat 3 incendis a Catalunya i que, per cert, ja es troba en presó provisional i sense fiança.
1: Sí, ja han pogut provar que va originar l'incendi forestal de Carme, la noia, que el passat 6 de juliol va cremar més de 450 hectàrees afectant 7 municipis. Els investigadors van situar l'origen de l'incendi al voral d'una carretera on es van localitzar restes cremades del cartró d'un paquet de llaunes de cervesa. A més, també el vinculen a 2 focs més a la mateixa zona, un registrat a finals de juny d'aquest any i un altre al juliol del 2024.
0: I, desgraciadament, aquest no és un cas aïllat. De fet, ahir per la tarda es van originar 3 incendis simultanis a Catalunya que, gràcies a les tasques d'extinció, ja estan sota control dels bombers. Ara bé, un d'ells, el de Canyelles,

0: s'hauria iniciat per una negligència humana. En té més detalls, l'Eudald Sanz. Bona tarda.
1: Hola, bona tarda. L'incendi es va declarar després d'una explosió a pocs metres d'una casa ocupada en què la policia del municipi ja havia intervingut per apagar una barbacoa il·legal el dia anterior. L'alcaldessa de Canyelles, Rosa Huguet, ha explicat a Onda Cero que creuen que en el moment previ al foc els habitants de la casa també estaven cuinant.
2: És una negligència, està produïda per un habitatge que ja es tenia coneixement, és un habitatge ocupat, en totalitat de que ja el dia anterior havien tingut un incident que se'ls va fer apagar una barbacoa que s'havia portat a terme i per l'horari tot s'entén que aquestes mateixes persones ahir continuaven reproduint el mateix.
1: La casa es troba en una urbanització sense pavimentar i molt a prop de l'entorn natural. És per això que l'incendi va saltar tan fàcilment al medi. Huguet detalla que l'Ajuntament ja ha denunciat els infractors per negligència, critica les actituds incíviques i reclama que, des dels municipis, tinguin la potestat per poder emprendre accions contra els infractors. Pel que fa als altres dos incendis, el del Baix Penedès el tenen controlat i el de l'Alt Urgell estabilitzat. En aquests dos casos, tot apunta que els focs s'haurien iniciat per causes naturals.
3: Notícies migdia, amb Ricard Jiménez.
0: És sens dubte la dada del dia, i és que els agents rurals han duplicat en tan sols un dia, en 24 hores, el nombre de municipis amb el màxim nivell de perill de patir un incendi forestal, de 47 a 108, afectant de 7 a 18 comarques. Tot plegat quan ens trobem immersos en la quarta onada de calor d'aquest estiu.
1: Els agents rurals expliquen a aquesta emissora que les temperatures extremes i l'estat sec de la vegetació fan que el perill d'incendis sigui extremadament alt. Les zones més afectades són el Prepirineu, a l'interior del Principat i la Catalunya Central, juntament amb el sud de Ponent i les Terres de l'Ebre. Jordi Passalaigua, cap d'Unitat de Coordinació i Planificació Operativa dels Agents Rurals, feia una crida a la prudència.
4: Demanar prudència a la ciutadania i precaució, doncs, a fer totes les activitats del medi natural i respectar, doncs, les restriccions que estan en aquests espais, doncs, que hi ha l'accés restringit.
1: Això ha estat en declaracions a Onda Cero. Les altes temperatures s'allargaran fins dimarts o dimecres de la setmana que ve. El primer dia d'aquesta onada de calor es va convertir ahir en el 13è any en el qual els termòmetres van superar els 40 graus en diversos punts de Catalunya. De fet, el Meteocat mai havia registrat tants dies amb aquestes màximes entre el juny i el juliol.
0: Molts de vosaltres ja ho sabran o el coneixeran, però el Niño és un fenomen climàtic que s'origina al Pacífic tropical per un escalfament extraordinari de la temperatura del mar que acaba alterant els patrons meteorològics de diverses regions del planeta. Doncs, segons el Meteocat, no hi ha cap evidència que estigui darrere de la calor extrema que estem patint aquest estiu perquè tot just comença a formar-se. Ara bé, de cara a la primavera vinent, sí que podria tenir algun impacte indirecte, augmentant la probabilitat de patir fenòmens extrems.
5: El Niño ja s'està registrant a la costa del Pacífic amb anomalies molt exagerades, de més de 4 graus respecte a la mitjana, i el que es preveiem és que es faci produint un efecte dominó fins que no arribi a casa nostra, aquí a Catalunya. I això probablement ja serà de cara a la primavera de l'any que ve.
0: Tal com explica la directora del Meteocat, Sarai Sarroca, el problema és que encara no se sap si això es traduirà en més sequera o, al contrari, en més pluges. Avui a Montmeló, a les 8 del vespre, més de 1.700 alumnes de l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya protagonitzen la tradicional tirada de gorra, l'acte amb què culminen la seva formació i enceten el camí per incorporar-se als respectius cossos policials. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha defensat als micròfons Onda Cero Catalunya la necessitat de continuar ampliant la plantilla dels Mossos d'Esquadra per reforçar així la seguretat i la proximitat amb la ciutadania. Ha parlat amb la consellera el nostre company Joan Valentín. Bona tarda, Joan.
6: Què tal, Ricard? Bona tarda. Parlon assegura que les dades mostren una reducció dels delictes patrimonials, però adverteix que continuen preocupant especialment els delictes contra les persones. La consellera ha assenyalat com a punts d'alerta l'augment de les agressions sexuals i de determinats conflictes que acaben resolent-se amb més violència.
7: Els delictes patrimonials baixen, però també incrementa els delictes contra les persones. Mm.

0: carrers i continuar desplegant plans específics contra l'ús d'armes blanques i la multireincidència. Parlon també ha destacat que els nous agents reben formació específica en àmbits com la ciberdelinqüència, la mediació de conflictes o l'atenció a col·lectius vulnerables. L'objectiu del govern continua sent arribar als 25.000 Mossos d'Esquadra l'any 2030 i reforçar la policia de proximitat arreu del territori.
1: Gràcies, Joan. La consellera ho ha explicat en una entrevista a la Brúixola d'Estiu, que podran sentir íntegrament aquest vespre, al voltant de les 7 de la tarda aquí, a Onda Cero Catalunya. I la preocupació que feia palpable Parlon es continua fent evident també als carrers. En tan sols 4 dies a Barcelona s'han produït 3 apunyalaments mortals als darrers. Aquesta passada nit, quan un home ha estat assassinat durant una baralla en un bar de la mina a Sant Adrià de Besòs.
2: A hores d'ara encara no hi ha cap persona detinguda, però els Mossos treballen amb unes imatges que han pogut recuperar i tot apunta que l'autor dels fets seria un multireincident habitual d'aquest barri. Aquesta notícia se suma a dues més en una setmana tràgica a Catalunya. Diumenge va morir un home, també apunyalat a ple carrer a l'Hospitalet de Llobregat, i dimarts per la nit un home va assassinar la seva parella i mare dels seus fills en un pis del barri de Sant Martí.
1: Per cert, sobre aquest darrer succés en sabem més coses, i és que la víctima, una dona de 34 anys, havia estat detinguda fa 15 dies per presumptes maltractaments a la seva parella, qui finalment va acabar assassinant-la, i també als seus dos fills.
2: Sí, com sigui, l'home finalment es va entregar a la comissaria, motiu pel qual el govern condemna el crim masclista. De fet, avui mateix, a les 12 del migdia, s'ha guardat un minut de silenci institucional a la plaça Sant Jaume de Barcelona, on s'hi han acusat diverses personalitats, tant de la Generalitat com de l'Ajuntament. Maria Eugènia Gay és la segona tinenta d'alcaldia.
3: Transmetem el nostre condol i el nostre acompanyament, afecte, escalf a la família, als fills també de la víctima, que van ser testimonis terribles d'aquest terrible assassinat i que, per tant, doncs, ens deixa a tots en una situació de tristesa, de profunda tristesa.
1: Més coses. Avui també és el primer dels dos dies de dol decretats a Súria per la mort d'un treballador de la mina de tan sols 26 anys. Tot i que encara no s'ha confirmat oficialment, l'empresa apunta que hauria estat pel despreniment de la paret a més de 700 metres de profunditat. De fet, aquest va ser el motiu pel qual 3 geòlegs van perdre la vida el 2023 en la mateixa mina de Súria. El govern assegura que la darrera revisió de tota la infraestructura es va fer la setmana passada. I més d'un centenar de persones es van concentrar aquest dimecres a la tarda davant el Palau de Justícia de Girona per protestar contra la sentència al conductor que va matar una ciclista a la carretera dels Àngels mentre conduïa begut.
2: Consideren que la condemna de 2 anys i 10 mesos de presó és insuficient i injusta. Anna Soler és una de les seves millors amigues.
4: Considerem que és una pena que, a part que ha arribat tard, és totalment insuficient i la considerem injusta, perquè només li han caigut 2 anys i 10 mesos de presó i que potser que finalment no entri a la presó.
2: Durant la concentració han reclamat una reforma urgent del Codi Penal per endurir les penes per violència viària i exigir més responsabilitats als conductors que posen en risc la vida dels altres. La família de la víctima estudia ara presentar recurs contra la sentència.
1: La mare de la Noelia, la jove de 26 anys que el passat mes de març va rebre l'eutanàsia, recorre a l'ONU per descobrir si el govern d'Espanya va fer tot el possible per salvar-li la vida abans de morir. I de nou ho fa de la mà d'Abogados Cristianos, el col·lectiu que, juntament amb el pare de la Noelia, van endarrerir la seva eutanàsia amb recursos judicials més de 600 dies.
2: Ara la mare qüestiona que la seva filla hagués rebut tota l'ajuda per part de l'Estat mentre vivia. El seu principal argument és l'informe de la metgessa responsable de tramitar la seva eutanàsia. En aquest, reconeix que els recursos que va oferir l'administració per protegir-la abans d'autoritzar la mort assistida van ser insuficients. Recordem que la Noelia va decidir als 26 anys posar fi a la seva vida dignament després de viure ingressada en un centre tutelat, patir diverses agressions, conviure amb diferents trastorns mentals i comptar amb un intent de suïcidi.
1: I sàpiguen també que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya dona la raó al viol i avala el desallotjament del B9 a Badalona.
2: Sí, tal com avança el periòdico, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya va sentenciar a favor de la desocupació polèmica en la qual l'Ajuntament de Badalona, liderat per Xavier García Albiol, va desallotjar 250 persones migrants que malvivien en un antic institut de propietat pública. Concretament, l'alt tribunal català ha desestimat el recurs d'11 dels desocupats a la resolució que va donar llum verda al consistori per desallotjar el recinte. Segons Albiol, aquesta és una victòria moral i assegura que van atendre les persones que el Servei de Drets Socials tenia controlades. En total, menys d'una vintena. A les seves esquenes, però,

0: pesen les queixes de molts veïns del barri de Sant Roc que segueixen convivint al barri amb moltes persones desallotjades que continuen dormint al ras a escassos metres del B9.
1: Cada tarda, a 2:15, tota la informació de Catalunya al Notícies Migdia, amb Ricard Giménez.
2: Laura Borràs desvincula el seu indult parcial de qualsevol negociació política entre Junts i el PSOE. L'expresident del Parlament fa referència a les paraules d'ahir de Pedro Sánchez.
3: La opinió del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya és precisament el de que se mantuviera la malversación, pero no efectivamente la pena de prisión por considerarla excesiva. Con lo cual lo que estamos haciendo es dar cumplimiento a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y eso nada tiene que ver ni con la negociación de presupuestos ni por supuesto tiene que ver con nada que tenga que ver con la política.
0: En una entrevista a TV3, l'actual directora acadèmica de la Fundació de Junts per Catalunya ha considerat que al president del govern espanyol no li haurà agradat concedir-li parcialment el perdó judicial. Laura Borràs ha assegurat que no se sent en deute amb ningú perquè això, diu, no és cap victòria política.
4: Segur que no ha estat plat de gust per ell. És evident que en el meu cas això ha reparat una part del patiment, però no confonc l'indult parcial amb una reparació i ni vull ni puc considerar que sigui una victòria política el que és un alleugiment personal.
0: També el PP ha dit la seva. El número 2 de la formació, Miguel Tellado, ha sentenciat que el Pedro Sánchez del 2018 faria una moció de censura contra el Pedro Sánchez del 2026.
5: Todos recordamos esas imágenes de Pedro Sánchez renegando de políticos, concediendo indultos a políticos. Solo Sánchez es capaz de hablar de luchar contra la corrupción por la mañana y de indultar la corrupción, por cierto, con nocturnidad, unas horas después.
0: Tellado ho diu perquè el president del govern no va anunciar l'indult parcial a Laura Borràs durant la compareixença que va fer el mateix dia pel matí.
2: Mentrestant, Salvador Illa situa Singapur com a exemple de país que no té por a la diversitat cultural.
0: El president de la Generalitat reclama aquesta normalitat també per a Catalunya. Ho ha dit durant una conferència davant empresaris locals.
6: Singapur és un país divers, plural, ètnicament també, amb diferents religions, diferents ètnies, i conviuen. I això no els fa dèbils, els fa forts. Ho dic també per aquests missatges de por o diferent que tenim a casa nostra. La diversitat a Singapur és una font de riquesa també a Catalunya. Dues lliçons que ens emportem d'aquest magnífic país.
0: El cap de l'executiu també s'ha emmirallat en la ciutat-estat perquè és la prova, diu, que un territori no ha de ser gran per ser influent i ambiciós. Salvador Illa tanca avui el seu viatge oficial a Vietnam i Singapur, on ha mantingut una vintena de reunions per obrir portes comercials, asseguren des de la Generalitat.
2: Catalunya continua construint menys habitatges dels que necessita. Tot i que l'any passat es van acabar més de 16.500 pisos, un 25% més que l'any anterior, el sector recorda que caldria arribar als 30.000 anuals per fer front a la demanda actual.
0: A més, Ricard, els habitatges iniciats el 2025 van caure a prop d'un 7%, fet que fa preveure que la falta d'oferta encara es mantindrà els pròxims anys. I més enllà de l'habitatge, la Cambra de Contractistes d'Obres denuncia un altre problema estructural, el dèficit acumulat d'inversió en infraestructures. Segons l'entitat, Catalunya arrossega un forat de gairebé 50.000 milions d'euros i alerta que les administracions continuen executant molt per sota del pressupost previst en obres i equipaments.
2: Per cert, que Ciments Molins ha tancat el primer semestre de l'any amb un benefici de 111 milions d'euros, un 16% més que ara fa un any. I sí, tot i que encara estem lluny de revertir la crisi de l'habitatge a Catalunya, la venda de formigó sempre és un bon senyal perquè indica que el sector de la construcció és dinàmic i presenta un bon estat de salut.
1: Notícies migdia, amb Ricard Giménez.
2: Els treballadors de Parcs i Jardins de Barcelona i dels serveis de neteja denuncien que les mesures per prevenir cops de calor no s'estan aplicant en la seva totalitat. El sindicat CGT assegura que hi ha centres de treball i vehicles sense climatització i encarregats denuncien més preocupats en fer de policies que no pas en fer complir els protocols anticalor.
0: El govern català va aprovar a principis d'estiu un nou protocol per protegir els professionals de les temperatures extremes, com ara adoptar horaris, fer pauses obligatòries, garantir la hidratació constant o buscar zones d'ombra. Tot això després que morís un temporer a Lleida l'agost

0: passat. Paral·lelament, i arran també de la mort d'una treballadora dels serveis municipals de la neteja, el consistori barceloní va repartir polseres entre els treballadors per avisar-los d'un augment significatiu de la temperatura corporal. El sindicat dona la benvinguda a tot allò que redueixi el risc de patir un cop de calor, però considera que les mesures fan tard. I no només això, sinó que també lamenten que no es tingui en compte l'estrès tèrmic. El delegat de la CGT al consistori barceloní, Ramon San Blas, ho troba imprescindible.
1: Creiem que mitjançant aquestes avaluacions d'exposició al risc tèrmic es triangulen el que ven a ser condicions de treball concretes, l'exigència calòrica de cada tasca que es fa, en la temperatura efectiva que hi ha i com impacta sobre les persones. Òbviament no som tots i totes iguals davant de l'exposició a la calor.
0: L'Ajuntament, de la seva banda, ha manifestat que la seguretat del personal i la preservació de la salut són línies vermelles inqüestionables. I en aquest sentit, ha recordat que s'ha aprovat una instrucció pionera per reforçar els plans de prevenció davant onades de calor.
2: I Renfe ha reforçat l'oferta de trens coincidint amb l'operació sortida de les vacances d'agost i posa a disposició dels viatgers prop de 124.400 places d'alta velocitat i llarga distància amb origen o destinació a Catalunya entre aquest dijous i diumenge.
0: Les connexions amb Madrid i el País Valencià concentren bona part de la demanda en un dels caps de setmana amb més moviment de l'estiu. L'operadora preveu milers de desplaçaments aquests dies i ha incrementat els seients disponibles per absorbir l'augment dels viatgers.
2: I el Servei Català de Trànsit estudia implantar una nova tecnologia amb intel·ligència artificial per detectar l'ús del mòbil al volant i el nou ús del cinturó. L'ENS ha realitzat a Udal un estudi pilot a l'AP7 i també a l'A2.
3: Es tracta d'un carro remolc que porta dues càmeres d'alta definició i algoritmes avançats d'intel·ligència artificial que permeten analitzar el comportament dels conductors i analitzar infraccions. La principal novetat és que una de les càmeres identifica els conductors que tenen el telèfon a la falda o els que porten mal col·locat el cinturó.
2: Punt d'arribar a les 2:53 de la tarda, moment per repassar l'actualitat esportiva de la mà del Pere Parés. Què tal? Bona tarda.
4: Bona tarda, Ricard.
2: L'Espanyol aconsegueix un empat in extremis contra el Burnley.
4: Sí, els de Manolo González van acabar el partit 2-2 després d'igualar el marcador de Turf Moor a 5 minuts pel final. Va haver d'aparèixer l'obrer del gol, Quique García, per salvar l'equip, que porta 2 victòries en 4 partits de la pretemporada. Escoltem les paraules del davanter.
5: En estos campos, vengo en esta... Con esta afición, con estos estadios, pues la verdad es que es súper bonito, me recuerda a viejos tiempos. Trato de ayudar al equipo, trato de ayudar en lo que se me pide, en lo que pide el míster, en ir cogiendo confianza y ir cogiendo fútbol y en eso estamos. La verdad es que me hace mucha ilusión, tengo mucha emoción. Seguro, han pasado ya muchos años, pero tengo todavía allí amigos y bueno, tengo muchas ganas de ir, va a ser especial y... Y les quiero mandar un saludo a los fans, ¿no?, del Bodo que me están escribiendo y me muestran todo su cariño.
4: El conjunt blanc i blau encara no torna a Anglaterra perquè aquest dissabte jugarà davant el Middlesbrough, també de la segona divisió anglesa. Qui també va jugar ahir va ser el Girona i el Sabadell. Els gironins van empatar a 3 contra el Castelló, amb qui es tornarà a trobar a la segona divisió, mentre que el Sabadell va aconseguir la primera victòria de la pretemporada contra el Manresa, de la segona ref.
2: Això mentre el Barça ja ha recuperat a Rafinha i Balde.
4: Sí, el capità brasiler del Barça ja s'ha exercit amb la resta de l'equip a l'Estaix Culé per terres angleses. Recordem que es va lesionar del bíceps femoral i...
2: Durant el segon partit, no?, que Brasil va disputar el Mundial contra Haití, a la fase de grups, però que ja es troba plenament recuperat, no, Pere?
4: Sí, qui també ha tornat és Valde, que no entrenava amb la resta de l'equip degut a molèsties a l'esquena, però que ja prepara amb la resta dels seus companys el partit que jugarà el Barça demà al vespre contra el Birmingham de la segona divisió anglesa. Mentrestant, Karim Adeyemi, per la seva banda, ja està plenament incorporat a la preparació de l'equip. En entrevista al Mundo Deportivo, l'extrem alemany ha elogiat els membres més joves de la plantilla. Recordem que a l'Estaix Blaugrana, més de la meitat dels jugadors venen directament de la Masia.
6: Tots els joves són molt bons amb la pilota, lluiten moltíssim per entrenar el millor possible. M'agrada i hi ha molt bons jugadors i només tinc coses bones a dir d'ells.
7: But I can only say good things about them.
4: Pel que fa a la temporada que comença, Adeyemi ha dit que intueix que serà exitosa.
7: For my feeling, a really good season.
6: Tinc la sensació que serà una molt bona temporada. Espero que amb molts títols ens esperen grans coses. Volem aconseguir-ho tot i crec que podem. És pel que entrenem i ho donem tot cada dia. Ja vaig ser subcampió i el meu somni és guanyar la Champions. Ho vaig tenir prop, però desgraciadament vam perdre i sí, és el meu somni i per això treballo cada dia.

0: Of course, this is my dream and this is what I work for every day.
1: El Barça femení té llum verda pel fitxatge de la davantera brasilenya del City, Caroline Nicolli. La directiva ha anunciat que la incorporació serà imminent amb un acord que podria arribar al 1,5 milió d'euros, convertint el de Nicolli en el més car de la història del Barça femení. I al Madrid, Raúl Asensio s'ha lesionat en un entrenament. De moment, el part mèdic parla d'una lesió muscular en el recte femoral de la cama dreta.
2: Tot això mentre la directiva del Barça, del club, segueix perseguint Julián Álvarez.
1: Els blaugranes es queden sense una de les alternatives que s'estava parlant en cas de que no es pogués fitxar l'argentí. Parlem de Junior Krupi, del Bournemouth, que ahir va ser sotmès a una intervenció quirúrgica a causa d'una fractura al cinquè metatarsià del peu, la mateixa lesió que va deixar Fermín López fora del Mundial. Krupi s'estarà entre 3 i 4 mesos allunyat dels terrenys de joc i el Barça es queda sense un possible reforç per la davantera.
2: I en la plana poliesportiva, Rafa Hodder buscarà la seva tercera victòria al torneig de Washington.
1: Aquesta matinada l'Espanyol ha guanyat a una vella glòria com el japonès Kei Nishikori. Hodder no ha permès en cap moment que el seu rival dominés el partit, convertint-se així en el jugador més jove que arriba als quarts de final des de 2018. Demà a les 4 de la tarda serà quan es jugarà amb l'italià Lorenzo Musetti la seva plaça de semifinal.
2: Pere Parés, moltes gràcies i molt bona tarda.
1: A tu.
2: Abans de començar la plana cultural els hem d'explicar una última hora i és que la plaça 4 de la secció d'instrucció de Santa Coloma de Farners ha decretat presó provisional sense fiança per un detingut per agredir sexualment una menor de 16 anys a Sant Hilari Sacalm. Segons recull la interlocutòria, l'agressor va tenir lloc a la matinada del 25 de juliol quan l'investigat, que era amic de la família de la víctima i vivia al mateix domicili que el seu oncle, va atacar la menor mentre dormia en una habitació. I ara sí, obrim plana cultural per explicar-vos la transformació de l'antic cinema comèdia en el futur museu Carmen Thyssen. Ja està fent un altre pas endavant. Urbanisme ha aprovat definitivament la reforma de l'edifici al vell Palau Marcet per convertir-lo en un gran equipament cultural.
3: El Comèdia, inaugurat com a cinema l'any 1960 i tancat al gener del 2024, després de 64 anys d'activitat, ha estat durant dècades un dels grans referents culturals i cinematogràfics de Catalunya. Ara, aquest espai emblemàtic del Passeig de Gràcia es reconvertirà per acollir el nou museu Carmen Thyssen.
2: I molt bones dades les que ens ofereix a nivell de balanç el Festival Grec, perquè tanca l'edició gairebé assolint els 143.000 espectadors, un creixement de 14.000 persones respecte l'any anterior.
3: L'edició dels 50 anys ha tingut una mitjana d'ocupació del 71% i ha ofert 96 espectacles en 58 espais d'arreu de Barcelona. S'han venut totes les entrades de muntatges com l'Òpera dels Tres Rals, Grec 50 o el Pacte de l'Oblit. El Grec acaba aquest divendres amb Tao Dance Theater de Tao Ye amb les entrades exaurides.
2: I el canal de Sal ha coproduït en els últims 4 anys fins a 45 espectacles i ha rebut 122 companyies en residència tècnica i artística. Són dues de les xifres del balanç que l'equipament fa ara que ha finalitzat el pla de gestió 2022-2025 i quan ja han aprovat les noves línies del pla de gestió pels propers 4 anys. I Batgial s'ha convertit en la primera artista catalana en situar 3 cançons entre les més escoltades a l'estranger a Spotify aquest any.

0: temes Choquet, Te Daré i Màscara entren al rànquing de la plataforma, confirmant la projecció internacional de la cantant de Vilassar de Mar. Al capdavant de la llista hi figura Quevedo, que també col·loca tres cançons, El Golpito, Ni Borracho i Scandic. Entre els artistes de l'estat amb més èxit fora de les fronteres espanyoles també hi apareixen Rels B i Rosalía.
1: I al ritme de Bad Gyal nosaltres ens acomiadem. Com sempre, molt bona tarda i gràcies per ser-hi.
2: Notícies migdia, amb Ricard Jiménez.
3: Són les 3 de la tarda, les 2 en Canàries.
4: Noticias en Onda Cero.
3: 3:03 para resumir el día en el que ha estallado una nueva emergencia, esta vez migratoria en Ceuta. El gobierno de la ciudad autónoma ha pedido al gobierno que cierre la frontera con Marruecos después de la entrada de miles de migrantes marroquíes que han desbordado las fronteras y de que miles más se dirijan ahora hacia la frontera con la intención de cruzar. La Junta de Portavoces de la Asamblea de la Ciudad Autónoma ha pedido también el despliegue del ejército.

0: Por fin.
1: Tiri, tiri, tiri.
2: Perdona que interrumpa en Onda Cero, pero tengo cero dudas de que...
1: De que con el seguro de salud de Línea Directa tienes acceso directo a los mejores médicos, especialistas y hospitales con menos esperas, tipo directo.
2: Pero cero dudas, ¿eh?
1: Seguro de salud de Línea Directa desde 19,90 euros al mes y sin copagos. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
3: ¿Tus pies cantan la Traviata? Peusec y di adiós al mal olor. Peusec, de Laboratorio CERN.
4: Ofertas límite en El Corte Inglés. 15% adicional en electrodomésticos de marcas como AEG, Samsung, Haier, Dyson, Rumba y Taurus. Son las ofertas límite. Solo 4 días, del 30 de julio al 2 de agosto. En tienda, web y app del Corte Inglés.
5: A3Media es el líder digital absoluto desde hace 10 años.
6: ¡Extraordinario!
5: A3Player continúa arrasando y es la plataforma nacional líder con más de 24 millones de espectadores únicos.
7: ¡Impone!
5: Y A3Player Premium sigue creciendo y alcanza su récord histórico superando los 760.000 suscriptores con acceso a contenidos exclusivos y producciones originales que solo pueden disfrutar aquí. A3Player, haciendo historia.
8: Hoy en día hay situaciones en las que lo único que te sale a decir es que qué, como cuando ocupan tu casa, Blanca Lara, y tu seguro no te ayuda en nada.
9: Bueno, espero que no me la ocupen, así que ¿sabes qué? Vete a la Mutua, porque si te vas a la Mutua, además de contar con cobertura antiocupación, te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Tan solo tienes que llamar al 91-555-5555, 91-555-5555, que vete a la Mutua, consulta condiciones en Mutua.es.
0: Por fin.
10: A Onda Cero, las notícies de Catalunya. L'actualitat en 2 minuts.
11: Molt bona tarda. La Comissió Europea ha obert avui la convocatòria per finançar 7 gigafactories d'intel·ligència artificial arreu del continent.
12: Des de la Generalitat reiteren que la candidatura de Mort la Nova és una candidatura guanyadora. El govern assegura que aquesta instal·lació convertirà Catalunya en un referent tecnològic i l'impacte econòmic es repartirà, diuen, arreu del territori.
11: Més coses relacionades encara amb l'economia i és que els catalans van gastar de mitjana 2.130 euros en aliments i begudes l'any passat, la segona xifra més alta de tota Espanya, segons un informe del Ministeri d'Agricultura. L'estudi també indica que Barcelona és una de les poques zones on creix el consum de menjar fora de casa. I de la plana política us expliquem que Salvador Illa farà balanç demà del curs polític amb la tranquil·litat de tenir pressupostos. El president de la Generalitat reivindica l'estabilitat del govern per afrontar la segona meitat de la legislatura.
12: Tot i així, sobre la seva taula ja esperen el finançament singular o la prohibició de la compra especulativa per després de vacances. El president del govern tanca el curs tot just després de venir de Vietnam i Singapur. Des d'allà s'ha mirallat en la ciutat-estat com a exemple de pluralitat.
13: Singapur és un país divers, plural, ètnicament també, amb diferents religions, diferents ètnies, i conviuen. I això no els fa dèbils, els fa forts. Ho dic també per aquests missatges de por o diferent que tenim a casa nostra. La diversitat a Singapur és una font de riquesa també a Catalunya. Dues lliçons que ens emportem d'aquest magnífic país.
12: Durant 5 dies, assegurant des de la Generalitat, Salvador Illa ha mantingut una vintena de reunions per atraure inversions.
11: Els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 58 anys per, presumptament, haver-ne provocat 3.
12: La policia catalana ha pogut demostrar que l'home va originar el foc de Carme a la noia, que a principis de juliol va cremar més de 450 hectàrees, afectant 7 municipis. A més, també el vinculen amb altres 2 incendis a la mateixa zona, el primer registrat a finals de juny i el segon a l'estiu del 24. El detingut es troba en presó provisional i sense fiança.
11: I en aquest context de quarta onada de calor, els agents rurals s'han duplicat en tan sols un dia el nombre de municipis amb el màxim nivell de perill de patir un incendi forestal.
12: De 47 a 108, afectant de 7 a 18 comarques. Les zones més afectades són el Prepirineu, a l'interior del Principat i a la Catalunya Central, juntament amb el sud de Ponent i les Terres de l'Ebre. Jordi Passalaigua, cap d'Unitat de Coordinació i Planificació Operativa dels Agents Rurals, fa una crida a la prudència.
14: Demanar prudència a la ciutadania i precaució doncs a fer totes les activitats del medi natural i respectar doncs les restriccions que estan en aquests espais doncs que hi ha l'accés restringit.
12: En declaracions a Onda Cero, Passalaigua explica que les temperatures extremes i l'estat sec de la vegetació fan que el perill d'incendis sigui molt alt.
11: Més informació a les 7 a la Brúixola.
10: La informació més pròxima a Onda Cero Catalunya.
0: Alcaldes, alcaldesas, concejales.
6: Por quinto año queremos distinguir a los municipios que más se involucran contra la violencia de género.
0: Si tu ayuntamiento se ha implicado en la lucha contra el maltrato con acciones dirigidas a sensibilizar a vuestros vecinos, entra en municipioscontralmaltrato.com y cuéntanoslo.
6: En Contra el Maltrato Tolerancia Cero premiaremos a las mejores iniciativas.
0: Con la colaboración de la Federación Española de Municipios y Provincias.
7: Antena 3 Noticias y Fundación Mutua Madrileña. Contra el Maltrato Tolerancia Cero.
15: Descubre el nuevo Filbit repelente de insectos con 12 horas de protección. Filbit y los mosquitos salen pitando. Filbit. Utilice este producto de forma segura y lea las instrucciones.
16: Buenos días, Carola.
17: Algunas familias se merecen una serie.
16: Hoy es el primer día de colegio.
18: Deja el cómic, que estamos en clase de gimnasia.
19: Oli, nietorros.
20: ¿Te has quedado con hambre?
21: ¿Te frío un huevo?
22: No, que estamos en luna creciente y no se pueden tomar grasas ahora.
17: Padre, no hay más que uno. La serie, esta noche a las 11, nuevos capítulos en Antena 3.
5: Temporada completa, ya disponible en A3 Player.
23: Por fin. Por fin. Con Isabel.

0: Fet puntual. Paciència, la calor encara durarà uns dies.
1: Sí, les altes temperatures s'allargaran fins dimarts o dimecres de la setmana vinent. El primer dia d'aquesta quarta onada de calor es va convertir ahir en el 13è de l'any, en el que els termòmetres van superar els 40 graus en diversos punts de Catalunya. De fet, el Metrocat mai havia registrat tants dies amb aquestes màximes entre juny i el juliol.
0: Més notícies. Recordaran que dimarts els explicàvem l'assassinat d'una dona en mans de la seva parella i mare dels seus fills en un pis del barri de Sant Martí. Doncs tenim novetats sobre aquest cas. La víctima, una dona de 34 anys, havia estat detinguda fa 15 dies per presumptes maltractaments a la seva parella, qui va acabar assassinant-la, i també els seus dos fills.
1: Sigui com sigui, l'home finalment es va entregar a la comissaria, motiu pel qual el govern condemna el crim masclista. De fet, avui mateix a les 12 del migdia s'han guardat un minut de silenci institucional a la plaça Sant Jaume de Barcelona, on s'han acostat també diverses personalitats tant de la Generalitat com de l'Ajuntament. Maria Eugènia Gay és la segona intendenta de l'alcaldia.
2: Transmetem el nostre condol i el nostre acompanyament, afecte, escalf a la família, als fills també de la víctima, que van ser testimonis terribles d'aquest terrible assassinat i que, per tant, doncs, ens deixa a tots en una situació de tristesa, de profunda tristesa.
0: I malauradament no és l'únic cas. Repetim la dada amb la que obríem la brúixola d'avui. En tan sols 4 dies a Barcelona s'han produït 3 apunyalaments mortals. El darrer aquesta passada nit, quan un home ha estat assassinat durant una baralla en un bar de la mina, Sant Adrià del Besòs.
1: A hores d'ara encara no hi ha cap persona detinguda, però els Mossos d'Esquadra treballen amb unes imatges que han pogut recuperar i tot apunta que l'autor dels fets seria multireincident habitual d'aquest barri. Aquesta notícia se suma a dues més en una setmana tràgica a Catalunya. Diumenge, recordem, va morir un home també apunyalat a ple carrer a l'Hospitalet de Llobregat, i dimarts per la nit un home va ser assassinat per la seva parella i mare dels seus fills en un pis del barri de Sant Martí.
0: Tot això que els expliquem i que se suma a un any especialment convuls en matèria de seguretat no contribueix precisament a rebaixar la preocupació ciutadana. Quan passen tot just 10 minuts de les 7 de la tarda, volem analitzar aquesta situació amb la consellera d'Interior, Núria Parlon, just el dia que més de 1.700 futurs Mossos d'Esquadra i policies locals culminen la seva formació i es preparen per incorporar-se al servei. Petita pausa i parlem amb la consellera.
3: A Onda Cero Catalunya, la brúixola d'estiu.
4: Soy Mar Márquez y para proteger mi casa confío en Verisur. Cuando cada segundo cuenta, no hay nada como ser el primero.
5: Por eso los miles de expertos de Verisur responden en menos de 20 segundos ante cualquier peligro en tu casa, dando aviso a policía en caso de intrusión. Además, en caso de emergencia, con tan solo pulsar un botón, podemos mandarte la ayuda que necesites, abrir la puerta en remoto y acompañarte en todo momento. Llama a Verisur al 900-272-272.
6: Verisur.
0: A les 8 del vespre, prop de 1.800 alumnes de l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya culminen la seva formació amb la tradicional tirada de gorra, un dels moments més simbòlics per a qualsevol futur mosso d'esquadra. És el punt final a mesos de preparació i el començament d'una professió que avui afronta reptes molt diferents dels de fa només uns anys. Coincidint amb aquest acte, avui volem parlar dels nous agents que s'incorporen al cos, però també de l'estat de la seguretat a Catalunya. I l'entrevista del dia la fem amb la consellera d'Interior, Núria Parlon. Consellera, molt bona tarda i gràcies per ser amb nosaltres.
7: Tarda.
0: Avui és un dia molt especial per centenars de futurs Mossos d'Esquadra i policies locals. En una estona viurem aquella imatge tan característica de la tirada de gorres. Què simbolitza aquest moment per vostè?
7: Home, doncs és un dia molt especial, sobretot pel que significa pel cos de Mossos d'Esquadra, en aquest cas l'ampliació de la seva plantilla per disposar de més homes i dones que tenen vocació de servei públic i que volen dedicar, doncs, moltes hores de la seva vida a protegir i servir al conjunt de la ciutadania. Per tant, és un moment molt especial que té un valor simbòlic perquè és un dels actes més bonics que es fan al llarg de l'any, juntament amb quan fem el de bombers, els agents rurals. És a dir, és un acte que té una simbologia molt maca, veure les famílies. A més, estem parlant d'unes promocions que són molt àmplies. De fet, d'aquí a menys d'una hora tindrem un total d'alumnes, 1.746 alumnes, 1.281 Mossos i Mosses d'Esquadra i 465 policies locals que acaben el curs bàsic i que s'incorporaran a les pràctiques a tots els municipis del nostre país, no? I això té un valor simbòlic per ells, per elles i per les seves famílies, que omple molt. És un acte molt bonic.
0: Aquests nous agents arriben en un moment en què la percepció de la seguretat és una de les principals preocupacions de la ciutadania. De fet, aquesta preocupació ha guanyat pes en l'últim baròmetre municipal de Barcelona.

0: És un moment especialment complicat per començar a exercir de mosso?
1: És un moment, jo crec, important per poder fer la feina de mosso d'esquadra per dues raons. La primera, perquè tothom valora la feina que fa la policia, o gairebé tothom. És a dir, hi ha un consens de màxims de la necessitat de més presència policial, perquè aquesta presència policial, que no ha de ser només reactiva, sinó preventiva, la ciutadania la vol i la reclama. D'aquí la importància que aquest sigui un dels temes que el conjunt de la ciutadania, i en el cas de l'enquesta de Barcelona, li dona especial importància. Però és que quan vas a les juntes de seguretat, que és quan tenim el moment de parlar amb els alcaldes, els regidors i regidores de seguretat ciutadana, que són els màxims representants de la ciutadania en clau dels municipis, amb el pes que tenen, també volen més Mossos d'Esquadra. No he anat a cap junta de seguretat que no em diguin no, nosaltres no volem més Mossos, ja estem bé com estem. Per tant, això el que vol dir és que tenim la complicitat de la ciutadania per treballar en el marc de millorar la seguretat, òbviament, perquè és una preocupació dels ciutadans i les ciutadanes. Necessitem més Mossos i Mosses, i policies locals també, però Mossos i Mosses, per fer aquesta feina, especialment de proximitat, de parlar amb la gent, de captar el pols de la ciutadania i treballar també, òbviament, amb una estratègia ben definida davant la delinqüència persistent, que ja ens comença a donar alguns dels resultats importants de disminució de delictes patrimonials al conjunt de Catalunya i el 96% de les ABPs de Catalunya, que crec que, en certa forma, disposar de més efectius, treballar amb una estratègia ben definida de lluita contra la delinqüència persistent i de treball, sobretot, en saturació de l'espai públic i de treball de coordinació, molt important la coordinació, doncs, dels diferents cossos de seguretat i de les diferents agències que hi garanteixen seguretat, encara que no siguin cossos operatius. Doncs crec que és un tema que ens permet, doncs, dir que estem millorant les dades en els darrers anys, i això és important poder-ho també destacar per ajudar a millorar aquestes percepcions i sortir també a vegades d'aquelles imatges que ens trobem a les xarxes socials replicades i que impacten de manera molt negativa sobre el conjunt de la ciutadania, no? Que segueix aquestes xarxes i que rep aquesta informació i aquests impactes fora del que és explicar els resultats de seguretat del conjunt del país i les millores que s'estan donant en els darrers, des de l'any passat. Es veu clarament una millora substancial en tot el que té a veure amb delictes patrimonials arreu de Catalunya.
0: Parlem d'aspirants que avui culminen la seva formació. Els nous agents es trobaran una realitat, és cert, molt diferent de la de fa 20 anys, per exemple. Avui han de fer front a ciberdelinqüència, estafes digitals, violència sexual. Com està canviant la feina policial i, per tant, la formació de tots aquests policies?
1: Sí, nosaltres, durant la formació que els nostres policies han fet, que és una formació exigent, amb moltes hores dedicades a formar-se en diferents mòduls, ells tenen tota una sèrie d'unitats formatives, un total de 9 unitats formatives, que són més o menys unes 345 hores lectives de formació, més les pràctiques de boulevard, que són les situacions en les que es poden trobar en l'exercici de la seva feina. Hem reforçat la tasca de mediació, és a dir, tota la funció que un agent de policia fa per mediar en conflictes i resoldre'ls de forma positiva. Tot el reforç en l'àmbit de la seguretat digital i la ciberdelinqüència, que és un dels delictes que en els darrers anys ha crescut i, a més, és complicat poder-lo abordar per les característiques dels diferents punts, fins i tot moltes vegades fora de l'Estat, des d'on s'està fent el ciberdelicte o des d'on s'està emetent el circuit d'estafa. La consolidació també de tot el que té a veure amb la formació en àmbits com tot el que és la protecció dels col·lectius més vulnerables, com a col·lectius vulnerables davant les diferents violències, ens trobem, doncs, les dones, per l'impacte de la violència masclista, les violències sexuals, que és una de les categories delictives que ens preocupa perquè no aconseguim que disminueixi. També és veritat que hi ha més confiança en el sistema i es denuncia molt més, i que el canvi de llei també ha provocat, el canvi que es va fer de la llei en el seu moment, va provocar aquesta aflorar un delicte que moltes vegades era tabú i quedava en l'esfera privada de la víctima, que la patien i tan sols ho socialitzaven ni amb la seva família. I això, quan jo era

0: això era així i passava així i sabíem de molts casos que ningú, les dones no s'atrevien a denunciar, però aquí tenim una bandera vermella. O col·lectius pues, que són vulnerables o fruits de víctimes de delictes d'odi, que els delictes d'odi, si s'hi fixen, doncs, malauradament han incrementat, o violència i delictes contra els col·lectius LGTBI i també doncs, tot el tema de menors en el qual volem treballar amb molta determinació.
1: I una altra preocupació creixent són les armes blanques entre els joves i alguns episodis de violència cada vegada més agressius. És una tendència que els preocupa especialment?
0: Pensi que el 80% dels delictes a Catalunya són patrimonials i, per tant, estan vinculats amb tot el que són els robatoris, furts, robatoris d'establiment, robatoris amb violència en espai públic, robatoris amb força a interior de vehicles. És a dir, la majoria de delictes que tenim a Catalunya tenen una component patrimonial. Després està tota una sèrie de derivades vinculades a l'ús de l'arma blanca, no només per activitat delictiva, sinó en el que podríem anomenar com delictes contra les persones, resultat d'una baralla, consumir alcohol i alterar-te, per tant, algo que es podria resoldre aixecant una mica la veu, acaba amb una agressió letal, fins i tot amb arma blanca. Darrere d'això pot haver-hi també, encara que sigui un delicte de baixa intensitat, menudeig vinculat al tema de la droga, que és un dels aspectes amb els quals hem de treballar amb molta determinació, no només a Catalunya, sinó al conjunt de l'Estat i en una dimensió també europea, per l'impacte de les organitzacions criminals que operen com a multinacionals del crim organitzat. I aquí doncs, tenim també la dada de tot el que són armes de foc vinculades als delictes de tràfic de drogues i tot el que això comporta. Però en el cas de les armes blanques, nosaltres hem posat en marxa un pla específic que es desplega moltes vegades en el marc de l'estratègia també del pla Campai, és a dir, fem Campai específic per retirar armes blanques de l'espai públic. És la actualització i ampliació del ja conegut pla d'AGA, que ha permès, en aquest cas, doncs, retirar moltes armes blanques de circulació, és a dir, en espais públics, en festes, en espais de gran concentració de persones, en esdeveniments en els quals hi ha risc d'un mal ús de la navalla. S'està fent una feina específica per retirar el màxim d'armes blanques del carrer, que és la feina que des de l'àmbit policial podem fer. Nosaltres des de l'àmbit policial el que hem d'aconseguir és minimitzar els riscos i l'oportunitat de la letalitat en qualsevol context, ja sigui en un context d'una baralla entre diferents persones o ja sigui en el context d'una agressió que porta al darrere o pot portar al darrere una investigació per menudeig, tràfic de drogues i altres qüestions relacionades amb pròpiament l'activitat delictiva. La navalla es pot fer servir perquè al darrere hi ha una activitat delictiva o, malauradament, es pot fer servir en un espai en el que no és previsible que una discussió pugui acabar amb una agressió amb arma blanca.
1: Li vull traslladar dues últimes qüestions. Abans parlàvem del canvi de la feina policial aquests últims anys. Hi ha un altre repte, la convivència. Més enllà de perseguir delictes, cada vegada els Mossos intervenen en conflictes socials molt diversos. Això obliga a tenir un perfil diferent de gent?
0: Sí, les nostres societats són molt més complexes a l'hora de relacionar-se. La complexitat doncs, ha crescut. També és veritat que convivim en espais que cada cop doncs, hi ha més persones de diferents procedències, de diferents cultures, de diferents maneres de veure el món. Pensi que moltes vegades es fa una associació per mi perversa entre immigració i delinqüència, que és fer veure que perquè hi ha més persones immigrades convivint amb nosaltres doncs tenim més delictes. Això demostra que no hi ha una correlació entre persones immigrades i delinqüència. I aquest jo crec que és un element que es pot demostrar i nosaltres, des del cos de Mossos d'Esquadra, amb l'anuari que presentarem anualment de dades, que ho volem fer a partir del proper any, podrem demostrar que el creixement de la població no ha anat de la mà, per exemple, de la criminalitat més letal. I això és un element que cal tenir-ho present. Però és veritat que necessitem mediar en els conflictes perquè no volem una policia només reactiva. Volem una policia que estigui implicada en el dia a dia de les ciutats. I volem una policia que pugui interaccionar amb els comerços d'aquests del conjunt de Catalunya, des de les diferents ciutats, que pugui tenir un contacte amb les entitats organitzades quan fan esdeveniments, de poder preparar els entorns amb seguretat de forma preventiva i fer una feina molt, molt més de prevenció i molt més de mediació. Quan tu estàs treballant per prevenció, prèviament has de conèixer el context per poder mediar i per poder prendre les decisions des del punt de vista de protecció i policials adequades, no? I en aquesta direcció, per nosaltres, com a cos de Mossos d'Esquadra, era molt important poder ampliar la nostra plantilla per tenir doncs, més equips vinculats a la seguretat ciutadana, a la proximitat, a les relacions amb la comunitat, reforçar tot el que té a veure amb els grups d'atenció a la víctima, reforçar les unitats d'investigació pels delictes greus, que som dintre de l'estructura de la criminalitat del nostre país, petits, ocupen un espai petit, a diferència del delicte patrimonial, que és el 80% dels delictes que tenim a Catalunya, però ens mereixen especial atenció aquests delictes vinculats doncs, al crim organitzat, a la droga, per la letalitat de la seva expressió i com això doncs, afecta les percepcions de seguretat també del conjunt de la ciutadania. Per tant, volem més policia per reduir la delinqüència, per doblegar aquesta corba de delinqüència persistent, com ja comencem a veure bons resultats a la majoria de ciutats i a la majoria de vegueries de Catalunya. Per altra banda, volem treballar amb una estratègia de proximitat que permeti disposar d'informació d'interès policial per gestionar conflictes i, per tant, dotar-nos de més eines preventives per evitar que tinguem conflictes doncs, que puguin acabar amb agressions, perquè pensi que els delictes patrimonials baixen, però també incrementa els delictes contra les persones, i és el que li deia abans. És a dir, tenim banderes vermelles en relació a les agressions sexuals, tenim banderes vermelles a vegades amb lesions i coaccions vinculades doncs, a aquests conflictes que es resolen amb més violència, i tot això ens fa estar amatents, per una banda, a millorar la nostra resposta en el sentit de tenir a més delinqüents, però per altra banda també millorar la nostra resposta en prevenir entorns en el conflicte no es pugui resoldre per vies pacífiques i per vies adequades de resolució.
1: Han ampliat places un any més, gairebé 400 més que l'anterior convocatòria de Mossos, si no vaig errat. La voluntat és clara, continuar augmentant la plantilla de Mossos, tenir més efectius. L'objectiu, se'l van marcar, és arribar als 25.000 agents al 2030. En quin punt som i què permetrà també aquest reforç?
0: Bueno, pensi que aniran sortint de l'escola cada any fins al 2030 un total de 1.500 Mossos i Mosses. Aquí ha de tenir en compte que la plantilla, des dels inicis del desplegament del cos de Mossos d'Esquadra a ara, doncs, també tenim jubilacions que s'aniran donant en els propers anys, especialment l'any vinent i el següent, el 2027 i 2028. Per tant, d'aquests 1.500, compti que ens quedaran nets, descomptant jubilacions, per entendre'ns, per no fer-nos trampes, uns 1.000 de cada promoció cada any. És a dir, dels 1.500, 1.000 s'incorporaran a la plantilla, nets. El que vol dir que això és gairebé un segon desplegament de Mossos d'Esquadra en el conjunt del territori, perquè la distribució, òbviament, és proporcional a tot el territori, no només a les grans zones urbanes, sinó arreu. Tindrem més Mossos i arreu podrem fer més prevenció i arreu podrem treballar amb més efectius en els diferents espais de treball de l'operativa pròpia, no? Podrem fer més dispositius de campai contra la multireincidència, tindrem un reforç de les unitats d'investigació especialitzades en lluita contra el crim organitzat, tindrem reforç pel que fa a les unitats de relació amb la comunitat i de mediació, i aquesta és la idea, dotar-nos d'una estructura de treball dimensionada d'acord amb les diferents prioritats i necessitats que tenim. Entre elles, reduir la delinqüència, tenir més capacitat de mediació i poder reafirmar la lluita contra el crim organitzat i contra la droga, bàsicament, perquè va de la mà.
1: Núria Parlon, consellera d'Interior, moltíssimes gràcies per atendre els micròfons de la Brújula d'Estiu. Bona tarda.
0: Moltes gràcies, bona tarda.
2: Llegan días de vacaciones y muchos cogemos el coche para ir a descansar. Por favor, no te la juegues al volante, no bebas, no uses el móvil, no corras y ponte el cinturón.
3: Ponle Freno y Fundación AXA, unidos por la seguridad vial.
4: A3 Media.
1: Moment a la brúixola de tractar un tema més del dia, però com ho demana la tarda, com ho demana l'estiu, amb calma, amb tranquil·litat, amb totes les dades i tots els detalls. I ja saben que aquest estiu qui ens facilita aquesta secció és el nostre company, el Pere Parés. Pere, bona tarda, què tal?
4: Bona tarda.
1: A veure, avui parlarem

0: d'intel·ligència artificial. Cada cop està més present a les nostres vides. Ara, doncs, el Servei Català de Trànsit estudia incorporar tecnologia amb IA per detectar l'ús del mòbil al volant i del no ús del cinturó. Com funciona això exactament?
1: Doncs es tracta d'un remolc equipat amb dues càmeres d'alta definició i algoritmes avançats d'intel·ligència artificial que permeten analitzar contínuament els comportaments dels conductors per identificar infraccions.
0: Clar, i a vegades parlem d'IA i ja sabem que és millor que els sistemes convencionals, però exactament què aporta aquest sistema que no aporti una càmera com les que tenim ara instal·lades a les carreteres?
1: Doncs per començar, que la càmera és zenital i aquesta càmera zenital que incorpora observa els conductors verticalment des de dalt per permetre veure quan el telèfon no el portem a la mà, sinó que el portem a la falda. Però és que, a més, també incorpora la intel·ligència artificial, que va aprenent amb el temps. Això, així ho explica en Carlos García, cap del servei del Servei Català de Trànsit.
2: La IA té un marge de millora i a mesura que va aprenent, doncs aniria sent capaç de detectar més vehicles i més incomplidors. En aquest aspecte, actualment, el ràtio que hem trobat és que la IA és capaç de detectar el 64% dels vehicles que el conductor està fent servir al mòbil.
1: El sistema es començaria a fer servir amb el pla que es durà a terme del 2027 al 2030. Des del Servei Català de Trànsit expliquen que la intenció d'aquí a que apliqui és haver entrenat bé la IA perquè tingui un grau major d'encert. Actualment es calcula que aquest sistema detecta un 64% de l'ús del mòbil al volant.
0: Interessant, eh? I ho deia el Carlos García, marge de millora, com a totes les eines IA i totes les aplicacions que trobem avui en dia. Per tant, una cosa que es posarà en marxa ara, però que encara té marge de millora i que serà molt més infal·lible. Pere Parés, moltes gràcies, demà més.
1: A tu, bona tarda.
3: Hola, soy Mónica Carrillo.
4: Y yo soy Ana Pastor.
3: Viajar por carretera siempre es mejor si se hace en compañía. Por eso, en la quinta temporada del podcast Operación Salida, Ponle Freno quiere invitaros a subir a nuestro coche para compartir trayecto con algunas de las personalidades más destacadas de nuestro país.
4: Pues, por ejemplo, Esther Vaquero, Juan Luis Arzuaga, Joaquín Castellón, Gloria Serra y muchos más.
3: Escúchalo en ponlefreno.com, la app de Onda Cero y en todas las plataformas de podcast.
5: Es un mensaje de A3Media.
0: Moment de repassar l'actualitat esportiva, i ja saben que ho fem sempre amb el José Agustín Gómez. José, què tal? Bona tarda.
6: Hola, molt bona tarda, Joan.
0: A veure, comencem parlant d'una notícia que es repeteix aquest estiu. Ter Stegen.
6: Però ara sembla que ja és la definitiva, que Ter Stegen deixa la concentració a St. George's Park, a Anglaterra, per anar-se a l'Ajax, en qualitat de cedit. Els problemes fiscals i els temes típics serrells que hi ha en les negociacions s'han solventat i ara sí, sembla que és la definitiva, que Marc-André Ter Stegen jugarà la propera temporada a l'Ajax. Un altre tema del dia és que la Federació Espanyola de Futbol ha obert expedient al Barça arrel de la denúncia presentada per l'Atlético de Madrid el passat 30 de juny. Per tant, es tractaria d'un procediment disciplinari extraordinari. Ara, totes dues parts hauran de presentar al·legacions i tot d'on ve? Del tema Julián Álvarez, i l'Atlético de Madrid denuncia que han negociat amb el jugador sense passar pel conjunt matalassé. Un altre nom propi, el de Marcus Rashford, que avui ja s'ha acomiadat a través de les xarxes socials del Barça amb un missatge on diu: "Estoy muy agradecido a todos en el Barça por hacer de que mi etapa haya sido una experiencia tan positiva e inolvidable. He disfrutado de cada momento y me llevo conmigo muchos recuerdos muy especiales. Le deseo lo mejor al club y a todos sus aficionados, la mejor de las suertes y mucho éxito en la temporada que está por comenzar". I canviant de tema, parlem de futbol internacional, perquè hi ha un merder important al voltant de la FIFA i això de vendre una part dels drets del campionat del món. Doncs bé,
0: explica'ns.
6: Ja ha tingut respostes. Per començar, la UEFA ha emès un comunicat avui on diu: "La UEFA y sus 55 federaciones miembros se mantienen unidas. Rechazamos de forma unánime e inequívoca la propuesta de la FIFA de transferir participaciones en la propiedad de la Copa del Mundo y otras competiciones de la FIFA a inversores privados. La Copa del Mundo no puede ser tratada como un producto de inversión. Es uno de los mayores legados deportivos del fútbol. La postura de Europa es clara. Nunca otorgaremos legitimidad a este modelo. Como resultado del debate hoy, ninguna selección nacional de la UEFA participará en ninguna competición de la FIFA mientras estas propuestas sigan vigentes". També ha tingut comunicat la CONCACAF, on diu: "CONCACAF solo tuvo conocimiento de este asunto a través de informes de los medios y posteriormente mediante un comunicado de prensa. Estamos profundamente preocupados por la falta del debido proceso. Compartimos la decepción de muchos en nuestra región y en el deporte de que este nivel de detalle haya sido diseñado y compartido públicamente antes de que se haya producido cualquier discusión con los organismos de gobierno relevantes y las partes interesadas". De moment, la FIFA té el futbol

0: en contra d'aquesta idea.
1: Ho seguirem. Més coses.
0: Tornem a parlar ara d'un equip català, el Real Club Deportiu Espanyol. Ahir, nou empat i molts dubtes respecte a aquest conjunt a poc més de 15 dies per començar la seva participació al Campionat Nacional de Lliga. 2-2 davant el Burnley. Curiosament, els dos equips comparteixen propietari, Alan Pace i Velocity Sport Group, i el que li cal a aquest equip és reforços. El que va ser ahir el porter titular, Ángel Fortuño, demanava tranquil·litat als aficionats que ja estan molt nerviosos.
2: Sí, al final els partits de pretemporada serveixen per agafar rodatge. El resultat és el de menys, és veritat que ens agrada guanyar a tothom, però bueno, l'important és arribar bé al primer partit de Lliga, que ahir és on es juga tot. No, que es tranquil·litzin, que només portem 2-3 setmanes, que l'important encara no ha arribat, que al final aquests partits serveixen per corregir errors, agafar minuts i l'equip està bé i amb ganes de que arribi el primer partit. L'equip està bé, està convençut de que sortiran les coses bé i si no venen cap jugador més s'ha de confiar en aquest equip.
0: I en bàsquet una molt bona notícia pel bàsquet espanyol i en particular pel Joventut de Badalona. Ricky Rubio continuarà vestint la samarreta verd i negra la propera temporada.
1: Ens ha costat les notícies del dia en clau esportiva del José Agustín Gómez i en una estona més esport, taverna futbolística, tertúlia de fitxatges. José, molt bona tarda, gràcies.
0: Bona tarda.
3: Hay quien prefiere la comodidad de viajar en taxi, pero una vez dentro solo le sale decir esto. Si lo único que encuentras incómodo en el taxi son los silencios, tranquilo, porque en Onda Cero siempre tenemos algo que decir, para cuando tú no. Onda Cero, tu radio.
1: Moment d'obrir la finestra cultural, Eudald Sanz. Què tal? Bona tarda.
4: Hola, bona tarda.
1: No hi ha sorpresa de la persona que ens repassa tota l'actualitat cultural que ens ha deixat el dia d'avui. Quins temes ens portes per aquesta tarda?
4: Doncs avui tornem amb una agenda ben variada. Perquè a part de música, teatre i art, avui també innovem una mica i parlem de videojocs. Mm-hmm. Perquè tot, Joan, t'agraden els videojocs?
1: De petit m'agradaven molt, ara menys, però a vegades quan tinc un racó a la meva vida encara hi destino una horeta o així.
4: A què jugaves?
1: De petit m'agradava molt els jocs d'història, qualsevol cosa, sobretot d'aventures. M'agradava tot el que siguin trencaclosques i aquestes coses, m'agradaven molt, sí, sí, sí.
4: Va, doncs parlarem d'un festival, que és el Saga, sí, que es reconverteix en el Saga Barcelona Game Fest, que se celebrarà al recinte de Montjuïc de Fira Barcelona del 9 al 11 d'octubre.
1: Deies reconverteix, en què consisteix exactament aquesta reconversió de la que parles?
4: Doncs el canvi és la unió de Saga, el Barcelona Game Fest i la Retro Barcelona per convertir aquest esdeveniment i Barcelona en el punt de trobada del videojoc al sud d'Europa, impulsant l'ecosistema català i la seva projecció internacional. David Pau de Vila, de Plataforma per la Llengua, explica la importància de tenir videojocs en català.
5: Els videojocs són una de les principals formes d'entreteniment i de creació cultural del segle XXI, i el català no es pot quedar al marge.
4: Doncs Joan, aquesta nova cita, el Saga Barcelona Game Fest, preveu rebre més de 20.000 visitants aficionats a tot tipus de videojocs.
1: S'ha de veure, i és veritat que quan jugava videojocs en català, molt, molt, molt poquets, per no dir-te cap. Va, continuem amb plana artística, a parlar del Thyssen.
4: Doncs tornem a parlar del Thyssen perquè Urbanisme ha aprovat la reforma del vell Palau Mercet del Passeig de Gràcia per convertir-lo en el nou museu Carmen Thyssen.
1: L'edifici del que abans era el Cinema Comèdia de Barcelona, perquè la gent ho entengui.
4: Sí, el Cinema Comèdia va tenir 64 anys d'activitat, es va inaugurar l'any 1960 i va funcionar fins al gener de 2024, sent un dels grans referents culturals i cinematogràfics de Catalunya en el món del cinema.
1: Vinga, i ara, teatre.
4: Doncs tornem a parlar del Festival Grec, com ahir, perquè aquest divendres tanca edició amb molt bones xifres. Gairebé assoleixen els 143.000 espectadors, un creixement de 14.000 persones respecte al 2025.
1: Parlem de noms d'espectacles. Quins han estat els més exitosos?
4: Doncs mira, podem dir 3, perquè dels 96 espectacles que el Grec ha ofert, de tots els muntatges s'han venut més entrades a l'Òpera dels Tres Rals, a Grec 50 o al Pacte de l'Oblit.
1: Vinga, i no deixem l'escenari, però ara en un altre àmbit. Acabem amb música. Vas a sacar la piedra si me sigues mirando a ti.
4: Doncs aquesta és Bad Gyal, perquè s'ha convertit en la primera artista catalana en situar tres cançons entre les més escoltades a l'estranger a Spotify aquest any. Aquestes tres cançons són els temes Choque, que és el que estem escoltant ara mateix, Te Daré i Màscara. I tu escoltes Bad Gyal, Joan?
1: Bad Gyal... Sí, alguna cançó m'agrada, t'ho he de dir, però no sóc un fan, diguéssim, d'aquests fidels. Però alguna cançó sí que li trobo gràcia.
4: Jo, per relaxar-te, jo tampoc sóc un gran fan, però bueno, sí que de festa, doncs, acompanya.
1: Exacte, sempre entra bé una Bad Gyal a les dues del matí. Va, més artistes de l'estat que triomfen arreu del món.
4: Doncs mira, al capdavant de la llista tenim a Quevedo, amb les cançons Al Golpito, Ni Borracho i Escàndic, que és la que sentim. I altres artistes espanyols que també apareixen a la llista són Relsby i Rosalía.
1: Déu-n'hi-do, molta presència espanyola en aquesta llista i moltes notícies interessants. Ens portes a Eudald com cada dia. Demà divendres s'acaba la setmana, però tornaràs aquí per repassar-nos tot el que hagi donat de si el dia.
4: Últim dia de la setmana.
1: Gràcies, Eudald.
4: Que vagi bé.
6: Agencia Negociadora les ha cambiado la vida.
7: Pues más o menos tenía unos 6 créditos y pagaba unos 3.000 euros, una cosa así. Ahora pago 1.200 euros.
8: Un trámite sencillo, muy pendientes, muy lo facilitan bastante todo.
9: Agencia Negociadora, un 10.
6: No lo dudes, si tienes casa en propiedad y quieres pagar un 80% menos cada mes por tus préstamos, llámanos gratis al 900-900-880, 900-900-880 o agencianegociadora.com. Grupo Reacciona.
1: Moment de la secció més històrica de la brúixola d'estiu, que ja saben que aquesta temporada ens la porta el Diego. Diego, com estàs?
10: Molt bé, bona tarda, Joan.
1: A veure, recordem a la gent, bona tarda, perdona, que ahir parlaves de l'artista Hilma Afklint,
10: sí.
1: Aquell artista que la seva obra no va ser reconeguda fins un cop morta i encara van passar molts anys i va costar, però va ser molt interessant conèixer aquest perfil. Per tant, si ahir coneixíem un nom que ens era desconegut fins ahir, avui parlaràs d'un invent.
10: Doncs sí, avui ens torna a tocar parlar sobre la primera versió d'un invent. Però aquesta vegada et proposo un joc una mica més difícil.
1: Més encara?
10: Sí,
1: ja
10: bueno.
1: Ja comencem.
10: Hauràs d'endevinar de què parlarem avui.
1: Val.
10: Però pots estar tranquil perquè, bueno, et donaré una pista. La Irene ens parla sempre de destinacions.
1: Sí.
10: I la pista que et donaré està precisament relacionada amb això. L'invent d'avui uneix dues localitzacions que semblen, que a priori poden semblar estar a les antípodes l'una de l'altra. Parlo de la Capadòcia, a Turquia, i de la ciutat d'Igualada, aquí a l'Anoia. Què tenen en comú aquestes dues destinacions i què penses que... de què podem parlar avui?
1: Volcans, no? A Igualada? No, a veure... home, si penso a la Capadòcia, penso en aquestes fotografies amb tants globus aerostàtics i és veritat que a Igualada hi ha un festival molt important. No sé si té alguna cosa a veure amb el que tu t'estàs referint, i seria el globus aerostàtic.
10: Doncs, efectivament, sí. Avui parlarem d'aquest invent, perquè Igualada és el festival europeu del globus aerostàtic, i avui parlarem d'aquest invent i d'on va sorgir, i ara que ja ho saps, doncs podem començar.
1: Vinga. On viatgem avui? On som ara mateix?
10: Ara mateix ens anem de Turquia a Igualada per viatjar a la França del segle XVIII. És l'any 1783 i som a Annonay, un poble del sud de Lió, i dos germans sense formació científica comencen a interessar-se per les, en aquell moment, recents teories sobre les propietats de l'aire que diferents científics estaven fent. I comencen a fer diferents experiments sobre globus de paper que acaben demostrant que l'aire calent és més lleuger que l'atmosfèric.
1: Comencem forts, dos germans sense formació científica demostrant que l'aire calent és més lleuger. 1783. Que clar, havia fet molta por, això de mirar cap amunt.
10: Doncs sí, el cas és que van mostrar les seves conclusions en un experiment al juny d'aquest mateix any, del 1783, a la plaça Major d'Annonay, davant de tota una multitud i la noblesa local. I van encendre una foguera alimentada amb palla i llana i a sobre van posar un globus de tela i paper amb una obertura, i 8 homes agafaven aquest globus mentre s'inflava, i quan el van deixar anar... va pujar amb moltíssima força fins a perdre's de vista mentre la multitud aplaudia. Van recórrer al voltant de 2 quilòmetres fins que va descendre després que l'aire al seu interior es refredés.
1: Descobriment prometedor, però clar, estem parlant d'un globus de moment petit. d'aquests que regalen a les festes de, dels més joves, no? Però clar, per ser una primera prova era espectacular i va ser tot un èxit. No m'extranya, en aquell experiment, després despertés tanta expectació.
10: Doncs sí, la notícia dels germans Montgolfier, que

es deien, es va difondre per tota França i Europa i, inspirats per aquesta història, altres van intentar-ho també. L'inventor Jacques Charles i els seus ajudants, els germans Robert, van elaborar un model

0: Aragonès, on un grup de pagesos van rebre amb pedregades i ganivets el monstre volador.
1: Clar, si ningú els havia avisat, si no havien rebut una carta setmanes abans, els devia espantar molt, una cosa que fins ara no havia estat descoberta, no? Clar, el que seria lògic pensar és que el següent pas en aquesta carrera aèria entre els partidaris de l'aire i els que van amb l'hidrogen és veure qui aconsegueix portar els éssers humans al cel.
0: Doncs sí, el següent pas també era assegurar que les persones sobreviurien a les altures. I seguint per aquesta línia, al setembre del mateix any, també doncs els germans Montgolfier una altra vegada van anar a Versalles i en presència de Lluís XVI i de Maria Antonieta van deixar anar un globus completament ornamentat, carregat amb una gàbia de Vimet, on viatjaven una ovella i aus.
1: Un any molt intens, pel que fa als globus aerostàtics.
0: Doncs sí, després de elevar-se mig quilòmetre, l'aerostat va ascendre sense complicacions al bosc de Bocresson i els animals van resultar il·lesos. De fet, després del viatge, l'ovella va tornar al corral i va rebre un tracte a favor durant la resta de la seva vida.
1: Ostres, que curiós això, eh? Clar, perquè entenc que en aquest punt de la història el que preocupava no era pujar, sinó baixar amb calma i tranquil·litat. Que era el més difícil, no? Clar, i quan van les persones? Els animals habitualment, i a vegades per desgràcia, van abans en aquestes proves on la vida pot estar en joc, però després de que arribessin amb total seguretat aquests animals, ara ja tocava als humans.
0: Doncs sí, efectivament, el 21 de novembre, també d'aquest any, finalment ho van aconseguir el científic Pilatre de Rozier i el marquès d'Arlandes es van convertir en els primers aeronautes de la història.
1: Si no comptem a l'ovella, clar.
0: Sí, clar, clar. I tant, i anaven en una mena de cistella que envoltava el coll d'un globus. I per si t'ho preguntaves, era un model com els de Montgolfier. I es va elevar durant 25 minuts sobrevolant la ciutat de París. Mm-hmm. Però tot i això, la nau aquesta tenia alguns problemes sí. I va haver moments on es va apropar perillosament als sostres dels edificis parisencs.
1: Encara no hi havia un control molt afinat, però home, ser el primer no, que s'enlairava d'aquesta manera devia ser bastant espectacular i la postal, sens dubte, doncs ja et quedava per tota la vida. Entenc que aquest, que ens expliques ara, sí que està considerat com el primer globus aerostàtic tripulat.
0: Doncs tècnicament sí, però sovint hi ha discussions perquè aquest globus, d'alguna manera, tenia tripulació, com has dit, però era bastant incontrolable. Mm. Per això alguns experts, tenint en compte el terme tripular es pot utilitzar com controlar una nau per navegar, sí. Diuen que el primer globus aerostàtic tripulat va fer el seu primer vol 10 dies després, perquè aquest, clar, no el podien controlar.
1: 10 dies?
0: 10 dies després.
1: Està tot molt apretat, 10 dies del mateix any, del 1783, déu-n'hi-do, que farcit, està aquest any. Qui va ser, llavors?
0: Doncs mira, van ser el Jacques Charles i un dels seus ajudants, dels germans Robert, el Nicholas Louis Robert. Ells van aplicar un sistema de regulació de l'altitud mitjançant saquets de sorra a moda de llast que anaven llançant a mesura que ho necessitaven. Van recórrer uns 43 quilòmetres i van tocar terra a Nesles-la-Vallée, al nord de París, en unes terres de conrear.
1: Que curiós, era que deies aquesta imatge de la sorra, no? Dels saquets de sorra a moda de llast. És veritat que els antics ho portaven això, ara ja no, perquè ara seria molt rudimentari, però els antics sí que tenien aquestes bossetes al voltant d'aquest cistell que comentaves. Déu-n'hi-do, quin any ens has portat avui? Perquè jo crec que ha sigut el protagonista l'any, perquè han passat moltíssimes coses, hem començat no sé a quin mes, però tota la carrera aeronàutica en aquest sentit amb els globus aerostàtics va ser concentrada en aquest mateix any.
0: Doncs sí, en menys de 12 mesos es va passar d'un simple experiment amb un globus de paper a veure persones volant per primera vegada a una competició entre dos sistemes diferents, l'aire calent i l'hidrogen, que van demostrar que la humanitat podia conquerir el cel.
1: I recordem que tot això va començar amb dos germans sense formació científica real, diguéssim, que van decidir provar què passava si escalfaven l'aire dins d'un globus.
0: Doncs exactament, i avui dia els globus aerostàtics ja no competeixen per ser els més innovadors, però continuen regalant algunes de les imatges més espectaculars del món, com la de Capadòcia o la d'Igualada. Abans d'acabar, també et volia preguntar, tranquil, perquè avui no et poso prova, tu n'has pujat alguna vegada un globus?
1: Mira, doncs no. Tu pots creure? Tu tampoc, eh?
0: No, jo tampoc.
1: És que hi ha molta gent que ho ha fet. A mi, sincerament, avions i això, perfecte. El globus em segueix fent molta impressió, encara que, fixa't, des del 1783 la gent hi vola, però no ho sé, em fa certa angúnia aquesta inestabilitat que hi ha. I que tinguis una flama de foc també de no sé quants metres al teu costat tampoc em deixa molt segur. Diego, molt interessant, com sempre, demà més.
0: Sí, vinga. Demà més. Bona tarda. Gràcies.
2: Descubre. descubren células madre. Arranca 1995.
3: Llega la inteligencia artificial.
4: La sociedad avanza y la publicidad con ella. Por eso en auto

0: control, anunciantes, agencias y medios, llevamos más de 30 años evolucionando para seguir cuidando de que la publicidad que recibes sea leal, legal, honesta y veraz. Autocontrol, por una publicidad responsable.
1: Smartphone, tableta, PC, ¿tens més d'un dispositiu? Sigui quin sigui, Onda Cero va sempre amb tu. Descarrega't l'app a la teva tauleta o smartphone. Subscriu-te al teu programa preferit a través del podcast. Escolta la ràdio en directe des de qualsevol lloc del món. Onda Cero.es. Més i millor.
2: Moment de viatjar pel món amb la Irene Martín. Irene, què tal? Com estàs? Bona tarda.
3: Bona tarda.
2: A veure, recordem els més despistats que ahir van passejar per Hallstatt, aquell poble austríac tan bonic que semblava tret d'un conte. Avui canviem les muntanyes per l'oceà i marxem cap a un dels paradisos més famosos del planeta. Ens vas deixar una pista, recordem-ho. Aigua transparent, transparent, diguem-ho bé, i sorra blanca.
3: Exacte. Et pots fer una idea d'on pot ser?
2: No. Podria dir, no sé, Cuba.
3: Cuba.
2: No, Cuba tampoc. A veure, no ho sé, Bali.
3: Vale. Bueno, abans de dir-te si és correcte o no, et vull fer una pregunta.
2: Sí.
3: I és que, quan penses en unes vacances perfectes, què et ve al cap?
2: A mi em ve al cap un lloc que estigui prop de la muntanya i del mar, però
3: sí.
2: Mar i sorra blanca m'agrada.
3: Sí.
2: Gent simpàtica, que no tingui pressa, un lloc apartat de tot. Una mica això. Tortugues, mira, si és perfecte, tortugues. Em donen descans, relax. Què vols que et digui?
3: Bueno, doncs avui viatjarem precisament a un lloc que ho té tot.
2: Mm-hmm.
3: Tot això que has dit ho té.
2: Tortugues té.
3: Sí, si et dic aigua turquesa, peixos de colors, palmeres i bungalows construïts sobre el mar, quin lloc et ve al cap? Ara sí.
2: Ara sí?
3: Ara sí.
2: Les Maldives?
3: Molt bé.
2: Sí, eh? Ah, sí, eh?
3: Sí.
2: Era l'altra, o Bali o Maldives.
3: Sí. Doncs les Maldives estan situades a l'oceà Índic, al sud de l'Índia.
2: Aquell país format per moltes illes.
3: Sí, sí, moltíssimes. I està format per prop de 1.190 illes repartides en 26 atols.
2: Déu-n'hi-do.
3: Sí, i només unes 200 estan habilitades.
2: Això vol dir que hi ha més illes buides que poblades.
3: Sí, exactament. Mm. I quan la gent pensa en les Maldives, doncs sol imaginar hotels de luxe i piscines infinites.
2: Les fotos típiques que apareixen als catàlegs de viatges, bàsicament.
3: Sí, sí, però en realitat és un país amb molta cultura pròpia i una natura espectacular.
2: M'agrada, perquè és veritat que tots tenim una idea molt paradisíaca, però
3: sí.
2: Mai ens hem plantejat, excepte els que hi han anat de turisme,
3: sí.
2: Què s'hi pot fer allà, què podem menjar, que és una mica el que ens portes sempre aquí, Irene, en aquesta secció. A veure, comencem. Com es van formar totes aquestes illetes que explicaves?
3: Doncs aquí ve una de les parts més impressionants. Fa milions d'anys hi havia volcans submarins a la zona.
2: Ostres.
3: Sí, i amb el temps els corals van anar creixent al seu voltant fins a formar els atols que coneixem avui.
2: Per tant, podem dir que les Maldives són el resultat d'un procés geològic gegant.
3: Sí, sí, exactament. I ara una pregunta, Joan. Si haguessis de travessar una illa típica de les Maldives caminant, quant temps creus que tardaries?
2: Una d'elles.
3: Sí,
2: és a dir,
3: qualsevol.
2: Temps mitjà,
3: sí.
2: Caminant, home, bastant. Potser 6 hores.
3: No. Doncs mira, et quedes sorprès.
2: No,
3: perquè
2: no.
3: En moltes illes, menys de 15 minuts.
2: Com?
3: Sí, sí.
2: Clar, això són algunes.
3: Exacte, algunes, les més petites.
2: Jo he dit 6 hores, eh? 15 minuts només, per tant,
3: sí.
2: Res.
3: És
2: molt
3: poquíssim.
2: Pocs metres quadrats, pràcticament. Que curiós, que curiós. Val, llavors, com dèiem, la guia turística que ens fa la Irene, ja estem aterrats a les Maldives. En 15 minutets ho recorrerem tots,
3: sí.
2: Si estem a una illa petitona.
3: Sí.
2: Però si anem a una més gran, per on podem començar?
3: Doncs mira, per sota l'aigua, per fer snorkel, ja que és una de les experiències imprescindibles si aneu allà. On podreu veure peixos tropicals, tortugues marines... Sí, el que has dit abans. Ratlles i jardins de coral.
2: N'has fet, tu, de snorkel?
3: No, és que a mi em fa por.
2: Fa una mica d'impressió.
3: Sí.
2: A mi snorkel encara perquè estàs a prop de la superfície, però tot el que és bussejar
3: no,
2: i fer submarinisme molt al fons del mar i amb coves fins i tot, que veig vídeos perquè em surten a les xarxes,
3: sí, a mi també.
2: Em fan molta impressió.
3: Sí.
2: Sí que és veritat que en aquestes aigües tan tranquil·les i tan maques és pràcticament com si estiguessis com si estiguessis en un documental, en aquest cas, perquè és diferent que si ho fas aquí a Barcelona. Potser fa més impressió aquí.
3: Sí, sí. I exacte, i una altra parada obligatòria és Malé.
2: La capital.
3: Exacte. És una ciutat molt diferent de la imatge turística que acostumem a tenir. I hi ha mercats, ports i la vida quotidiana dels maldivians.
2: I algun lloc menys conegut?
3: Doncs mira, les illes com Mafushi. Allà podreu conèixer millor la cultura local i veure com vi

0: diu la gent del país. Mira, Joan, imagina't això.
1: Va.
0: Cap vespre, una maca, sorra blanca i l'oceà davant teu. Què és el primer que faries?
1: Tu saps que em queda un mes de feina encara intensa, no, aquí?
0: I sí,
1: m'estàs posant la mel als llavis i m'ho he d'imaginar. Jo el que faria potser és llegir una miqueta. Sí, perquè durant els dies, diguéssim, la resta de l'any no puc, i a l'estiu amb aquest paisatge tan idíl·lic llegiria una miqueta i tant.
0: Doncs em sembla perfecte, perquè jo crec que les Maldives és de les poques vegades que ningú troba a faltar les pantalles.
1: Veus? Veus?
0: Sí,
1: que ningú les busca, no? Que ningú té ganes, no? d'encendre el mòbil o de mirar una sèrie.
0: Exacte.
1: A veure, i l'experiència més típica que podem fer a les Maldives?
0: Doncs fer una sortida en el vaixell tradicional que es diu Doni.
1: Doni.
0: Sí, que és una embarcació de fusta que s'ha utilitzat durant segles.
1: I què hi fem?
0: Doncs navegar al capvespre per veure com el sol desapareix darrere de l'oceà Índic, ja que és una experiència espectacular.
1: Vinga, la sintonia que estàs esperant. Toca parlar de menjar, entenc.
0: Sí.
1: I quin és el gran protagonista de les Maldives?
0: Doncs el gran protagonista és la tonyina.
1: Home, havia de ser un menjar de mar.
0: Exacte.
1: Perquè n'hi ha molt.
0: Sí, sí.
1: Exacte, sí.
0: I també un dels plats més típics és el mas uni.
1: Mas uni.
0: Sí.
1: Què porta exactament? A veure.
0: Doncs tonyina, coco ratllat, ceba i espècies. I normalment es menja per esmorzar.
1: Jo que faig cereals i torrades a vegades, aquí és un esmorzar totalment diferent, eh?
0: Sí, sí. I també és veritat que són molt habituals els curris de peix elaborats amb llet de coco.
1: Curris de peix?
0: Sí.
1: M'encanta el curri, m'agrada el peix. Jo crec que això m'encantaria.
0: Sí, sí.
1: Moltíssim.
0: I Joan, saps què tenen les Maldives que cap altre país té?
1: No, la veritat és que no tinc ni idea. No,
0: doncs...
1: sé, potser... un tipus de tonyina específic, que no té cap altre planeta, cap altre racó al món.
0: No. Doncs mira, són el país amb l'altitud mitjana més baixa del món.
1: Quant de baixa?
0: Doncs aproximadament 1,5 metres sobre el nivell del mar.
1: Clar, clar, perquè totes les illes són petitones i estan prop del mar.
0: Exacte.
1: Té sentit, 1,5 metres, eh?
0: Sí,
1: molt
0: sí.
1: Curiós, eh? Vull dir,
0: sí,
1: estem caminant i estem a pocs metres del que ho estaria al mar.
0: Sí,
1: pràcticament
0: sí.
1: Res.
0: Exacte, i per això és un dels països que té més preocupació amb l'augment del nivell dels oceans.
1: Qualsevol canvi els afecta moltíssim, clar.
0: Clar, clar. I encara hi ha una altra curiositat més espectacular, i és que durant algunes nits, algunes platges semblen plenes d'estrelles blaves.
1: Estrelles blaves? Però això és possible o és un miratge?
0: Sí, sí, és possible. És un fenomen anomenat mar d'estrelles, on uns petits organismes marins emeten llum quan es mou l'aigua.
1: Impressionant, ha de ser preciós.
0: Sí.
1: Em deies que imagines una nit idíl·lica, home, aquesta ha de ser molt relaxant i aquí segur que no hi ha ningú amb el mòbil, està mirant doncs, al seu voltant, que és l'espectacle que necessites.
0: Exacte, i molta gent precisament això ho considera com una de les experiències més boniques del món.
1: Ja coneixem més de les Maldives, que no només una postal maca. Abans d'acabar, alguns consells, Irene, que ens pots donar?
0: Doncs mira, el primer consell és anar-hi entre novembre i abril, ja que és quan acostuma a fer millor temps.
1: Ah, sí?
0: Però
1: banyar-nos podrem? Sí.
0: Clar,
1: sí,
0: sí,
1: eh? Sí. O sigui, allà és quan fa bon temps.
0: Exacte.
1: I quan tampoc estarà massificadíssim, no? Perquè clar, aquí hauríem d'anar a l'agost.
0: Sí.
1: I en canvi, novembre i abril, si algú té la sort de tenir vacances,
0: sí,
1: pot ser un bon destí a les Maldives.
0: Sí.
1: Segon consell.
0: Doncs sortir del resort per conèixer alguna illa local, ja que canvia molt la visió del país.
1: Es poden visitar gairebé totes
0: sí.
1: d'aquestes illetes.
0: Hi ha algunes que només ens podem moure
1: sí.
0: amb helicòpter.
1: Amb helicòpter?
0: Exacte.
1: És a dir...
0: No hi ha transport, o sigui, només pots agafar l'helicòpter.
1: Per dins de l'illa, vols dir? O entre les illes?
0: No, entre les illes.
1: Entre les illes?
0: Sí.
1: I per tant,
0: vaixell. Però és
1: no?
0: que no hi ha vaixell ni res, en plan, només helicòpter.
1: I com és? Si hi ha aigua?
0: Ja. No sé,
1: bueno,
0: és helicòpter.
1: Curiós. Clar, com només deuen anar la gent rica, doncs
0: exacte.
1: Ho fan amb helicòpter perquè té més glamour encara, no?
0: Exacte.
1: Va, i l'últim consell que ens dones?
0: Doncs protector solar, aigua i sorra.
1: Molt important, això.
0: Sí, ja que el sol sol ser molt intens i moltes vegades no te n'adones perquè la brisa marina, doncs, et refresca.
1: Un consell que també podem aplicar a la gent d'aquí,
0: sí.
1: a les platges.
0: Sí, sí.
1: Aquesta temporada que fa tanta calor, protector solar, aigua i gorra sempre són uns imprescindibles abans de sortir de casa. Déu-n'hi-do, quines ganes. Irene, és que tu deies que em queda un mes de vacances.
0: Un mes.
1: No sé si puc anar a les Maldives perquè són molts diners, però realment és un destí que m'ha entrat el coquet d'anar-hi.
0: Sí.
1: Com dèiem, un país format per moltes illes, amb aigües cristal·lines, paisatges espectaculars i alguns dels capvespres més bonics del món.
0: Exacte, un lloc que sembla fet per descansar, però també que amaga història, cultura i molta natura.
1: Som a dijous, només queda una secció de la Irene aquesta setmana, que serà demà divendres. On viatjarem? Alguna pista?
0: Doncs demà deixem les platges i marxem cap a una ciutat d'Europa, mm-hmm.

0: amb Pons, Castells, Torres i carrers empedrats.
1: Sona molt bé i tinc alguna teoria, eh?
0: Sí.
1: Sí, crec que sí.
0: Bueno, doncs mira, t'avanço una altra pista. Està travessada per un gran riu i té un dels rellotges astronòmics més famosos del món.
1: Ah.
0: Ara ja segur que saps on és.
1: Sí, no ho direm per si de cas, i així vale. La gent també té la sorpresa demà divendres quan arribem a aquesta secció que fem cada dia amb la Irene Martín. Irene, moltes gràcies per fer-nos viatge. Vinga, i arribem a les 8 del vespre. Ja saben que ara fem una pausa per repassar tota l'actualitat a nivell nacional. 30 minuts i tornem. Ferran, res, tres paraules, tres pistes.
2: Tres pistes. Xarxes, futbol i català.
1: Doncs ho haurem de d'esbrinar d'aquí una estona. Vinga, a 8:45 tornem. Fins ara.
3: A Onda Cero Catalunya, la brúixola d'estiu.

0: Segueix i seguirà encesa la ràdio aquí, a la brúixola d'estiu. Uns minuts més, com a mínim, fins les 10 de la nit. I ara és un moment perfecte per una secció tecnològica. Ets una persona gaire tecnòfila, tu, Ferran? T'agrada molt la tecnologia?
1: Bueno, doncs, no molt, la veritat. No vull enganyar a ningú. Vull ser sincer, últimament sí que els últims anys, més per obligació que no pas per voluntat, ho estic sent, ho estic intentant, però no sé com estic evolucionant en aquest sentit. Per obligació em refereixo a l'evolució de la societat i també de la nostra professió. Ho estic intentant, no sé quina manera ho estic solventant, però jo diré que tu potser jo ets més que jo. Això segur.
0: Sí, no ho controlo gaire, però m'agrada saber...
1: Les converses que tenim tu i jo és que tu ets més que jo.
0: Ja sí, les novetats, no? Sí. Recordo que aquí a la brúixola amb la Lola vam portar un robot que era com un gos i que imitava un gos.
1: Me'n
0: recordes, eh? El Clipper. Ostres,
1: sí,
0: que ja me l'hem de recuperar. Vull dir que sí que m'agrada, però no sé si tant com a la persona que ens acompanya avui. Us la presento. És un investigador i editor del CIDOP, del Centre de Pensament

0: global de Barcelona, i no fa gaire era la Xina, ara ens ho explicarà, el país que ens ve sempre al cap quan ens diuen que va una passa per endavant de tota la resta en l'àmbit tecnològic. I és el Javier Borràs Arumí, està assegut aquí a l'estudi amb nosaltres. Javier, què tal? Bona tarda.
1: Bona tarda.
0: Ara, que acabes de tornar de la Xina i ho tens fresc, realment van tan avançats tecnològicament respecte a la resta del món?
1: Per davant d'Europa jo crec que sí. Sempre és molt interessant anar allà perquè només quan arribes ja a l'aeroport, veus les infraestructures, veus com tots els pagaments els fan amb el mòbil, veus com les ciutats van canviant any rere any, bé, et dona la sensació que dones un pas en futur. I quan tornes a l'aeroport de Barcelona i vas als carrers, dius, vale, bueno, estic tornant una mica a la vella Europa.
0: Clar.
1: Però és veritat que, i això potser ho podem parlar més endavant, no crec que vagin molt més endavant que els Estats Units. I els xinesos són molt conscients d'això.
0: Clar, perquè imagino que hi ha dos tipus de tecnologia, és a dir, la tecnologia punta per un costat, no, que són aquestes, la més llaminera, no? Quan veiem robots que fan coses que no ens imaginaríem mai, però després hi ha la tecnologia de carrer, la que està implementada en el dia a dia de les persones, i aquí imagino que la Xina sí que està avançada i hi ha coses molt més automatitzades que les que tenim aquí.
1: Jo crec que el que impacta més a la gent quan va allà és com està totalment digitalitzat tots els sistemes de pagament. I això per què és? Perquè com altres països en desenvolupament, molta gent a la Xina mai ha passat per tenir, per exemple, un compte en un banc, una targeta de crèdit. S'ha passat de l'efectiu a pagar amb el mòbil, perquè el desenvolupament allà econòmic, tecnològic, ha estat molt ràpid en les últimes dècades. Aleshores, et trobes situacions impactants, com que a qualsevol cafeteria, botiga que vagis, si vas amb efectiu, no tindran canvi i això portarà molts problemes. I et trobaràs que pots pagar, tot funciona amb codis QR, pagues amb el teu mòbil, des d'una botiga fins a un tio que posa el camió amb les síndries enmig de la carretera, fins, per exemple, quan vas per Shanghai i veus els pocs captaires que hi ha, també tenen un codi QR per demanar limosnes.
0: Sí, codi QR, vull dir, quan dius pagar amb el mòbil, no es paga amb la targeta que tenim al mòbil, sinó codi QR.
1: És a través d'unes aplicacions concretes. Uh-huh. Allà, bàsicament, ells tenen dos mega-aplicacions.
2: És pròpia de la Xina pròpia.
1: Sí, clar, allà quasi totes les aplicacions són pròpies, perquè moltes aplicacions i molts serveis de xarxes socials, d'aplicacions mòbils, etcètera, occidentals, moltes d'elles estan prohibides, estan vetades. Totes les de Google, per exemple, Gmail, Google Maps, etcètera, no funcionen, no les pots utilitzar allà en principi. Aleshores, allà tot funciona a través de les seves pròpies aplicacions i cada persona té dues grans apps. Una app que és l'anomenat WeChat, que és com el nostre WhatsApp, però com si també poguessis pagar, poguessis comprar coses a través d'allà, assegurances, bicicletes, serveis, etc. I després la que potser coneixem més, que és Alipay, que és la que està vinculada a AliExpress, a totes aquestes plataformes que la gent coneix. I a partir d'allà pots utilitzar quasi tots els serveis disponibles. I quasi tot està digitalitzat allà i pots, des d'agafar un dia que està plovent, tenen paradetes on hi ha paraigües que pots jugar per unes hores.
2: Jugar, fins jugar.
1: Sí, si l'agafes a un lloc i el deixes en una altra paradeta.
2: També entenc que la
1: lloc.
2: Cultura, la manera de veure la visió de la vida també és diferent a la que és l'europea, perquè jo m'imagino aquí jugar un paraigües, no sé fins a quin punt es retornaria, ja la mentalitat asiàtica és més sociable, més social en aquest sentit de retornar aquest paraigua, diguéssim.
0: És a dir, la societat, diguéssim, té una concepció amb la tecnologia això diferent a la nostra. Nosaltres potser som una mica més escèptics, no? Sempre pensem en, ostres, si els cotxes van sols, potser algun dia tindrem un accident, no? Sempre anem un pas més enllà i posem la seguretat per davant, i parlo de seguretat, però també la seguretat de les dades, quan naveguem per Google o qualsevol altre motor de cerca.
1: Sí, això t'ho trobes molt, que és quan apareix alguna cosa nova, tecnològica, digital, tots la volen provar. És com encara que potser no els hi serveixi de res, la novetat, tenen ganes de provar moltes coses i això es veu des de la persona de peu que utilitza una nova app que apareix, una nova model d'IA o el que sigui, fins a les empreses, que a vegades és, primer fan una mica el de provar, experimentar i a veure com funciona i potser passa algun desastre pel mig, abans que com fem nosaltres, que volem tenir com tot preparat, anem amb cautela, és una cultura bastant més oberta a la innovació. Crec que són bastant similars en moltes coses i això no només en tecnologia, amb els Estats Units. Hi ha una cultura més de risc i d'innovació i de, bueno, provar coses noves, una mica trencar abans que anar amb cautela, que, bueno, comparteixen bastantes coses amb ells. I t'ho trobes en moltes esferes.
2: Ara que estem parlant d'escepticisme, de la manera de concebir aquest avenç tecnològic, aquí sovint li donem voltes, si parlem de tecnologia, parlem de límits, de regulació, de perills. Allà també tenen aquest...

0: aquesta percepció, aquest escepticisme, o són directament, ja, directament com comentes, que ja algú nou ho vol provar?
1: Allà són bastant de provar totes les coses noves i bueno, ficar-se en això. És veritat que un cop les proves, allà comences a veure els problemes. Però aleshores la dinàmica és diferent. Primer proves, experimentes i un cop trobes els problemes, doncs potser et regules sobre ells. Però sí que és veritat que regulen bastant. O sigui, per exemple, ells tenen van fer una nova llei de privacitat de dades, etc., que va ser quasi un calc de que hi ha a la Unió Europea. O, per exemple, ells van ser, i això és molt interessant, va ser els primers en regular tot el que són els algoritmes de les aplicacions de delivery. O sigui, si recordeu, va haver-hi un debat fa un temps
0: I
1: en què,
0: tant,
1: per
0: sí.
1: exemple, moltes d'aquestes aplicacions incentivaven els repartidors de delivery a anar ràpid, a si hi havia pluja, doncs córrer per portar la comanda el més ràpid possible, perquè hi havia uns algoritmes que ho incentivaven. Els xinesos van ser els primers en regular tot això i una mica intentar buscar la protecció del treballador davant d'aquesta situació. Però jo crec que la diferència principal amb Europa és que sí que es busca aquesta protecció de l'usuari davant de les empreses privades, però quan és protecció davant de l'Estat i privacitat davant de l'Estat és molt diferent. Aquí sí que l'Estat té accés a totes les teves dades i hi ha un munt de lleis i de prerrogatives perquè pugui accedir a elles. Aquesta és la gran diferència per mi.
2: Clar, abans deies, la societat xinesa està més oberta a la innovació, potser que la occidental, però alhora parlaves que no poden utilitzar tot l'ecosistema Google, per exemple, a la pràctica, a nivell polític, és una dictadura. A la pràctica, m'estic referint. Llavors, clar, la pregunta que em sorgeix a mi és, utilitzen tota aquesta innovació tecnològica també perquè el govern controli a la seva població? I és una falsa llibertat tecnològica la que tenen els ciutadans?
1: Bueno, clar, també s'utilitza per això. De fet, si mirem a nivell internacional, tot el tema que és càmeres de reconeixement facial, cibervigilància, la Xina va molt avançada. I, de fet, no és només a la Xina, de fet està venent a molts altres països les seves tecnologies de vigilància. Aleshores, sí que passa això. També és veritat que és interessant perquè té aquest component polític, però també té un component sociològic. Tu quan vas a la Xina et plantes enmig del carrer i en qualsevol lloc on estiguis veuràs diverses càmeres al voltant. Et pares, mires i veuràs diverses càmeres sempre. Fins i tot jo estava passant per una muntanya un dia, em vaig
2: Una
1: girar i
2: muntanya.
1: vaig veure una càmera. Aleshores, li preguntes a la gent i dius, ostres, davant d'aquesta situació
2: Clar.
1: no et sents molt vigilat, no sé què, i ells, en molts casos et diuen, bueno, és que si em dones la balança entre privacitat i
0: Ja,
1: seguretat,
0: és l'equilibri, el preu a pagar.
1: jo escullo seguretat i dius, i aquí molta gent que conec, que és jove, xinesa, que ha estudiat fora, ha viatjat a Europa, diu, bueno, a Europa teniu molta criminalitat, jo, per exemple, com a dona, quan passejo segons quines ciutats d'Europa, no em sento segura, i aquí, en canvi, sé que hi ha una càmera a qualsevol cantonada i que tothom s'ho pensarà abans de fer-me res. Aleshores, des d'un punt de vista social, i això li he preguntat a moltíssima gent, i he vist enquestes, bueno, entre les dues coses donen més pes a això. Per tant, hi ha aquesta combinació, aquesta visió social que el govern també utilitza per dur a terme una vigilància estricta de gent que es desviï políticament, si hi ha protestes socials, etc.
2: Va, anem a la part més llaminera, aquesta on em preguntem les innovacions que més t'han sorprès i que per nosaltres seria ciència-ficció, no? De només imaginar-les, perquè, recordem-ho, has anat a la Xina per feina, per tant, entenc que sí que has tingut un contacte directe amb la indústria puntera tecnològica xinesa. Ara em parles de robots i d'aquestes coses, però abans vas pujar un taxi autònom, és a dir, sense conductor.
1: Sí, ho vaig fer
2: Explica'ns com va ser la crònica,
1: i...
2: des de que vas entrar al taxi fins que va donar que ja
0: No,
2: no hi havia ningú al
0: des que ho
2: volant.
0: decideix fer-ho,
2: Clar, exacte.
0: primer comencem per aquí. Quan decideixes fer-ho?
1: Decideixo fer-ho quan arribo a Shanghai i li pregunto a la IA, de fet, a la IA xinesa vaig utilitzar
2: També tenen la
1: DeepSeek
2: seva, clar.
1: perquè les altres, clar, les altres estan vetades allà. Aleshores vaig utilitzar DeepSeek, que a més tindrà més fonts xineses, o
0: Sí.
1: sigui... Aleshores li pregunto, bueno, quines experiències així de tecnologia futurista que puc tenir a Shanghai, que estiguin a prop del centre i que pugui anar fàcilment. Em vaig llistar diverses i una d'elles va ser, vols provar els taxis autònoms de l'empresa Pony AI? I jo, sí, els vull
2: Sí,
1: provar.
0: som-hi.
1: On estan? Aleshores me'n vaig agafar el metro, vaig anar a un barri una mica, no de les afores, però que estava una mica lluny del centre de Shanghai, un barri així modern, fet en les últimes dècades, i allà, dintre d'una d'aquestes mega aplicacions que us he dit, em vaig baixar una mini aplicació, que és l'aplicació d'aquesta companyia, de Pony AI. Tu obres el mapa i et surt, bueno, un mapa de la ciutat. I allà tens diferents, en uns barris concrets de Shanghai, per tant, no és a tot Shanghai, és uns barris concrets on

0: està fent aquest test, tu tens uns punts de recollida. Aleshores dius, vale, agafaré el taxi en aquest punt de recollida i vull que em deixi en aquest altre punt de recollida.
1: Dins del mateix barri, els dos.
0: Sí, dins de la... Dins de la...

0: tu no el puguis agafar.
1: Ara entrem.
0: Perdó, és que m'avanço. No,
1: primer és quan el vaig veure. Quan vaig veure aquest taxi? Era un dia que vaig dir, és l'única tarda que tinc disponible per fer això. Era una tarda que plovia molt a Shanghai i que estava tot ennuvolat, fosc. Aleshores, me'n vaig a la parada i de cop començo a veure com una espècie de vehicles que tenen una espècie com de far a sobre, que estaven com il·luminant la carretera. I dic, bueno, suposo que deuen ser això. Les arriba un, efectivament era un d'aquests, es para davant meu i veig a l'aplicació del mòbil un missatge que diu, vols desbloquejar la porta del taxi?
2: Que bo.
1: Sí, clar, perquè no hi entri una altra persona abans que tu. Aleshores entro a dintre i veig una espècie de tablet on comencen a haver-hi missatges, hi ha un com ninotet de dibuixos animats que et comença a donar instruccions i veig que em demana uns números. Aleshores em poso a llegir a xinès, que jo el llegeixo, però tampoc el llegeixo superràpid, i acabo de xifrar que es posa els dos últims números del teu telèfon mòbil. S'activa. Aleshores el cotxe ja diu, vale, posa't el cinturó, si no, no funciona.
0: Important.
1: Tens un botó per apretar si en algun moment vols marxar perquè t'està entrant pànic o estàs nerviós o el que sigui, i es comença a posar en marxa. Comença a accelerar, aleshores el moment màgic per mi és quan ha d'avançar un altre cotxe i el volant es comença a moure sol. Sí. Allà és on dic, vale, això estic vivint la situació.
0: Sí, pren decisions, no? Pren decisions com de conductor.
1: Pren decisions i no és simplement que, bueno, és que em trobo un cotxe davant i l'esquivo, és com, veig que hi ha uns cotxes parats, un cotxe que va més lent, aleshores jo calculo que puc accelerar per un costat. Jo estic a la part de darrere, la part de davant no hi pots anar, hi ha una espècie de mampara de vidre que pots veure el que passa davant però tu no hi pots accedir, suposo perquè ningú agafi el volant i faci el burro davant. I, bueno, o sigui, he de dir que ostres, entre humans i conductors robòtics, els conductors robòtics em van convèncer bastant.
0: No insulta, no? Els altres, per exemple,
1: bueno,
0: aquest conductor.
1: I també, o sigui, era una de les conduccions més
0: sí,
1: suaus, més lleugeres, sense cap mena de frenada.
2: I de quina velocitat estem parlant? Mitjana?
1: Bé, o sigui, devia ser uns 40-50, perquè estava per zona urbana i amb altres cotxes, però plovent. Que jo també vaig dir, vale, aquest és un desto extra.
2: Hi ha aquaplaning, sí.
1: Sí, va ser un trajecte de 10 minuts que em va costar
2: també
1: un euro i pic.
2: S'ha de tenir valor, també, provar primera experiència amb un taxi automatitzat.
0: Sí, però
2: plovent.
0: Això sí que em sembla ciència ficció, perquè aquí, a Europa, estem molt lluny. Jo no sé si hi ha cap país que ja estigui...
2: Molt lluny també a nivell cultural.
1: Però el que em van dir, i això ja ho havia parlat amb altra gent, és que molts dels vehicles elèctrics actuals, per exemple, un Tesla o marques xineses, ja podrien conduir autònomament, per si sols. El problema no és tècnic ara mateix, el problema és
0: regulatori.
1: És regulatori de responsabilitat. De si tens un accident amb un cotxe autònom que tu utilitzes de manera individual i privada, si tens un accident, de qui és culpa? De l'empresa, de tu perquè no estaves atent al volant. Aleshores, molts d'aquests vehicles ara mateix el que tenen aquest sistema de conducció autònom, però alhora, els vehicles privats, vull dir, no aquests taxis, tenen una mena de sensor detector que identifica si tu estàs mirant a la carretera.
0: Ostres.
1: I estàs parant atenció, perquè no et posis a mirar el mòbil o el que sigui mentre deixes el sistema autònom. Però a nivell tècnic ja es pot fer. El tema és aquest, és més aviat aquest tema de les assegurances, regulatori, però jo no crec que estiguem tan lluny si la cosa es desencalla.
2: A nivell tecnològic potser no, però a nivell del que comentes, lleis, regularitzacions, social sobretot, també de percepció de la gent que tingui la voluntat de pujar a un taxi que sense conductor, jo trobo que potser a Àsia, que ja tenen la tecnologia tan involucrada, inculcada dins des de petits, potser és diferent a la nostra,
0: sí,
2: en aquest sentit també.
0: I quan llegeixes les dades dels accidents de trànsit, el percentatge més alt és per un error humà.
2: Exacte.
0: Per tant, si hi haguessin molts més cotxes conduïts per una intel·ligència artificial a la carretera, segur que hi haurien menys accidents, no?
2: Segur.
0: Serien més fiables perquè la tecnologia, com diu el Javier, ja hi és, no? A veure, ara parlarem de coses geopolítiques que també t'hem cridat per això. Abans, parlaves també de robots estomacant-se, vull dir, vas arribar com en un nexe d'unió entre diverses tecnològiques que oferien innovacions que per nosaltres també són rellevants i potser allà no, però aquí doncs ens impressionen.
1: Sí, allà l'empresa més famosa de robots és Unitri. De fet, segurament molta gent l'haurà vist, perquè és la típica que té uns robots humanoïdis i una espècie de gossos robots
0: que fan coses...
1: Aquest
0: és el que vam tenir al programa. Correcte.
2: Coses, en principi, poc útils.
1: Sí,
0: bueno,
2: però...
1: clar.
0: Gossos que saluden,
2: sí,
0: no? I dius,
2: sí,
0: bueno,
2: sí.
0: Però...
2: sí.
1: Clar, és la manera, o sigui, si els poses a ballar és la manera que la gent li faci gràcia i li cridi l'atenció. Però clar, o sigui, darrere d'això hi ha un rerefons, que és si cada cop que tu pots fer un ball més precís o a vegades es veuen vídeos d'una persona fotent-li una patada al robot i el robot s'incorpora, s'aixeca ràpid, o dos robots boxejant entre ells.
2: Sí.
1: Clar, tots aquests moments precisos, la,

0: gràcies que per ballar no serveixen de res, i això no t'aporta cap valor econòmic. Però si pots traduir això en aplicacions industrials, en, per exemple, que aquests robots treballin a feines molt perilloses com pot ser la mineria o en activitats com la construcció, etc., que ara mateix poden tenir grans riscos, i això ho pots robotitzar i tens uns robots prou intel·ligents per fer aquest tipus de tasques, això sí que té un gran valor econòmic. I una mica el pas extra que s'està buscant ara és el que s'anomena en anglès embodied intelligence, que traduiríem com intel·ligència encarnada, que és com connectes els robots amb la intel·ligència artificial. Com pots fer que un sistema d'intel·ligència artificial, que en principi ara mateix només aprèn a través de les dades que l'incorpora, de les dades virtuals, entre comides, que l'incorpores, també pogués, d'alguna manera, encarnant-se en un robot, absorbir dades de l'exterior, dades de l'ambient, que són dades que no estan a internet, són dades que tindria que aprendre a través del contacte amb el seu ambient. Mm. I com aquests robots podrien fer tasques en les que han d'improvisar davant de la situació, han d'aprendre com reaccionar.
1: Decisions.
0: Sí, sí, sí, sí, decisions sí. Físiques.
1: Sí, sí.
0: Que aquest és el pas que encara s'ha de desenvolupar, però que, clar, on podríem veure coses bastant impressionants en els pròxims anys.
2: És curiós perquè, a vegades, quan parlem de la Xina, i això ha passat durant molts anys, hi ha com una certa dualitat, no? Per una banda, tots tenim clar que és un dels països que més aposta per la tecnologia, no? I que més punter és en aquest sentit, però d'altra també és d'on surten molts dels productes barats que ens arriben aquí. Per tant, una mà d'obra també molt barata, un dels països més grans. Per tant, la tecnologia entenc que no està distribuïda equànimament, no? de manera igualitària per tota la població. Allà, quan visites el país, es nota aquesta diferència, aquesta dualitat econòmica entre molta tecnologia, molta economia i alhora també certa pobresa.
0: Sí que, per exemple, si vas a zones rurals, són les més pobres, però jo que també he estat a l'Índia, aquí hi ha un canvi brutal. Uh-huh. O sigui, les zones pobres, són austeres, però tenen la majoria d'infraestructures bàsiques. I de fet, jo estava a una zona rural fa 2 anys, quan vaig anar allà de vacances, i en tot moment vaig poder utilitzar l'Uber xinès. T'arribava a aquestes zones rurals i tots els Uber xinesos que t'arribaven eren vehicles elèctrics. Uh-huh. I tothom a aquestes zones rurals, per exemple, els pagaments ara els fa de manera digital també. Per tant, hi ha una tecnologia bàsica de consum que sí que s'ha extès en la majoria...
2: Està estandarditzat.
0: Sí, està la majoria de la població. El tema, jo crec que és més aquesta dualitat que dius tu, jo crec que es veu sobretot a nivell econòmic ara mateix. O sigui, tens un sector econòmic molt potent, molt avançat, que és el tecnològic, on estan havent-hi tots aquests avenços que parlàvem i que on la Xina pot competir directament amb els Estats Units, però hi ha una resta de l'economia que sobretot a partir del Covid s'ha ralentitzat molt. Cada cop més tens més gent jove que surt de la universitat i no troba feina. A nivell urbà, per exemple, ara mateix, més del 20% dels joves no tenen feina. Estan a l'atur. L'economia general està anant més lenta, està anant més ralentitzada, la gent té més por, per exemple, a consumir. Per això, moltes d'aquestes empreses tecnològiques que veiem, per exemple, de vehicles elèctrics, que ara tenen tantes ganes de vendre a Europa, etc., és perquè el mercat intern ja se'ls hi queda curt. Dintre hi ha molta competència, tens, m'invento, 30 empreses de vehicles elèctrics intentant vendre a la Xina. Allà, totes aquestes empreses, com ho fan per vendre? Pues baixant els preus, i hi ha un moment en què hi ha massa competència. Sí, tenen un problema de massa competència.
1: D'oferta.
0: I el que fan és...
1: Massa, clar, oferta.
0: Massa oferta, no suficientment demanda, i el que han de fer és vendre-ho a l'exterior. Què passa? Que en molts casos venen vehicles elèctrics que han rebut unes subvencions del govern, una política industrial, i venen a preus molt baixos aquí. I aleshores les automobilístiques europees, les Volkswagen, les alemanes, no poden competir. Aleshores, d'alguna manera, un problema intern que tenen allà de poca demanda ens acaba afectant a nosaltres. Per què? Perquè la Xina és la segona, o segons quins anys tard, és la primera economia mundial del món i és el 30% de la manufactura a nivell mundial. Mm. I això que deies de que continuen produint tecnologies una mica més de baixa gamma, és veritat que ho continuen produint i crec que ho voldran continuar produint, perquè han vist que, per exemple, als Estats Units o Europa, quan les societats s'han desindustrialitzat, què ha passat? Comença a haver-hi gent sense feina, augmenten els moviments de protesta, populistes, etc. Per tant, volen mantenir aquesta part industrial, però com ho faran si cada cop tenen menys gent? Si cada cop tenen les dones cada cop tenen menys fills? Pues una aposta és això, precisament el que parlàvem amb els robots, automatitzar tota aquesta indústria més bàsica i a partir d'aquí poder seguir competint amb la indústria de baix valor afegit, diguem-ne.
2: Està garantida, no? La mà d'obra bàsica, diguem-ne.
0: Sí, sí, sí, sí, sí.
2: Ho hem avisat, Ferran, hem dit. Sí, sí. Aquest tema és llaminer. Si parlem de tecnologia i ens encantem, al final
1: visual,
2: el temps passarà molt
1: visual,
2: ràpid.
1: També.
2: I ha passat això, Javier. Volíem parlar de geopolítica, volíem parlar dels Estats Units, d'aquesta guerra que tenen amb la Xina. Em sap greu, però hauràs de tornar, Javier. O ja veurem com ho fem. Si la setmana que ve no, d'aquí un temps. Ha estat un plaer. Javier Borràs, ho dèiem, investigador i editor del CIDOB, del Centre de Pensament Global de Barcelona. Un plaer que estiguis aquí a la brúixola d'estiu. La porta és oberta per si vols tornar i bona tarda, moltes gràcies.
0: Molt bé, un plaer igualment.
3: El cambio climático y el abandono de los usos agrarios y de la ganadería extensiva son las causas principales de los incendios en nuestro país. Mantener el bosque limpio para que no arda es tarea de todos, juntos administraciones y ciudadanos.
4: Luz Verde, Onda Cero, escucha al clima.
5: Llevas meses sin pisar el gimnasio y cuando lo haces, te pasas más tiempo frente al espejo. Y ahora querrás subir el selfie con una frase que hable sobre motivación. Sí, hoy en día se maquilla mucho la realidad. Pero en Onda Cero seguimos informando con rigor y credibilidad. Onda Cero, tu radio.
6: Tipo Directo, ¿cómo suena el seguro de coche de Línea Directa?
7: ¡Valorado!
6: Exactamente, porque es uno de los mejor valorados en España.
7: ¡En España!
6: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
2: Què t'ha semblat? Deies que tenies ganes d'aquesta secció?
1: Tenia ganes i no m'ha decebut per res, eh? Sobretot m'han fet molta gràcia algun dels memes del Mundial. De fet, m'ha fet molta il·lusió que parlés del Mundial, perquè és un tema que jo també, sí, amb el Víctor Llucià, amb el nostre company d'esport, sempre m'ha estat parlant fora de micròfons aquí a la redacció d'Onda Cero Catalunya. El Mundial és algo que jo he viscut molt i que els memes que portés de les xarxes socials fessin referència, doncs m'ha fet especial il·lusió i també he pogut conèixer alguns que desconeixia.
2: T'he vist molt posat, però... Home, en sabies uns quants dels que
1: parlava la Maria. El meu algoritme és semblant al que la Maria ha intentat buscar. Vull dir, no és el que tenia ella, però per fer aquesta secció se l'ha acabat trobant i al final hem coincidit, la Maria i jo, en un algoritme que segurament hem compartit TikTok en un moment i lloc.
2: Sí. No, això és curiós, perquè dues persones que tenen gustos diferents, en aquest cas s'han trobat per motius diferents, però amb el mateix contingut, no? Això fa bastanta gràcia. Home, i a mi ella sap que l'any passat ens va explicar diferents fanfics.
1: Sí.
2: Fanfics, però Pablo Iglesias i Pedro Sánchez, coses així molt estranyes, eh? I sabia que m'havia d'alimentar amb el que més m'agrada.
1: De fet, a mi m'ho ha comentat fora micròfons, m'ha dit el Joan, hi ha una part d'aquesta secció que l'encanta i la descobriràs quan li vegis la cara. I de fet, jo no sabia quina era, però la cara t'ha canviat.
2: No, són relats amorosos que a mi sempre m'han fet molta gràcia perquè són totalment estranys. I és curiós, perquè no esperàvem que la Maria vingués amb una secció sota el braç parlant de mundials, perquè ara ve la tertúlia esportiva.
1: Precisament, vull dir, és com si ho hagués fet a propòsit. Sí, com si ho hagués fet a propòsit, la Maria. Però no, tenim aquí fora l'estudi ja esperant-nos, tenim a l'Alessandro Marruccelli, periodista del Nacional, també tenim Òscar Ramos, periodista esportiu, i a Marcos Jiménez, que és un friqui del futbol, en el bon sentit de la paraula, i que segurament ompliran aquesta pròxima mitja hora de programa de coneixement incalculable sobre el món del futbol. I veurem quines opinions tenen sobre el que està passant a nivell de fitxatges en aquest estiu, perquè està portant molta teca, sobretot al Real Madrid.
2: Sí.
1: Dèiem
2: que passem de futbol a futbol, aquí lluny de les xarxes, aquí baixem el terreny de joc, analitzarem altes, baixes dels equips espanyols. Què necessiten cadascun? Perquè encara hi ha marge.
1: Estat d'ànims. Sobretot és molt important. El futbol és un esport que, bueno, tots els esports, que l'estat d'ànim marca, i veurem en quin estat d'ànim es troben tots els equips, perquè es marca molt això, i sobretot les dinàmiques de les incorporacions i cap on van dirigits els equips. Per exemple, el Barça, estem veient que està dirigint directament una verticalitat. Veurem què opinen els nostres tertulians.
2: Ganes de tertúlia, a més és un format que agrada molt. Tindrem l'estudi, escolta, que fa goig. Ara de moment som tu i jo, però d'aquí una estona entraran els tres tertulians i això farà goig. I faltarà un contingut més.
1: Faltarà l'última secció del dia, que ens la portarà la nostra estimada amiga Ona Falcó, periodista i divulgadora a les xarxes socials, sobre les tradicions i la cultura catalana. Sobretot, el fet de defensar el català no fa falta de manera exhaustiva, però sí que el català és una llengua que s'ha de preservar. Per tant, la nostra companya i amiga i periodista Ona Falcó doncs això ens posarà de manifest el contingut que ja fa les xarxes socials i que últimament està tenint molt d'èxit.
2: Sí, és important també fer-ho a través de les xarxes, perquè referents d'aquest tipus que parlin català cada cop n'hi ha menys. De fet, tenim molts bons creadors de contingut, però que no parlen la llengua.
1: De fet, l'Eudal abans, en la seva secció, t'ha fet menció sobre els videojocs que antigament hi havia en català.
2: Sí, és veritat.
1: Eren,
2: ínfims.
1: No hi havia. I

0: Per molts, aquesta cançó és molt més que una obra del grup austríac Opus. Als qui ens agrada el futbol ens aboca una imatge icònica. Diego Armando Maradona escalfant amb la pilota, les botes descordades i un somriure murri abans d'un partit amb el Napoli. Aquest estiu volem parlar de futbol. A banda del repàs dels mundials històrics que està fent el Víctor Llucià, cada dijous omplirem la taula de l'estudi de la Rambla 88 de tertulians per repassar les novetats del mercat de fitxatges i analitzar com arriben els equips a les seves respectives lligues nacionals. I com Maradona, ho farem amb calma i tranquil·litat, amb les botes descurades. No se'n parli més. Benvinguts a la taverna futbolística. I a la nostra taverna ja seuen els tertulians d'avui. Començo amb l'Alessandro Marrucelli, periodista esportiu al Nacional. Bona tarda, Alessandro.
1: Bona tarda.
0: D'altra banda, un altre periodista esportiu, Òscar Ramos. Òscar, què tal? Bona tarda.
2: Bona tarda, molt bé.
0: I per últim, Marco Jiménez, mestre, que ens anirà bé per si la tertúlia puja de to i hem de regular les coses, i també friki absolut de tot el futbol. Marco, què tal? Bona tarda.
3: Bona tarda.
0: Moltes gràcies per ser tots tres aquí a Onda Cero Catalunya. Tothom presentat. Ferran, si et sembla, expliquem el format.
4: Som-hi. Avui repassarem el mercat de fitxatges de Barça, Madrid, Atlético i Espanyol. Cada tertúlia s'encarregarà de repassar un equip en concret i després, doncs, la tertúlia ja estarà servida.
0: Sí, doncs això és tot pel que fa al format. No hi ha gaires normes, com veieu, per tant, expleieu-vos el que vulgueu. Comencem pel Barça, per tant, Òscar.
2: I tant.
0: Vinga, som-hi, tot teu.
2: Doncs bé, el Barça, com ja sabreu, ha realitzat dos fitxatges, de moment oficials, que són els de Gordon, Anthony Gordon i Karim Adeyemi. Encara està pendent d'anunciar el fitxatge o de fer oficial el fitxatge de Bissiu, que potser a mi de tots tres el que em fa més il·lusió pel futur que pot tenir el jugador. Els dos oficials, doncs mira, no sé ben bé què dir-te. Anthony Gordon ha fet un molt bon Mundial, sí que és veritat, però em sembla que 80 milions d'euros, que és el que ha pagat el conjunt blaugrana, potser són massa, però bueno, això evidentment el temps ho dirà. Avui s'ha fet oficial, o està pendent de fer-se oficial, el fitxatge de Gonzalo del Madrid pel Fulham, una quantitat bastant elevada. Per tant, el mercat està com està, la inflació és la que és, i suposo que el preu d'Anthony Gordon, doncs, és el que tocava.
0: Abans de començar amb el debat, sortides de moment cap amb un nom gaire gran, no?
2: No, de moment no hi ha cap sortida oficial. El Here We Go de Marc-André Ter Stegen a l'Ajax va sortir, doncs, farà un mes pràcticament per part de Fabrizio Romano. Encara no s'ha fet oficial. Estem esperant que arribi aquest dia.
4: Recordem que és per un problema financer.
0: Sí, ens ho va explicar el José aquí a la brúixola.
4: Problema de finances entre el país d'Holanda i Espanya.
0: Que no volia pagar tant, no? Perquè Holanda la vida és més cara. Bueno, no sé. No,
2: perquè
0: no.
2: Es veu que amb el salari que té Ter Stegen aquí ha de pagar un 45% d'impostos i a Holanda és un 49%. I vol que el Barça pagui aquesta diferència del 4%.
0: Ostres,
2: sí, i de moment, doncs, no ha arribat cap a
0: cap. Està aquí la lluita legal.
4: Per tant, Mitchell encara ha de disparar una miqueta per tenir Ter Stegen.
0: Tenim totes les cartes del Barça sobre la taula. Jo crec que encara queden moviments que veurem en tot aquest agost. Marco, començo per tu. Deia a l'Òscar, Anthony Gordon i Karim Adeyemi, dos jugadors que juguen en una zona del camp similar, no surt ningú, segueix Rafinha, tenim per allà Ferran, Lamin, hi ha trànsit, ha de sortir algú, tots poden conviure en aquest Barça?
3: Jo crec que sí. A més, amb la baixa de Lewandowski i també Rashford, que torna a la sessió, al final el Barça el que necessita són gent a dalt que pugui acompanyar Lamin, Rafinha, no? I sobretot Ferran, que ja veurem si acaba marxant o no. Però bueno, crec que Adeyemi i Gordon són dos jugadors que poden jugar tant d'extrems com de davanters i poden aportar-li, doncs, aquesta polivalència que necessita el Barça a dalt a vegades. I al final, gols. Jo crec que Adeyemi i Gordon no són un nou pur, però et poden fer unes bones xifres de gols i sí que penso que

0: a lo millor també ho fan en funció de que poder Ferran estar sent una mica tentat per l'Atlético o... No sé, això ja ho veurem, no? Però penso que igual arriba un altre dalt, també.
1: Faran,
0: no sé.
1: Faran minuts de punta, tu creus?
0: Jo crec que algun segur, seguríssim.
1: Clar, aquí, Alessandro, per com ho va viure el Barça, no el barcelonisme, tot plegat, era que clarament necessitava un punta, el Barça, Lewandowski marxa, una figura central que ja l'últim any no havia estat titular indiscutible. Primer, veiem el moviment d'Anthony Gordon, que costa, com deia l'Òscar, una milionada, 70 milions d'euros. Aquí ja el Barça va dir, escolta, tindrem diners, no?, per fitxar un davanter centre, i després arriba Karim Adeyemi. Bon preu, pròxim als 30, però el davanter centre no arriba.
2: Totalment, jo crec que tots els culers esperaven el fitxatge d'un davanter centre de primer nivell, gastar-se els diners en aquest davanter, però sembla ser que jo crec que no hi haurà un fitxatge en aquesta posició i tot es deu a Hansi Flick. Jo crec que l'aposta del Barça és Hansi Flick i s'està fitxant en funció al seu estil de joc i el que ell necessita, que són extrems ràpids, que treballin en línia defensiva i si hi ha baixes a l'11 titular, que es noti el menys possible, que és el que va passar la temporada passada amb Rafinha. Es lesiona Rafinha, hi ha Gordon, que potser en el mercat és el més semblant que hi ha. I Adeyemi és un perfil també molt semblant. Per tant, jo entenc que l'aposta de Deco i de Laporta és seguir l'estil de Flick, que és el que també li ha funcionat els dos últims anys.
3: Sobretot que el PSG porta dos anys guanyant la Champions sense tenir un davanter centre.
1: Sí, sí, això també és veritat. Però clar.
4: De fet, l'únic davanter centre que tenien l'ha venut per 70 milions d'euros també al Milan, que és Gonçalo Ramos. Per tant, fins i tot tenien un i s'han desfet d'ell.
1: És cert que l'èxit del PSG no és fàcil de replicar, això, això és claríssim, i necessita jugadors que estiguin enxufats. Un d'ell, Ferran, que ve de tenir una nit dolcíssima en el futbol internacional, en el Mundial. Li donem les claus de casa, en aquest sentit, al davanter centre. Ferran, què fem? El Marco també deia aquesta possible sortida a l'Atlético o PSG.
3: Per mi potser és un popular opinion, però el davanter centre titular hauria de ser Dani Olmo. Jo provaria Dani Olmo com a fals nou.
1: Ja ho ha provat algun cop?
3: Ho ha provat algun cop, a mi m'ha agradat molt. Sí, eh? Realment trobo que el Barça no rendeix igual que la selecció espanyola. No sé per què, no sé quin és el motiu realment, no sé si és un tema de sistema o de com se sent ell d'important en un lloc i a l'altre, però jo el provaria 100% de nou perquè trobo que té les característiques perfectes, ideals per ser el davanter centre titular del Barça.
1: M'agrada aquest nom que planteja l'Òscar, Marco, perquè clar, a la mitja punta també hi ha trànsit de només dos jugadors, però són dos jugadors de molt nivell. Fermín, que crec que hi ha molta confiança per part del tècnic alemany, i Dani Olmo, que també l'hem vist fer molts minuts. Sempre se li diu a Olmo el tema de les lesions. Home, l'han respectat força aquest últim any i tampoc l'hem vist brillar tant com ho fa la selecció espanyola.
0: Sí que és veritat que jo crec que amb tot aquell problema que va haver-hi que no es va poder inscriure i tal, crec que això no li va fer gaire bé al jugador i li va costar una mica adaptar-se. Però sí que també penso que aquesta opció és interessant perquè amb el fitxatge de Adeyemi i Gordon jo crec que tant Lamin, que ja l'hem vist a vegades jugant una mica més per dins, Rafinha també per dins, clar, això també pot fer que la posició d'Olmo avanci a un fals nou i pugui ocupar aquesta mitja punta Rafinha, no? O Fermín, en el cas que bueno, també al final són molt partits i Champions i tot i has de rotar. Llavors, quants més jugadors tinguis en marxa i puguis combinar-los, doncs millor. I a veure, jo crec que Hansi el que necessita és pressió intensa dalt i tots els jugadors que està fitxant són de l'estil, perquè Adeyemi correrà el que vulguis, després podrà acertar més o menys, però és un jugador que jo crec que correrà al màxim. Gordon també. I clar, tenim Fermín, Rafinha, home, doncs Lamin també pot descansar una mica, no? Se li poden donar més opcions. No ho sé, jo penso això.
1: Una cosa que a vegades és un error que comentem els periodistes i el que ens agrada al futbol és a vegades parlem de l'11 inicial, però escolta, la temporada és molt llarga, i ho deia el Marco, i jo crec que en aquest sentit sí que necessiten una referència, un punta, encara que sigui suplent, per tenir això, algú que t'entri el 70 i pugui rematar una pilota de cap.
0: Ferran.
1: Per tu és el nom,
0: Sí.
4: Bueno, de fet, Ferran marca el gol al Mundial entrant des de la banqueta. Totalment. Per tant, és un nom. Però la renovació de Ferran també està a l'aire.
1: És veritat.
4: Recordem que li queda un any de contracte. Hi ha també un problema burocràtic a nivell de...
2: Sí.
4: Amb el Manchester City.
2: Si finalment es renova, el Barça haurà de pagar 8 milions al Manchester City per una clàusula que es va firmar el 2022 quan van fitxar Ferran del City.
4: Per 8 milions. Home, 8 milions pel Barça ara mateix.
1: Sí,
4: són diners. Bueno, sempre són diners, però pel Barça en la situació que ve, després de la regla 1-1, que no sé exactament si ara mateix estem o no estem, perquè entrem i sortim.
1: No ho sabem mai.
4: Com si fos
1: no
4: una onada de calor.
1: Sí, no és així.
4: I home, també és una problemàtica. Primer s'ha de resoldre el cas Ferran per després saber si hem de fitxar un altre nou o no.
1: Sí, se m'acaba el temps amb el Barça. Us vull preguntar per una posició que també s'està parlant molt. La defensa en general, tota la línia, però central esquerrà. Des d'Íñigo, aquesta posició tampoc va

0: ser suplida per un fitxatge. Hem tingut la sort, no?, que va irrompre amb molta força Gerard Martín. Falta algú a aquesta zona, Òscar?
1: Per mi no és la prioritat, però sí que és veritat que la setmana passada, quan va sortir el rumor de Laporte, doncs mira, em va sortir un somriure a la cara, perquè trobo que seria ideal. Realment, evidentment, el context del Mundial és molt diferent al que et trobes en una temporada, sí, de 38 partits a la Lliga, més Champions, més Copa, però trobo que ha format una parella ideal amb Cubarsí, que també ens donaria aquesta part com de líder, de persona experimentada i amb galons al vestidor que tenia Íñigo Martínez, i em sembla que seria un perfil absolutament ideal pel Barça. Més enllà d'això, si no pots fitxar un Laporte per uns 12 milions, em sembla que era el que s'estava parlant, sí, jo tampoc perdria el cap i no em deixaria 60 per Bastoni ni faria cap bogeria.
0: Mm-hmm. Creus que no s'ha d'invertir aquí els diners?
1: No trobo que sigui la prioritat ara mateix.
0: Mig del camp estem servits, Alessandro?
2: Mig del camp jo crec que és la posició on el Barça pot estar més tranquil, tot i la lesió de Frenkie de Jong, que és un problema greu per mi, perquè sempre ha sigut titular amb Flick, i ara em sembla que la confiança de Flick, després de tot el que ha passat en aquest Mundial, baixarà molt. Per tant, s'haurà de veure si Gavi o Marc Bernal són els que s'acaben fent amb el lloc de titular, perquè crec que anirà entre ells dos per acompanyar Pedri. Però sí, en principi, on menys ha de mirar el mercat al Barça és al mig del camp.
0: Com deia, jo crec que queden moviments encara per explorar. Tenim més tertúlies esportives, ho podrem analitzar, però de moment canviem d'equip. Alhora, el Real Madrid, Alessandro, repasses tu altes i baixes i crec que tens més feina que l'Òscar, eh?
2: Sí, perquè ha sigut un estiu de revolució. El Madrid normal, després de 2 anys sense aixecar cap títol, amb Mourinho a la banqueta. La defensa es pot dir que és pràcticament nova, amb Konaté de central i els dos laterals, Dumfries i Marc Cucurella.
0: Titulars tots, per tu?
2: S'haurà de veure Konaté, però jo crec que en un principi Mourinho, que va fer quan va arribar, va ser: vull una defensa que sigui competent i que no sigui el de l'any passat.
0: Solvent, no?
2: Solvent, sí.
3: Dumfries i Cucurella, segur.
2: Jo crec que segur.
3: 100%.
2: Perquè Arnold no és un lateral per Mourinho. I després el fitxatge al mig del camp, a falta de Rodri, que és el gran rumor que hi ha ara mateix junt amb Diomandé, és el de Bernardo Silva, que jo crec que arribarà per fer un rol més organitzador, no tan extrem ni mitja punta com feia el City, sinó com l'última temporada en Guardiola, a la base, i ajudar, que és un altre dels grans problemes que ha tingut el Madrid les últimes 2 temporades, que no tenia un organitzador ni un jugador que pogués portar la batuta al mig del camp. Mm-hmm. Llavors, de moment, oficials són aquests 4 noms.
0: Mm-hmm. A dalt, de moment, res. Deies el nom de Diomandé, que està sonant molt. Quantitats molt altes. Marco, et miro perquè sé que és un jugador que t'agrada bastant. 100 milions? Què me'n dius?
4: És que veient com està disparat tot, al final penso que el Madrid, si vol un jugador que sigui diferencial a dalt i que pugui ser... s'està parlant que Vinícius es pot marxar, no ho sé, no sap, no? Però crec que és un jugador estil Vinícius i amb un potencial brutal. I jo crec que rodejat d'Mbappé, de Bellingham, de tota aquesta gent que té el Madrid a dalt, doncs clar, encara poden sortir més a relluir les seves virtuts. És un extrem que, clar, fa 2 anys jugava al Leganés. Estava al Leganés bé, no? Llavors,
1: De fet, fa 2 anys encara no havia ni debutat. No sé quina acadèmia dels Estats Units.
2: Va debutar contra el Bernabéu, precisament.
1: Sí, sí.
4: Llavors, clar, jo crec que igual se li queda gran al Madrid, sí, el Diomandé, encara. Jo li donaria un anyet més de tranquil·litat. Sí,
0: sí. Ho hem vist en molts fitxatges, que a més quan arribes amb la vitola de que l'equip s'ha gastat 100 milions, encara és una pressió afegida, no?
3: Li va passar amb Santuano.
1: Exacte, és el que no.
3: 80 milions i...
0: És veritat.
3: I ara diuen que...
0: 80 milions?
3: 80 milions va costar, no? Si no m'equivoco.
1: Crec que 60...
3: 60 en variables,
1: 65,
3: que
1: poden arribar... Però en prima de fitxatge i coses...
3: Arribaran a 80 i que deien que podia sortir seguit aquesta temporada, però que sembla que Mourinho ha quedat encantat amb ell, sí, en aquestes primeres setmanes d'entrenament.
4: La Fiorentina, es comentava, em sembla.
3: Fiorentina, no?
0: Clar, el fitxatge de Mastantuno que comentes és paradigmàtic i s'assemblaria una mica el que vol fer amb Diomandé, perquè la banda dreta des de Bale, diguéssim, és orfa.
2: És orfa.
0: Costa moltíssim. Rodrigo no ha acabat de funcionar en aquesta zona, sempre deien que jugava fora de posició, ara està lesionat de caguats, diria, no?
2: Sí. Vull dir
0: que
2: sí,
0: tampoc,
2: sí, sí.
0: Tampoc poden treure una bona dinerada per un jugador que jo crec que encara té potencial. Anem baixant, mig del camp. Òscar, un tema molt delicat al Real Madrid. Kroos i Modric fa temps que no hi són. Es busca un perfil que projecti a l'equip, que llanci amb pilotes els atacs. Ara ho deia l'Alessandro, el rol de Bernardo crec que serà un altre, diguéssim, però s'haurà de veure. Rodri, és aquest perfil Tchouaméni i Rodri, hi ha massa múscul allà? O com es combinarà això?
1: Jo fins ara estic força tranquil, com a aficionat del Barça, estic força tranquil amb el mercat que està fent el Madrid.
0: Sí, eh? No preocupa la defensa aquesta tan
1: renovada? No, sí, la defensa també la van renovar la temporada passada, amb Trent i amb Álvaro Carreras i tal, i mira'ls. Vull dir, aquesta gent cada any es pot anar permetent renovar posició per

0: posició i de moment no l'estan encertant. Així que estic tranquil en aquest sentit. Ara bé, si fitxen a Rodri, aquí el tema canvia. Crec que Rodri és clarament la peça que pot canviar al mig del camp i, per tant, el joc de l'equip, i sí que em començaria a posar una mica nerviós.
1: Creus que és el perfil que fa temps que busca?
0: Absolutament. Sí, sí, no, crec que no hi ha cap migcampista al món que encaixi més al Real Madrid que Rodri, que a més és merengue, per tant, és que és claríssim aquest fitxatge.
1: Clar, repassava l'Alessandro, aquí hi ha molts diners invertits, Rodri també, que rondaria els 80-90.
2: Segurament.
0: Estàvem parlant de 40-50, eh?
1: 40-50.
3: Perquè crec que li passa una situació semblant a la Ferran, no? Si no renova el contracte, hauria de marxar.
1: Clar, aquí, igualment, encara que siguin 40-50, necessiten diners i els hi han arribat aquesta mateixa tarda. Gonzalo, s'havia parlat de 70. Jo tenia moltes ganes que fossin 70 perquè fos el tema central de la tertúlia. No, finalment són 40, amb una opció molt preferencial, que sembla que Arbeloa, que encara recordi, no?, amb bon gust al Real Madrid. Operació encertada. Primer us pregunto en el cas del Real Madrid.
2: Jo crec que el Madrid vendrà un jugador a la cantera, el qual ha jugat pocs minuts, però se li han vist coses. Vendre a la Premier per 40 milions i assegurar-te una futura venda i bonificacions, sí. A mi em sembla una victòria, vamos, sí, de nivell. I després l'altre que han fet ha sigut avui també César Palacios, un jugador de la cantera que havia debutat, crec que a Arbeloa, un parell de partits, i el treuen per 10 milions.
1: 10, eh?
2: Clar, Nico Paz també han tret uns diners. O sigui, al final vas traient diners de jugadors de la cantera que amb tu potser no han sigut importants, però clar, amb això vas fent butxaca també.
0: Em sona que hi ha un tema aquí entre el propietari del Fulham i ACS, l'empresa constructora de Florentino Pérez, que potser podem tractar més endavant una altra tertúlia informant-nos millor.
1: Un nou Citigroup, no?
0: Però aquí hi ha cosetes, eh? Aquí, sí,
1: ja n'hi do, això. Sí, ara, sí, el que acabes de treure.
4: Ara, esportivament, la marxa de Gonzalo, és a dir, econòmicament no hi ha cap dubte de que és un negoci perfecte pel Real Madrid, però ara el Madrid es queda sense aquell davanter centre nou pur, no en té cap a la plantilla, i això és un perfil que Mourinho sempre té a la seva plantilla. Llavors, s'haurà de veure si es queda sense aquesta figura per entrar al minut 70 a rematar pilotes, o si també va al mercat i en busca alguna alternativa.
1: Això que dius, Alessandro, és interessant. Això vol dir que confia totalment en el binomi Vinícius-Mbappé, que tanta polseguera ha aixecat. Creieu que no es mourà? Sona l'Arsenal amb Vinícius, això res, eh?
4: Jo crec que no, i no li queda un altre perquè és decisió de dalt i són dos estrelles, que Florentino sempre vol estrelles als seus equips, i per tant el gran deute, el gran labor que tindrà Mourinho és saber encaixar-los, que de moment cap entrenador ho ha sabut fer, ni tan sols Ancelotti, un entrenador que és especialista en saber encaixar perfils que en un principi sembla que no tenen res a veure, i veurem si ho aconsegueix.
3: També la posició de Bellingham serà, sí, és una incògnita, perquè clar, Bellingham ha fet un mundial espectacular, sí, però clar, una posició en la que no juga, clar, en el Real Madrid.
4: Van de segona línia, quasi com a nou.
3: Haurem de veure Mourinho també com encaixa aquesta figura de Bellingham.
2: I com ho encaixa en Bernardo Silva, perquè jo crec sincerament que Bernardo Silva, si ve al Madrid, és per ser titular indiscutible, encara que estigui ja gran, i jo crec que és el que li donarà ordre en el mig del camp si no ve Rodri, perquè sí que és veritat que no és un mig de contenció que organitzi, però és un mig que pot jugar a banda, a mitja punta, on vulguis, i que endreça l'equip, que el fa jugar, que mola pilota, que és dinàmic, que pressiona. O sigui, jo crec que Bernardo és...
3: Clar, potser l'ideal seria Tchouaméni, Bernardo, Bellingham davant, però sempre que Bellingham accepti el rol de mitja punta.
1: I que Valverde no el
3: fiques, no? Defensivament i defensivament.
1: I Valverde no el fiques, llavors.
4: Jo, malo, Valverde.
3: Valverde el ficaria per la dreta, com a extrem.
1: Sí, sí, sens dubte. Per tancar el tema, m'he quedat amb aquesta frase de l'Òscar, que a mi també com a culer em tranquil·litza, que és que ell no pateix. Et pregunto pel primer nom que hem dit, Mourinho. Tampoc et preocupa,
0: no,
1: aquesta tornada?
0: Zero. No em preocupa gens.
1: No? No. Perquè a vegades el futbol són intangibles, eh? I tornar a aquesta època, potser...
0: I bueno, i els hi van haver amb la tornada d'Ancelotti i tal, però Mourinho el 2026, honestament, no em fa cap por. Sí que és veritat que trobo que pot ser un molt bon gestor de vestidor, que al final és el que necessita el Madrid. Al Madrid no els hi parlis de tàctica als jugadors perquè arribaran a la teva cara. Però si et saben gestionar, i Mourinho trobo que és un molt bon gestor, doncs potser, mira, fa millor temporada que l'any passat. Però no estic excessivament preocupat.
1: Alessandro, tanquem el tema Mourinho. Any complicat a la banqueta pel Madrid. Queda molt lluny. M'agradaria preguntar-vos, no sé si tenim temps, Xavi Alonso, no sé si creieu que se'ls va fer fora amb arguments de sobres, però se'ls va fer fora, va arribar a Arbeloa, no va acabar d'encaixar. Era el moviment que necessitava, un entrenador que pogués tenir un projecte consolidat i que duri anys, almenys.
4: Jo crec que és el moviment que havien de fer, sincerament. Més que res, perquè tal com van fer amb el primer Barça de Guardiola, es va fitxar Mourinho per acabar amb una hegemonia del Barça,

0: perquè aquella era molt més gran que la que ha fet el Barça de Flick, i ara Florentino torna a fer el mateix, que és portar Mourinho per intentar acabar amb aquest domini del Barça. Jo m'espero un Mourinho molt més tranquil, molt més relaxat, no aquella versió tan destroyer, però tot i així no, jo crec que a la mesura que comenci la competició s'apropi els primers clàssics.
1: Rodes de premsa també.
0: Rodes de premsa tornarà a començar.
1: Marco, t'agrada segur. Tu.
2: Jo el veig un entrenador molt Madrid i molt gestor, molt més que tàctic. Però bueno, jo crec que li pot anar bé el Madrid, sincerament. Si comença a encaixar Vinícius amb Bellingham, amb Mbappé, i que baixin també a defensar, perquè al final és que clar, si tens a Vinícius i Mbappé i agafes a Diomandé també per la banda dreta, si l'acabes fitxant, qui defensa? Al final és el que tu dius, necessites Valverde a la dreta perquè almenys aquella banda doncs treballin una mica, i per l'esquerra li tocarà Bellingham pringar un altre cop perquè Vinícius no vol baixar a defensar. Mm-hmm. Si aconsegueix Mourinho que aquesta gent comenci a baixar a defensar i s'esforci al màxim a la pressió, doncs igual el Madrid és candidat a tot un altre cop.
1: Molts canvis, però també molts dubtes, i no ens movem de la capital espanyola, ens toca parlar de l'Atlético de Madrid. Marco, t'hem presentat de moltes maneres, no ho hem fet de la que segurament més et pertoca en aquest cas, que és seguidor de l'Atlético de Madrid, i per tant t'encarregues tu a les altes i baixes.
2: Perfecte. Doncs la veritat que estic bastant content. Són tres altes i molt necessàries les tres. La primera que va arribar va ser la de Grimaldo, del Leverkusen, per 22 milions. A mi em sembla una autèntica ganga i un perfil que necessita l'Atlético a la banda esquerra, perquè sí que és veritat que Ruggeri, doncs, bueno, és jove, encara no té progressió i tal, però defensivament hem vist moltes carències amb Lamin, no? Quan...
1: Sí, sí, sí.
2: I jo crec que Grimaldo, igual, però defensivament...
3: També és cert que amb Lamin tothom té carències.
2: Sí,
3: eh?
2: Això està clar, no? Però bueno, sí que és veritat que el que us deia, Grimaldo, doncs defensivament no serà Cucurella igual, ja, però el que t'aporta ofensivament, i t'ofereix també una possibilitat, una alternativa de jugar amb tres centrals i Grimaldo de carriler, també donant-li a Llorente per la dreta, altura, i jo crec que pot ser molt, molt, molt interessant.
4: Jo crec que és el lateral que xuta millor les faltes des de Roberto Carlos,
2: A part, sí, i jo crec que...
3: Sí.
2: Mira, he agafat un dato, no? Una dada
1: de ti,
2: que he vist abans, que a les últimes tres temporades, gols més assistències, de Grimaldo han sigut 29, 16 i 28 participacions de gol. O sigui, vale, sí que és veritat que xuta les faltes, però bueno, a veure, marcar tants gols de falta tampoc és normal, no? I assistències, o sigui que és un...
3: I també compten, vull dir...
2: Clar, clar, vull dir, és un perfil per banda esquerra molt diferent al de Ruggeri i que té molt, molt, molt gol i molta arribada, que jo crec que l'Atlético necessita també per l'esquerra.
1: Ara repassem la resta de noms, però amb Grimaldo entenc que arriba per ser titular. La defensa de 3 no es mou, o això és més...
2: Jo,
1: variable.
2: Mira, ahir vam fer un amistós contra el Getafe i sí que és veritat que va jugar Hanco amb Lenormand i un noi de la cantera, i sí que és veritat que vam fer com una mica aquest 3-4-1-2, no? Jugant amb Ademola Lookman una miqueta més de punta, que jo crec que aquest és un nom per l'any que ve brutal, Lookman, sí, perquè acabarà d'explotar, jo crec, i no tant com a banda esquerra, sinó més com un jugador que entra per dins, un davanter, però sense ser, a lo millor, un punta de referència, no? Ni un extrem, sinó que es mourà per aquella zona amb total llibertat. I això li donarà molt de profunditat a Grimaldo. Si vols et comento un altre dels noms que més m'agrada a mi i més necessari crec que ha sigut el de Hullman. És un danès que és capità a l'Sporting, ja porta 3 anys allà, i ha costat 40 milions. Sí que és veritat que és una posició que potser no s'hauria d'haver reforçat si Johnny Cardoso l'any passat hagués sortit bé i no hagués sigut una mica drama com va ser l'any passat, que al final doncs, bueno, se l'ha lesionat molt, no ha agafat dinàmica i al final el que ha acabat jugant ha sigut Coque un altre any. Que Coque és boníssim, a mi m'encanta i és un mite, no? Una llegenda, però clar, ja té els seus anys, ja li
1: ha
2: costa...
1: Ha de tenir un relleu, no?
3: Dosificar.
2: I dosificar sobretot, perquè al final quan t'arribi Champions, Lliga i Copa, i hagis de jugar contra el Barça, després contra el Kitoki de la Champions, també al final necessites una miqueta aquest relleu. I Hullman crec que amb 27 anys i el que ha costat, que són 40 milions, a mi em sembla perfecte, que aportarà un equilibri brutal.
1: Però
2: jo crec que al final és una miqueta també el que s'ha de pagar per un mig que et pugui rendir immediatament, sigui titular i ja porti uns anys... Perquè al final, Hullman sí, està a l'Sporting, però està jugant Champions i està guanyant lligues a Portugal, o sigui... Que és, i és capità, és un líder, vull dir...
1: Tercer nom, m'interessa també aquest, eh?
2: Canguilli, bueno, a mi és el que menys il·lusió em fa, la veritat.
1: Silenci a la sala,
2: I més 40 milions, no sé. Bueno, sí que és veritat que és un jugador que té molta qualitat, és molt tècnic, dona molt...

0: bé l'últim passe, no? Però sí que és veritat que en un sistema com el del Xolo, no? Que parla, clar, no sé en quina posició jugarà, perquè si l'han fitxat com a relleu de Griezmann, no sé, crec que està anant junt, la veritat, o sigui, no ho sé. I això, el que més em preocupa de Canguilí és si defensarà, si serà, s'adaptarà al rol i a la posició en la que el Xolo el faci jugar, però si s'adapta i juga és un jugador que fa les coses molt bé. Es va veure amb el Mallorca, no? La connexió Canguilí-Muriqui, que era brutal, però clar, ja tenim molts perfils allà. Està Baena, està Giuliano, no? Està Almada, que espero que marxi, la veritat.
1: Baena, que aquest any en principi hauria d'explotar també com Lookman, no?
0: Clar, i jo penso que Baena sí que haurà de jugar en aquesta posició de mitja punta, no? Jo penso en un mig del camp amb Hullman, Barrios i Baena. La veritat. I Lookman a l'esquerra, a la dreta...
1: I a la davantera comptes amb Julián o no?
0: Jo, la veritat, que soc molt partidari de que quan un jugador no vol estar a un equip, ha de marxar. I en el cas de Julián està molt clar que el que vol és estar al Barça, no? Doncs que deixi la millonada que ha de deixar i adéu.
2: Sí, 100 quilos més Ferran, firmes o no?
0: Firmo, però sí. Amb sang.
2: Jo també.
1: És que Ferran a Atlético enganxa molt, eh?
2: Sí, sí.
0: Sí.
2: Jo crec que és un win-win. 100 quilos més Ferran o alguna cosa així.
1: Ferran se'n va a Marcos Llorente.
3: Sí, després de l'estiu amb l'Atlético.
4: Sí, sí, no. I ara que té més cartell, vull dir, és un gol, sí. Però té cartell i ha fet un Mundial de... Bueno, que no ha estat malament. A veure, repassava el Marco totes aquestes incorporacions. Com el veieu? Falten coses? Creieu que és un bon mercat de moment?
3: Jo, sincerament, el mercat de l'Atlético és un mercat molt difícil, sobretot perquè ha de donar relleu a Griezmann, que per mi, tot i l'edat que tenia, era sobre l'equip, jugava al voltant de Griezmann, i Canguilí se'm queda curtíssim per ser el relleu de Griezmann. Baena no me'l crec en aquest lloc, en aquest rol, i per tant, quan sonava Bernardo Silva per agafar aquest rol, sí que el veia donant un pas de líder, sent el líder de l'Atlético com Bernardo Silva, però clar, ara ja no hi ha quasi opcions per ser un jugador referència com era Griezmann, i per tant ara amb mi mateix crec que l'equip baixa molt respecte a l'any passat, sincerament.
4: Griezmann tenia una edat, crec que va fer una temporada excel·lent fent partits brutals, sí. Contra el Barça, contra molts equips, tenia alguna cosa que no tenia cap altre jugador al camp, ja no diré Atlético de Madrid, però clar, si marxa Griezmann, que ja ha marxat, i si marxa Julián, la revolució de l'Atlético és màxima. Creus que s'hauria de desfer d'un jugador, com diu el Marco, que no vol estar a l'Atlético, o se l'hauria de convèncer d'alguna manera?
2: Jo, com deia ara mateix, trobo que arribar a un acord amb el Barça de 80, 100, els que siguin milions, més Ferran Torres per Julián Álvarez, és un win-win per absolutament tothom. Ferran Torres, que jugaria en un equip on tindria moltíssims més minuts que el que té ara, que és el que busca. Julián Álvarez compliria el seu somni, com va dir a la roda, bueno, a la zona mixta del Mundial.
4: Sí, és una rara també.
2: Sí, va ser rarete, la veritat, però bueno, al final va ser el primer dels intents de marxar, i estem a l'espera de veure si en aquests propers dies arriba un segon, perquè jo trobo que ha de forçar la màquina si vol venir el Barça públicament, ha de dir que vol venir, perquè l'Atlético no, doncs es trobi entre l'espasa i la paret i hagi de vendre sí o sí. I trobo que arribar això amb un acord amb el Barça econòmic de tants milions més Ferran per Julián Álvarez és un acord on sortirà guanyant absolutament tothom.
4: Marco, ho tanquem, que se'ns tira el temps a sobre. A vegades, clar, parlem de substituir peces que se'n van. Clar, substituir Griezmann és molt difícil. Potser no cal. Busquem altres jugadors, busquem altres reforços a la zona, per exemple, defensiva, no ho sé.
0: Jo tinc uns noms que m'agrada, que he portat aquí. Vinga, i m'agradaria dir-los. Són quatre i són fetitxes. Sí que alguns són una mica rumor, però la majoria són perquè m'agraden molt a mi. El primer és el més fàcil, el Cuti.
4: Sona molt, sí.
0: Ja porta molts anys. Lateral dret, si se'n va Molina, Ràtio, del Rayo, em sembla boníssim.
4: Bomba.
0: I tampoc sortiria molt, molt car. I un altre, un parell d'un extrem hauríem de fitxar segurament, perquè al final Giuliano, bueno, és bo i la lluita, però jo crec que li falta una miqueta.
4: Competència.
0: Sí, llavors, hi ha dos, un que sona molt, que és Fernández Pardo del Lille, que vol marxar del Lille, i és belga, però espanyol també, no? Llavors, bueno, crec que l'adaptació seria fàcil. I l'altre és un que m'agrada molt del Feyenoord, que es diu Haj Musa.
4: Vinga.
0: Un argelí i molt bo. El que passa que crec que encara, doncs, necessita uns altres passos per arribar allà. I l'últim que dic, que és un davanter, se'n vagi Sorloth, Julián o no se'n vagi ningú, m'encantaria fitxar-lo, que es diu Esteban Le Paul, del Rennes. M'encanta, havia estat a l'Angers. I jo, que he vist algun partit a la Lliga Francesa del Rennes, o sigui, m'encanta. És un davanter d'àrea que la remata totes i és brutal.
2: Xolismo, no?
0: Xolismo puro y duro. O sigui que...
4: Són aquests noms que no coneixem, però si algun dia l'Atlético fa oficial algun d'aquests, bueno, llavors tornaràs aquí...

0: programa ja, ja
1: et penjarem
0: una medalleta nosaltres mateixos. Se'ns tira el temps a sobre, no hem tingut temps de repassar l'actualitat de l'Espanyol. Els hi prometem a l'audiència que la setmana que ve parlarem de les altes i baixes, a més haurà acumulat alguna més segurament,
1: segurament.
0: I parlarem de futbol internacional, Premier, ens agrada la Premier, també parlarem una mica de Bundesliga i encara en quedarà una altra tercera, que ja veurem què fem, Ferran, a veure que ens dona temps a la següent. Marco, Alessandro, Òscar, un plaer estar aquesta tarda amb vosaltres.
2: Igualment.
3: Un plaer, és
4: un plaer.
5: De dilluns a divendres fins les 10, perquè a l'estiu sempre queda alguna cosa per descobrir.
6: ¿Mi seguro de hogar por solo 150 euros? Con la Mutua tu piso estará bien cubierto. Vente a la Mutua y podrás contratar tu seguro de hogar a un precio exclusivo por solo 150 euros. Y si la renovación de tu seguro no está próxima, no te preocupes. Contrátalo ahora y no pagues nada hasta que entre en vigor. Vamos, llama ya al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
7: Bienvenidos a Amor en tiempos de Wi-Fi, el podcast de la Fundación A3Media.
8: El 80% de los chavales entre 10 y 12 años ya están redes sociales.
9: La gran mayoría de los ciberacosos viene de acosos escolares.
10: Internet ha permitido un vehículo para acceder a la pornografía.
11: No hay nada en educación, no hay nada en crianza que sea inocuo.
7: Nos vemos en el próximo capítulo de Amor en tiempos de Wi-Fi.
12: Cuando menos te lo esperas, otra vez aparecen los piojos. Filbit, tu marca de confianza contra piojos y liendres. Filbit, de Laboratorio CERN.
13: Soy Marc Márquez y para proteger mi casa, confío en Verisur.
14: Porque cuando confías en Verisur, estás confiando en un referente mundial en alarmas, con tecnología propia y exclusiva, capaz de anticiparse a las amenazas y responder en menos de 20 segundos ante el peligro, para que este verano puedas irte tranquilo de vacaciones.
13: Por eso, confío en Verisur. Cuando cada segundo cuenta, no hay nada como ser el primero.
14: Llama a Verisur al 900-272-272.
15: Verisur.
16: Buenos días, Carola.
17: Algunas familias se merecen una serie.
16: Hoy es el primer día de colegio.
18: Deja el cómic, que estamos en clase de gimnasia.
19: Oli, nietorros. ¿Te has quedado con hambre?
20: ¿Te fui un huevo?
21: No, que estamos en luna creciente y no se pueden tomar grasas ahora.
17: Padre, no hay más que uno. La serie. Esta noche a las 11, nuevos capítulos en Antena 3.
22: Temporada completa, ya disponible en A3 Player.
5: La brújula d'estiu, amb Joan Valentí.
0: Seguim fent ràdio a la sintonia d'Onda Cero Catalunya, en seguirem fent fins les 10 de la nit. La següent secció la dedicarem a un element, podríem dir, central del nostre programa, que és present durant tots els minuts de ràdio que fem, el català, la nostra llengua, Ferran.
1: Sí, perquè la llengua és el tret diferencial d'una cultura i per això avui volem endinsar-nos en ella. El fem servir correctament, el parlem bé. Quantes paraules tenim encara per descobrir? També voldrem parlar de les tradicions catalanes i d'històries que ens representen.
0: I per això avui ens acompanya al plató d'Onda Cero l'Ona Falcó, periodista i que crea contingut a les xarxes per apropar la cultura catalana i preservar-la a través d'aquest mateix mitjà. Què tal, Ona? Bona tarda, gràcies per venir.
23: Què tal? Bona tarda.
0: A veure, comencem amb una pregunta per escalfar motors abans d'endinsar-nos en la secció. Per tu, què és més important, que es parli el català o que es parli correctament?
23: Evidentment que es parli català, i més com estem ara, no? Vull dir, el pitjor català és el que no es parla, i sempre que puguem intentem parlar-lo bé, però el pitjor català és el que no es parla, definitivament.
0: I perquè la gent també et conegui una mica més, no sé si ens pot explicar el moment en què vas decidir que calia divulgar i oferir contingut a les xarxes sobre el català perquè es parli i també perquè es parli correctament, clar.
23: Va ser una barreja de coses. D'una banda, sentia que necessitava sortir de la meva zona de confort a nivell periodístic. Volia començar a sortir davant de càmera, sortir del món de la premsa i doncs, enfrontar-me una mica als micròfons, a parlar en públic també. I d'altra banda, em vaig adonar que en la meva colla d'amics, que som tots catalanoparlants, començàvem a parlar cada vegada més castellà. Vull dir que això ja era un reflex del que era la societat. I vaig dir, ja n'hi ha prou, no pot ser, he de fer alguna cosa. Llavors vaig unir totes dues coses i vaig dir, i si em creo un canal? I mira.
0: I fins avui?
23: I fins
1: avui. Et va costar molt donar aquest pas?
23: No et pensis. Simplement un dia un amic ho estàvem parlant i em va dir, tia, i per què no et crees un compte d'Instagram? Jo també ho faré i tal. I ella també ho va fer, ella parla sobre cinema i sobre llibres. I vaig dir, vinga, va, pengem un primer vídeo. Mm. I va anar molt bé. Sorprenentment ja vaig guanyar com 200-300 seguidors amb el primer vídeo i això d'alguna manera també em va alentonar a continuar.
0: Clar, aquest creixement entenc que també demostra que necessitem referents d'aquest tipus.
23: Exacte.
0: Xarxes,
23: eh? Jo crec que tothom em diu, és que Ona, el teu és extraordinari, és increïble com has crescut tant en només un any, però és que jo crec simplement que he sabut tocar una tecla que ha interpel·lat a moltíssima gent.
1: Un nicho buit.
23: Exacte, i parlar sobre llengua en el moment en el que estem actualment.
0: I tenim referents catalans a les xarxes, eh?
1: Sí, sí,
0: atenció. Tant. Però el que passa és que parlar en castellà, per la frase conegudíssima de vull arribar a més gent.
23: Que és mentida.
0: És mentida, és veritat.
23: És mentida, perquè tu Arriba a més gent, potser sí que arribes a més gent, només pel fet de que potser t'entendran. Bàsicament, el castellà té molts milions de

0: parlants més que el català. Però a dia d'avui, perquè et funcioni un canal a xarxes, és més important tenir una comunitat i gent que li interessi el teu contingut que no apareixis en el feed random de no sé qui.
1: Mm-hmm. No, i cada vegada tenim més referents en diferents disciplines.
2: Podrien ser música, per exemple.
1: Música, cinematografia, la teva amiga que ens comentaves, la mateixa Ona, també d'entreteniment. Diferents sí, sí. plataformes.
2: No, no, us asseguro que un grup de música que canti en castellà i és català li costarà més que ho faci en català. Ara mateix, eh? Això, sí. com a mínim, és una bona notícia. Doncs va, sí, seccionista presentada. Què ens portes avui, Ona? Explica'ns una mica.
0: Doncs seguint una miqueta en la línia que faig al meu canal, on parlo de cultura catalana, però també de llengua, avui us porto castellanismes que diem sovint i les seves paraules correctes en català. I com ja he dit abans, aquí no vinc a assenyalar a ningú, el pitjor català és el que no es parla, bé, però si podem...
1: Si has d'assenyalar algú, que sigui el Joan.
0: Home, com a mínim nosaltres, que som periodistes, sí que tenim una mica la responsabilitat de ser referents en aquest sentit.
1: Totalment.
0: Però escolta, qui té boca s'equivoca mm-hmm. i fem el que podem.
1: Som-hi.
0: I també, perdó, només un altre avís. També vull dir que els diferents dialectes del català hi ha castellanismes que estan acceptats, per tant, jo en el meu cas parlaré del meu dialecte, que és el català central. Així que, som-hi.
2: Molt bé.
0: Una que justament he vist avui mentre lliscava vídeos a Instagram i és avent, en el sentit d'acte, presentació... Jo us les aniré llançant i vull que vosaltres em dieu la paraula correcta en català.
2: En aquest cas, jo crec que la coneixem,
1: la
2: no?
1: La coneixem els dos, esdeveniment.
2: Però és veritat que, com treballem en un mitjà de ràdio i moltes vegades ens arriben convocatòries per avents, diguéssim, per dir-ho malament, s'utilitza molt aquesta paraula
1: sí,
2: en català.
1: És, un barbarisme,
2: és fàcil, és ràpid, no?
1: És un barbarisme que està instaurat a moltes disciplines, a la nostra, evidentment, menys en aquest cas, però sí que és cert que quan ens arriben convocatòries de diferents mitjans, a la paraula avent surt molt i ja no et comento al grup d'amics o quan algú canvia de llengua del castellà al català i intenta traduir mentalment i diu avent, exacte.
0: Crec que d'una banda és per la influència de l'anglès, també, i d'altra banda perquè dir esdeveniment doncs, és més feixuc perquè és més llarg. No?
2: Exacte, sí, sí.
0: Seguim, va. Agujetes, allò que aquest dolor muscular que sentim després d'haver fet esport.
2: Ja sona castellà, agujetes.
1: Ja
2: no?
1: sona directament.
0: Però sí, que... però tu sabries dir-me la paraula en català.
2: Jo diria agulletes.
1: Jo diria agulletes, també.
0: Ni agulletes ni tiretes. La paraula correcta és cruiximent. O adoloriment, fiblades, etc. Mm. I això no té molt a veure, però busquen expressions que s'hi puguin assimilar. A mi m'agrada molt i simplement volia dir-la, que és estar baldat, que és estar cansat.
1: Estar baldat, sí, aquesta la coneixia.
2: És la conseqüència de tenir
1: baldat,
2: cruiximents.
0: Exacte.
2: No?
1: Ho deia molt la meva àvia, estar baldat.
2: Sí, és veritat, ara que parlàveu de parlar en català amb amics, clar, el que passa en aquestes zones de confort no, és que potser et relaxes. Llavors...
0: Sí.
2: Et sap menys greu dir barbarismes, castellanismes, però clar, això també és important controlar-ho perquè al final preservar una llengua vol dir que la utilitzem correctament en tots els àmbits
1: en
2: de la nostra
1: àmbits,
2: vida.
1: Exacte. I també el que pot passar és que coincideixes amb gent castellano parlant i catalano parlant i al final aquesta relaxació també sí. et pot portar a parlar directament en castellà per una qüestió d'inconsciència totalment. I acabes normalitzant paraules que, evidentment, no són correctes en català.
2: I de les paraules que directament robem a l'anglès, què et sembla això?
0: Els anglicismes, els famosos anglicismes. Aquí sí que per mi m'hi trobaran més al peu de la batalla, com si diguéssim, no? Perquè jo puc entendre que la llengua és viva, la llengua canvia, i tu, si en el teu dia a dia parles català i castellà, ara ja m'havia liat. És normal que puguis dir algun barbarisme, que et relaxis, però a mi em fa personalment bastanta ràbia que si assumim un munt de neologismes, per què no en podem crear de nous, no? Vull dir que tota l'estona és, aquesta persona m'està fent ghosting, aquesta persona està passant de tu, i punt.
2: Ja, ja l'entenc.
1: No fa falta un terme així abstracte per dir que algú passa de tu.
2: Sí, a veure, estàvem amb agujetes, que no es pot dir ni agulletes ni tiretes, i hem de dir cruiximents o adoloriments. Seguim amb la tercera.
0: Sí, a poc a poc anem pujant una miqueta al nivell, d'acord? I relacionat també amb el cos humà. Cadera.
2: Aquí sí, eh? Maluc.
1: Aquesta la conec, sí, aquesta sí.
0: Ah, pensava que us enganxaria.
2: No, maluc, maluc, sí, maluc. Sí.
0: Efectivament és maluc i, per tant, allò que en anglès diem el hip thrust, no? Precisament a l'anglès, el gimnàs és un dels àmbits on s'utilitzen més anglicismes, aquest exercici per enfortir el gluti és elevació de maluc o elevació de pelvis.
2: Menys glamour,
0: si li vols dir.
2: Però, sí.
0: Aquest també és un tema, eh? Per què el català no és glamurós? Parlem-ne.
2: Perquè ens han ensenyat que no ho sigui, no?
0: Efectivament. És una...
1: Tot potser més infantil.
0: Per mi és una qüestió d'autoodi, és una qüestió d'autoodi.
1: La sensació a mi. A mi m'encanta el català, el parlo sempre. Però sí que té un to potser més infantil que no pas altres llengües, el qual no és dolent.
2: Sí, sí, sí. Quan es fa broma, no?, dels insults.
1: Dels insults en català, insults en castellà, insults
2: en
1: anglès.
2: Més tous.
1: El primer que fas quan vas a un altre país és aprendre un insult.
2: Però sí que potser són més elegants en català, això sí que és.
1: Els italians són els millors en aquest aspecte.
2: Val, doncs, mira, i ens ha donat la una a una altra, que és hip thrust, s'ha de dir enfortir el gluti.

0: o una elevació de maluc. La quarta, va.
1: Seguim. Despilfarrar.
0: Jo aquesta la comprava, eh? I, de fet, l'he dit.
2: De fet, jo la dic, aquesta.
1: No, jo també, no patiu.

0: No, exacte.
1: No és correcte.
2: Vinga, va, i una última. Ombrera, de les jaquetes, sí, i els vestits, no? Allò que mai saps si pot tornar a estar de moda o no, com li diríeu?
1: No, ni idea, ni idea, Ferran.
0: Ombrera.
1: Mira, segur que no?
0: No, no sabria dir-te. Ombrera.
2: Mira, és no, que justament l'altre dia ho estàvem parlant amb la meva sogra de si tornarien o no tornarien i vaig dir, això em sona que és un castellanisme. I ho he buscat perquè tampoc ho sabia. Es diu musclera.
0: Musclera.
2: Que diràs, musclera, parlant de les espatlles.
1: Sí.
2: Doncs perquè musclera no ve de múscul, sinó que ve de muscle, que en català és una paraula que també es feia servir per anomenar l'espatlla.
1: Ah.
2: O sigui, aquesta zona d'aquí al darrere.
0: Ostres.
2: També es deia...
1: Espatllera ho teníem a prop i no, es va decidir que no. Espatllera també és maco.
0: Qui ho va decidir que no, Ramon Llull?
2: No, però espatllera, no, per exemple, s'utilitza... Les típiques coses que hi ha com el gimnàs de fusta,
0: sí,
2: per penjar-s'hi...
1: Ah, ja està agafat,
2: això. És una espatllera.
0: A les escoles.
1: O d'educació física, molt bo. Això es diu espatllera, no? Perquè ens hi pengem amb les espatlles.
0: Sí, bàsicament, Joan, sí.
1: Vinga, seguim. Jo crec que moltes d'elles les hem après, perquè algunes les utilitzàvem, fins i tot. Vull dir que hem de fer feina en aquest sentit i sempre està bé, no?, doncs trobar l'opció correcta i que la puguem implementar per la que no ho és. A veure, Ona, ja que et tenim aquí, ens agradaria també no només corregir castellanismes que utilitzem durant el nostre dia a dia, sinó també conèixer paraules que sonen precioses, però que quan ens pregunten el significat potser no tenim gaire idea.
2: Sí, una mica com musclera, no?
1: Exacte. Preciós, però què vol dir?
2: No, simplement volia dir-vos que he agafat tres paraules que me les van dir tres seguidors meus. De fet, dels vídeos que més em funcionen normalment són aquells que o estic parlant d'una discriminació lingüística o aquella en què simplement agafo paraules molt genuïnes catalanes, mm-hmm, o aquelles paraules catalanes que no tenen traducció o paraules per substituir anglicismes. Això a la gent li encanta.
1: Mm-hmm.
2: I vaig, de tots els comentaris que tenia, d'un dels meus últims vídeos, vaig seleccionar-ne tres. I la primera és sipa.
1: Sipa. Sipa. Què deu ser sipa?
2: Que sona una mica francès.
0: A mi em sona una cosa que no té absolutament res a veure, segurament riureu, però em sona a sípia.
1: A sípia.
0: Però bueno, bàsicament...
1: Té a veure a nivell, sí, nivell de construcció, sí, no? De la paraula.
0: De lletres. Però, evidentment, això no. Sipa deu ser un verb, és un verb, evidentment.
1: Sipa, badar, no.
0: Sipa.
1: Badar, no. Sipa, no ho sé. No
0: dubte, potser algú relacionat amb dubte.
2: No us esteu acostant gens.
1: Escopir, escopir.
2: Va, us donaré una pista.
0: Som-hi.
2: Té a veure amb una acció relacionada amb la roba.
1: Cordar-se alguna cosa.
0: Clar, amb la roba és...
2: Va, sí, és una mica, sí, per allà, no? És cordar-se.
0: És descordar-se.
1: Digue'ns-ho, no ens facis patir més.
2: Segons el dia, que aquí diu, posar els faldars d'una camisa d'algú dins el cinturó.
1: Home,
2: és a dir, bàsicament ajustar-se la samarreta a la camisa dins dels pantalons, dins
0: del
2: cinturó.
0: Sabia ni que això tenia un verb.
2: Sí. Està en desús, però a mi em sembla més superbonic.
0: Molt bonic.
2: No sé,
1: i
2: a més,
1: molt curt per definir una acció bastant complexa.
2: Precisament, si sempre estem parlant de l'economia del llenguatge,
1: ara,
2: que bàsicament es tracta de utilitzar paraules més curtes per poder, doncs, dir més ràpid les coses, quin sentit té dir, noi, posa't la camisa dins dels pantalons, quan pots dir, sipa't, que el tens tota la camisa fora, no?
1: A més, abans que parlàvem d'anglicismes, jo crec que molts els utilitzem per això, per l'economia del llenguatge, perquè hi ha paraules que aquí en gastem tres per dir el que significa amb una en anglès.
2: Totalment.
1: Vull dir que, mira, sipa, res, amb tres lletres teniu el que vol dir això, posar-se la camisa per dins del pantaló. No ho entes bé? Sí, és això.
2: Sí.
1: A veure, anem amb la següent, a veure si tenim més sort. A veure.
2: Avellir. A mi aquesta em sembla superbonica. I us aviso que no té res a veure amb...
0: amb
2: B alta. I no té res a veure amb l'abella.
1: A caronar.
2: No, però...
0: Allí, doncs, arreglar-se, no?
1: Fer-se maco,
2: clar,
1: no?
2: Clar, però perquè...
1: Fer-se maco.
2: De vell, no?
1: De vell, no.
2: No
1: hem de jugar així, crec, aquest joc.
2: No, però té sentit que jugueu, no? Té molt de sentit que jugueu així.
0: Jo estic impartint la lògica, en aquest cas. No funciona,
1: no,
0: però...
2: Va, vinga.
1: Què vol dir avellir?
2: Segons la definició que he trobat al diccionari, és venir de grat, despertar un desig o apetit, produir una temptació. I us dic un exemple. Li avelleix tot el que veu. És a dir, li ve de gust i agrada.
0: Avellir. Sí. Preciós. Increïble.
2: És a dir, o sigui, per exemple, li avelleix tot el que veu, a dia d'avui diríem que aquesta persona té FOMO.
1: Li avelleix.
0: Té FOMO, eh?
1: Avellir. Una mica sí, no? Que és fer vell alguna cosa que vull.
2: No sé si té aquest significat, però em sembla com molt curiós.
1: La veritat és que és preciós.
0: M'avelleix.
1: Va, i la tercera, a veure si la coneixem.
2: L'última és espectacular, i és escamarlar.
0: Escamarlar. Clar, hem parlat de sípia abans,
1: escamarlar.
0: I ara toca escamarlar.
1: Escamarlar, imagino, més refinal. És a dir, sense,
2: sí, exacte,
1: accent,
2: i a
1: més refinal.
2: Com a verb.
1: Escamarlar no vol dir fer d'escamarlar, no? Deu ser...
0: Amagar-se, potser...
1: Escamarlar, relaxar-se, no? Estirar-se.

0: Tirar-se.
1: Amb l'estirar-se t'ha agradat, eh? M'ha costat.
0: A mi, quan m'aviseu, jo us dono la resposta.
1: Estirar-se, prou bé, no? Deixem aquí.
2: Som un equip.
0: Vol dir eixamplar, separar els dits de la mà o les cames.
1: Per tant, una mica pinça, no? Com l'animal.
0: Exacte, no hi ha un consens. Però l'explicació popular diu que precisament per això l'animal se li va dir escamarlar perquè obre les seves pinces.
1: És preciós, és preciós.
2: Increïble.
1: M'agrada molt perquè abans també parlaves de la teva comunitat de xarxes,
0: sí,
1: que és una mica bidireccional en aquest sentit, perquè al final el català és molt ric, no? En molts sentits, i mai en sabrem prou com perquè no puguem aprendre res més, i per tant tenir aquesta comunitat tan maca que tens on la gent també t'educa a tu en certes
0: totalment,
1: paraules.
0: Totalment,
1: totalment.
0: No? I a mi, per exemple, una de les coses que no m'agrada gaire és quan la gent diu que potser estem folcloritzant la llengua per dir 5 paraules que són boniques en català o 5 paraules que són en català oriental i 5 en català occidental. Per mi no hi ha folclorització en quan tu estàs buscant difondre tota la riquesa de la llengua. És a dir, per mi, que sóc de Barcelona, molt de Barcelona, que m'ensenyin que a Lleida hi ha una manera de dir això, o a Girona, o a les Illes Balears, a Menorca, a Mallorca, per mi és fantàstic i l'únic que faig és com engrandir el meu coneixement.
1: Però abans deies que hi ha dialectes que accepten castellanismes. És perquè els accepten, el reglament l'accepta, diguéssim.
0: O sigui, per exemple, oficials. A les Terres de l'Ebre, que estan a tocar amb el País Valencià, allà utilitzen molts més castellanismes, per exemple. No sé si heu llegit a la Maria Climent. Ella, el llibre de Gina, l'escriu en tortosí, que és com es diu el dialecte d'allà baix, i ella fa servir castellanismes i ho pren com una forma de la seva identitat.
1: Sí, és veritat que quan llegeixes llibres originals de fa molt temps, et trobes paraules que dius, ostres, això és un castellanisme, o no?
0: No, però ella és contemporània nostra, eh?
1: Ah, no, jo parlava d'altres. No la conec. No, parlava d'altres llibres.
0: No, ella, sí, sí, sí. Ella escriu ara, és escriptora.
1: I et sobta en aquest sentit, no?
0: Clar, sobte, però per ells són perfectament correctes.
1: Mira, doncs hem descobert tres sí, més, sí. Les repassem. Sipà, que vol dir posar-se la camisa per dins del pantaló. Avellir, que és tenir fomo.
0: Que et vingui de gust alguna cosa.
1: Exacte, que et vingui de gust. I escamarlar, que vol dir eixamplar-se, separar els dits de la mà o les cames. I l'Ona, a les seves xarxes, repassa paraules i curiositats de la llengua catalana, però també repassa tradicions catalanes. Per tant, acabem parlant de cultura. No? Ona? Fem-ho així?
0: Exacte. Va. De fet, em vau dir, Ona, tria una tradició, una festa catalana, i va ser com em vaig posar les mans al cap i dic, què trio? Perquè n'hi ha tantíssimes i tan xules. Però vaig decidir que us parlaria de l'última festa a la que he anat, que ha sigut fa pocs dies, que és la festa del Renaixement de Tortosa. Jo crec que tothom coneix les festes majors d'estiu, la festa de Gràcia, a les Santes de Mataró, no? Però la Festa del Renaixement és una de les recreacions històriques més importants de Catalunya. Se celebra cada any durant la segona quinzena de juliol i transforma el que és el nucli antic de la ciutat en la Tortosa del segle XV, quan era una de les ciutats més pròsperes de la Corona d'Aragó, gràcies al comerç fluvial i marítim.
1: Ve de lluny aquesta festa.
0: No ve de tan
1: no
0: lluny. És a dir, tu diries, festa de Renaixement, vol dir que realment des del Renaixement deuen estar fent-la. Però, precisament perquè us he dit que és una recreació històrica, vol dir que és una festa que és relativament moderna, que el que vol fer és recuperar, no, aquesta...
2: Les tradicions que es vivien aleshores, en aquell moment, en aquest cas a Tortosa.
0: Exacte. La festa va néixer l'any 1996, és a dir, estem parlant de fa... 30 anys clavats.
1: Sí, sí, sí.
0: Amb l'objectiu de divulgar i recuperar aquest passat renaixentista. No?
1: I si algú, diguéssim, durant aquesta festa aterrés a Tortosa, què veuria?
0: Seria cridaner? Una de les coses que més sobta i que a mi m'agrada molt és que durant aquests 4 dies la gent es vesteix d'època. És a dir, la gent del poble i la gent que visita es vesteix d'època, que no que es disfressa. Si dius allà que et disfresses, la gent t'assassina. Vale?
1: Però no és disfressar-se?
0: No et disfresses, et vesteixes.
2: Et vesteixes. Però al final és una manera diferent de dir el mateix concepte.
1: Sí, però és veritat que disfressar-se té com una connotació, no?
2: Que no deu envolar-se. Ridiculitzant, potser, o estàs imitant...
1: Sí.
2: Imitant, però clar, no és el mateix vestir-se.
1: Exacte.
2: Amb la vestimenta de l'època que disfressar-se.
0: De fet, sí, jo, per exemple, vaig i tinc una faldilleta blanca, tinc una broseta i em poso una corona de flors. És molt habitual que les dones, tot i que els homes també, portin corones de flors, no? Però hi ha gent que es compra els vestits i que no són precisament econòmics, vull dir que es compren corsers, que es compren tota una vestimenta.
1: Per resoldre aquesta qüestió de vestir-se o disfressar-se, jo crec que vestir-se al final no t'allunyes de la teva personalitat, estàs oferint una capa més del que ets, i disfressar-se busques totalment el contrari, no? Allunyar

0: Marta, i per un dia doncs, ser una altra persona. Diria, que és això.
1: Sí, totalment.
2: I sobretot el que fan és sipen.
1: Sipen.
0: Sipen molt.
1: Sipen molt, es posen molt les camises.
0: Molt elegant, molt elegant. A veure si pots introduir-ne alguna altra de les que hem après. Et poso aquest repte.
1: No, i més enllà d'això de la gent vestida, hi ha tavernes, hi ha campaments, i hi ha un munt d'espectacles i d'actuacions. Per exemple, una de les més preferides són els abanderats, que fan com una mena d'actuació llançant les banderes a l'aire. És espectacular veure-ho. I també, més enllà dels abanderats de Tortosa, que per mi són els millors, després hi ha, venen abanderats d'altres països, com per exemple d'Itàlia.
2: Expressament per aquesta festa?
1: Expressament per aquesta festa. De fet, molta de la gent que participa en els espectacles itinerants són gent d'altres països que venen expressament. Carai, sí, vull dir que és una festa realment important.
0: Gran, sí, important. Sí, sí, sí, sí, sí. Inclús a nivell internacional, no?
2: Vull doncs dir, jo la desconeixia, la veritat, totalment. Que he de ser sincer.
1: Jo us animo a anar-hi. Ara aquesta tant ja ha sigut, però l'any que ve... Sí.
0: Però clar, llavors t'has de vestir tu també d'època, perquè si no quedes una mica com...
1: Que si no hi vas no passa res, eh? Però...
0: Com un turista, no?
1: Jo, exacte.
2: Però et miren com un turista. Només et falta la càmera de fotos penjant i ja està.
0: Sí, sí, i música i dansa i tot això.
1: Sí, de fet, només simplement volia com...
0: Sí, sí, sí, fem un recés,
1: no,
0: fem un recés.
1: És que m'acaba de venir una cosa al cap, simplement vull anomenar que un dels més emblemàtics és la taverna d'Enrico, que és una obra on hi ha dansa, música... a més, estàs assegut com amb bales de palla, quan estàs...
0: Oh,
1: exacte, és tot com molt...
0: Molt autèntic.
2: Molt autèntic, sí, sí.
1: I et donen vi i et donen baldanes, que són com una mena de botifarra negra amb arròs dintre, és molt típic d'allà. Vull dir que estàs realment com si estiguessis en una taverna de veritat. I per mi és fantàstica, molt divertida, perquè a més hi ha situacions molt, molt còmiques amb la convivència dels àrabs, jueus i cristians d'aquella època, no?
2: Suposo que deu ser la típica festa que està tota Tortosa esperant que arribi aquesta setmana, aquest
1: sí,
2: dia, per
1: sí,
2: volcar-se de ple.
1: Després, perdona que t'he tallat, al setembre hi ha les festes de la Cinta, que sí que seria com la festa major, com poden ser aquí les festes de la Mercè, però la festa del Renaixement, allà és com a la que li tenen més, més estima.
0: Segurament la gent que s'escolta han quedat abellits per aquesta festa.
2: Bé, Joan.
1: Sí, els hi pot venir de gust, sí.
0: Els hi pot venir de gust. El que passa és que justament acaba d'acabar perquè va ser la primera quinzena de juliol. Haurem d'esperar un any més, però bé, així ja poden començar a planificar l'estiu per reservar-se aquesta primera quinzena per visitar la Festa del Renaixement de Tortosa. No la coneixies, eh?
2: Ferran, jo no la coneixia, de fet, m'ha cridat l'atenció, sobretot el fet de... no disfressar-se, sinó vestir-se de l'època, i sobretot a mi el que més m'agrada és quan veus aquest cas Tortosa, que està tota la ciutat volcada en una festa, una festivitat, en aquest cas la del Renaixement, sí, sí, perquè genera com molta il·lusió dins de la mateixa ciutat i fa que tots els veïns i veïnes durant aquest període, en aquest cas setmana, si no m'equivoco, que dura la festa, s'uneixen, sobretot per recrear una festa del Renaixement, i és molt bonic això, segur.
1: Sí, només un últim apunt, i és que en general no es posa música moderna, sinó que tot el que sona són gralles i música d'època, i això és divertidíssim, perquè tu estàs amb els teus amics ballant música renaixentista, passant-te la bota de vi i saltant, i és molt divertit i una experiència molt diferent al que probablement estem acostumats. Sí,
2: sí. Joc de trons.
0: Exacte, com un parèntesi, no?, que rememora temps antics. Escolta, doncs hem après molt, Ferran, i també a tots els que ens estan escoltant, crec que hem après molt amb l'Ona Falcó, i em quedo amb la frase que deies, l'important és parlar català. Fer-ho correctament ja arribarà, però l'important és parlar, i per tant donem les gràcies també per tota la tasca que fas a través de les
2: tot,
0: xarxes.
2: Sobretot no jutjar.
0: Exacte.
2: No jutjar i als nouvinguts donar-li l'oportunitat.
0: Ona, moltes gràcies.
1: A vosaltres. Bona nit.
3: Ofertas límite en El Corte Inglés. Hasta un 20% de descuento en una selección de smartphones de marcas como Samsung, Xiaomi, Motorola y Oppo. Son las ofertas límite. Solo 4 días, del 30 de julio al 2 de agosto. En tienda web y app del Corte Inglés.
4: Los fines de semana siempre traen cosas buenas, y más en verano. Por eso con Repsol, los fines de semana del 17 de julio al 30 de agosto, ahorras el doble de saldo en tus repostajes, hasta 45 céntimos litro. Porque si tienes la luz, el gas y más energías contratadas con nosotros, ahorras hasta 40 céntimos litro. Y si además pagas tus repostajes con la tarjeta Wallet, sumas 5 céntimos litro más de saldo adicional a tu ahorro. Más información en Repsol.es. Repsol, con toda la energía.
0: Mira, ja hem acabat parlant de tradicions catalanes, ara que s'acosta el moment de tancar la setmana, de començar el cap de setmana, encara queda una mica, queda un dia, aquí serem al peu del canó, però ja podeu agafar idees per si no sabeu on passar aquest cap de setmana aquí a Catalunya. Nosaltres, com deia, tornem demà de 7 de la tarda a 10 de la nit. Cap sorpresa, per fer-vos una tarda de divendres el millor possible. Vinga, fins demà, adeu, adeu.
5: Son las 10, las 9 en Canarias.
6: Noticias. Noticias en Onda.

0: tarde más con Alicia Eras.
1: Onda Cero Barcelona, la ràdio que t'escolta.
2: Per actualitzar l'equipament i la tecnologia de la teva empresa, el millor és llogar. Així podràs utilitzar els recursos de tresoreria en d'altres àrees importants del teu negoci i estar actualitzat i renovar-te sense preocupar-te de perdre la liquidesa de la teva empresa. Recorda, lloga el teu equipament i tecnologia. Informa-te'n a grenke.es.
3: Barcelona no se visita, se vive. Y hay un lugar donde lleva viviendo mucho tiempo. Fonda España, donde la historia se degusta. En el Hotel España, junto al Liceu, cocina bajo la dirección de Martín Berasategui. Reserva en el 93 22 009 22 o en la web de Fonda España.
4: La previsió del temps a Onda Cero Catalunya.
5: Bona nit. Demà divendres a Catalunya baixaran lleugerament les temperatures, però continuaran altes a gran part de l'interior, podent arribar als 40 graus a zones de Lleida. Els termòmetres marcaran 38 graus a Lleida, 37 a Girona, 32 graus a Barcelona i 31 a Tarragona. Predominarà el sol i el cel poc ennuvolat amb núvols baixos. Durant la tarda es formaran núvols d'evolució diurna i no es descarten ruixats i tempestes al Pirineu. Podran ser localment forts i amb calamarsa. Bufarà vent de component sud i no es descarta l'entrada de calitja o pols en suspensió. Fortes ratxes de vent durant la tarda acompanyen les tempestes. Les temperatures mínimes seran de 24 graus a Tarragona, 23 a Barcelona, 22 graus a Lleida i 20 a Girona. És una informació d'AEMET.
4: L'actualitat de Catalunya
6: sempre va amb tu.
4: Entra a onda0.es
6: barra Catalunya.
4: Posa't al dia del que passa a prop teu. I també perquè escoltis els teus programes preferits a la carta. onda0.es barra Catalunya.
7: No. Son 120,47. Efectivo, tarjeta.
8: ¿Pero no tenía una rebaja del 50%?
7: No, solo en artículos seleccionados. ¿Quiere bolsa?
9: Si eres de los que solo escuchan lo que quieren, escucha Onda Cero. Lo que quieres, cuando quieres y donde quieres. En la web, en la app o en nuestras redes sociales. Onda Cero, tu radio.

0: Ara comença Nits de Ràdio amb David Cervelló.
1: Molt bona nit a tothom, sigueu benvingudes i benvinguts a una edició d'estiu de Nits de Ràdio. Ja sabeu que quan estem allò preparant la nova temporada us deixem amb el millor del que ha donat de si l'actual. Grans moments, grans col·laboradors, grans entrevistats i entrevistades que podem compartir des d'ara i fins a les 6 a Onda Cero Catalunya. Fem Nits de Ràdio d'estiu.

0: És evident que a l'ésser humà li interessa aprendre, volem saber, volem conèixer, i ens agraden els reptes, i ens agrada poder avançar i respondre a preguntes que ens han preocupat, que ens han encuriosit al llarg de tota la humanitat. I sembla mentida que encara avui dia hi hagin preguntes que, per respondre, doncs quasi millor que amb una frase, puguem fer servir quasi un llibre. I és que hi ha llibres que ens ajuden molt en tot això. I una d'elles és si volem parlar de la consciència. I és que parlem del llibre El espejo de la imaginación. Què és la consciència? El trobeu a Ariel, ja està escrit per Ignacio Morgado. Ignacio, gràcies per passar pel programa.
1: Un plaer i un honor estar amb el

0: nostre programa, David.
1: Ignacio, ja comença el llibre, ja l'inicies parlant que per entendre de la dificultat de respondre a aquesta pregunta, com que és la consciència, ja parles d'un repte, d'una aposta. A vegades la humanitat avança, això ens fa mandra, el cervell li fa mandra fer moltes coses, no? Perquè ho veu com un desgast energètic, però clar, si de cop i volta diuen va, que ens hi juguem, a veure qui troba solució a determinats aspectes, una mica de sujeta amb el cubata, doncs en aquest cas és com avança la humanitat, i parles d'una aposta precisament per aprendre què és la consciència.
0: Sí, sí, sí. Bueno, és l'aposta que van fer un neurocientífic i un filòsof fa més de 25 anys a Nova York en una d'aquestes reunions de l'Associació Científica per la Consciència. Hi havia el neurocientífic Christopher Koff, a qui he tingut l'honor de conèixer perquè he estat treballant un temps en el seu laboratori fent un any sabàtic, i el filòsof David Chalmers, no? Filòsof i neurocientífic van fer una aposta. El filòsof deia que trigaria molt en conèixer què és la consciència i com el cervell la fa possible. I el neurocientífic deia que no, que en 25 anys ja ho sabríem. Mm-hmm. Doncs bé, han passat els 25 anys i fins i tot una mica més, sí. I encara no ho sabem, no ho sabem. Però mira, te diré una cosa, David. Christopher Koff és un individu molt especial, no? Uh-huh. El que l'ha conegut és un alemany instal·lat en la neurociència nord-americana. Uh-huh. Ja no està en Pasadena, que era quan jo el vaig conèixer, ara està en Seattle, en un institut especial en el que ell treballa això de la consciència, no? I és un tipus tan potent, o si vol fins i tot prepotent, que jo crec que segur que li està tornant a repetir l'aposta al filòsof per altres 25 anys, no?
1: Molt bé, molt bé.
0: I de Christopher Koff t'he de dir que s'escapa, fins on m'expliquen els meus espies, sí. S'escapa alguna vegada a Barcelona a veure les òperes del Liceu, sobretot si són de Wagner, però ell, com a bon alemany, ell té ganes de veure
1: aquestes que òperes. Són curtetes, aquestes que apenes duren 4 hores.
0: El meu pare,
1: que era crític d'obres, sempre comentava l'anècdota de dir, i a vostè li agraden les obres de Wagner? Diu, home, les primeres 4 hores potser sí, després ja se'n fa una mica llarg. Doncs era una mica això. Doncs això demostra que és un repte apassionant, el de poder desxifrar. I a mi m'agrada molt, des del principi, l'Ignacio ens posa una paradoxa, un exemple, que crec que ajuda molt a com a mínim, que entenguem la dificultat de poder-ho explicar, no? I és l'exercici de si entre dues persones, entre dos homes, entre dos cossos, féssim un trasplantament de cervell l'un a l'altre. Clar, qui seria qui? Seguirien sent la mateixa persona? Estaria en un cos estrany al cervell o al cos? És apassionant això, Ignacio.
0: Sí, sí, sí. En realitat, si féssim això, el que estaríem fent és un trasplant realment de cos.
1: Clar.
0: M'entens? No un trasplant de cervell. Uh-huh. La persona va en el cervell. Allà, clar, on estigui el cervell, està la persona.
1: Sí.
0: El que passa és que, clar, fent un trasplant d'aquesta mena, que avui per avui és absolutament impossible, no? Uh-huh. Al cervell trasplantat li resultaria tremendament estrany sentir-se en un cos que no és el seu.
1: Clar.
0: Seria una experiència realment com a màgica, no?
1: Sí.
0: I bueno, però això ens demostra que nosaltres som, per sobre de tot, el nostre cervell i la ment que aquest cervell crea. Això som nosaltres, cadascú de nosaltres.
1: Mm-hmm. Per això en el llibre parla de que no ens plantejaríem, doncs podríem dir, bueno, què és respirar, no? I bueno, podríem dir, bueno, doncs és agafar l'oxigen, etcètera, sí, però on? Pulmons, no? Doncs és una mica això, al final el cervell és el cervell.
0: Sí, sí, sí, exactament. I de vegades en què fa el cervell? Bueno, doncs el cervell fa, per així dir-ho, la ment, però la ment no és una cosa que el cervell crea i que la va deixant caure pel camí, no? El cervell és, o sigui, la ment és el cervell en acció,
1: clar.
0: Igual que el moviment és la roda en acció, però el moviment no és una cosa que fa la roda i la va deixant caure per el camí quan va rodant, no? És algo que va absolutament intrínsecament lligat a la roda i el seu moviment, que és exactament un estat de la roda.
1: Exactament. Clar, això ajuda a comprendre, i a mi una de les preguntes que, no només en aquest llibre, sinó en anteriors de l'Ignacio, ja es reflexa, que és el fet de això que es diu de si el

0: servei, doncs, té percepcions estranyes pel fet de que Ignasi has explicat molts cops que una mateixa imatge, no? O sigui, per exemple, una muntanya, sí. No? Dues persones sí. Estan mirant a la muntanya i perceben coses diferents, encara que la muntanya sigui la mateixa, però cada servei està construint. Això no vol dir que enganyi, això vol dir que interpreta, no?
1: Exactament, això és molt important, perquè mira, la consciència és un fenomen subjectiu. Uh-huh. La meva consciència és meva, només meva.
0: Clar.
1: La teva és teva. Jo no puc entrar en la teva consciència i tu no pots entrar en la meva. Això és tan així que, fixa't, jo podria ser un robot sense consciència, perfecte, que se comporta exactament igual que un ésser conscient, i tu podries estar parlant amb un robot sense adonar-te de que no parles amb una persona conscient com tu.
0: Clar.
1: De fet, si jo interpreto que tu ets una persona conscient i tu interpretes que jo ho soc, és perquè tu i jo ens comportem de tal manera que l'altre és la manera exactament que espera que ens comportem.
0: Totalment.
1: I és per això que sabem que els altres també tenen consciència com a nosaltres. Mm. Però no podem entrar mai en una altra consciència que no sigui la nostra pròpia.
0: Se m'acut un exemple, Ignacio, que seria si parléssim nosaltres els dos i jo parlés ara amb accent alemany, en castellà, sí. En català però amb accent alemany, i l'Ignacio en català però amb accent francès, no sí. Podríem arribar a saber si tu realment ets francès i jo alemany, no? Perquè, pues... clar, tindríem aquestes dificultats, no? Dir, sí, ens imaginem, hi han certs elements que em fan pensar que és alemany, però clar, no ho podré arribar a saber, no?
1: La seguretat plena no la podem clar. Tenir de moltes coses mai. De fet, la percepció que tenim del món és una percepció particular que fa el cervell, no? El món no és exactament com lo veiem. Mm-hmm. Fora de nosaltres no hi ha llum, no hi ha colors. És el cervell el que, agafant la matèria, l'energia que hi ha fora de nosaltres, crea la llum, els colors, els olors, el sabor. Vull dir, el cervell és una fàbrica d'il·lusions.
0: Totalment.
1: Però són il·lusions pràctiques i bones, perquè, clar, és molt més maco percebre el món en colors i visualment, que no percebre-ho, que no sabem siquiera com seria, com a partícules energètiques i molècules sí, sí. I tal. Això seria una cosa, no mos lo imaginem siquiera, però
0: sí,
1: no,
0: sí.
1: No seria tan bonic com això que fa el cervell, aquesta màgia, aquesta il·lusió que crea el cervell, de que fora de nosaltres hi ha tot això que sentim perceptivament.
0: És fantàstic. I quan l'Ignacio parla d'això, no? dels exemples de que seria d'un robot, per exemple, a mi sempre em ve el cap, el personatge de Star Trek The Next Generation, el Data, que era un androide, que era un robot, sí. Però que era tan evolucionat, era el més evolucionat, que la seva fixació, això també és una mica del Mago de Oz, no? La seva fixació era ser el més humà possible. I clar, aquí entraven molts factors en joc. Hi havia com estava programat, però també estava les experiències que estava vivint i tot allò que veia de com reaccionaven. Per exemple, la seva gran dificultat era que no sabia quan riure d'un acudit, no? I això és fantàstic,
1: exactament.
0: No?
1: Sí. Clar, és que podem arribar a fer éssers robòtics quasi perfectes, però fins al dia que no aconseguéssim crear consciència en un ingeni artificial, difícilment podem tenir un ingeni que tingui la capacitat flexible que té el nostre cervell humà per adaptar-se i entendre situacions completament diferents que moltes vegades ni siquiera són percebudes anteriorment. Situacions inèdites. El cervell humà té aquesta gran flexibilitat gràcies a la consciència que li permet valorar inclús coses noves que no s'han vist mai.
0: Mm-hmm.
1: Un robot, un ingeni artificial, fins a on arribem avui dia, lo té tot programat. Si tu vols, milions i milions de dades, d'informacions, però a la que se li presenta una informació que ja no està prevista en aquests milions i milions de dades que té inscrites en el seu sistema, aquí ja patinaria. Mentre que el cervell humà sempre té una capacitat perceptiva, flexible, que li permet valorar fins i tot el que resulta absolutament inèdit i nou.
0: Uh-huh. Estem parlant del llibre L'espejo de la imaginació, però aquí també en això que ens estava explicant l'Ignacio, hi ha molt de el que en podríem dir la intuïció, no? Allò que és difícil d'explicar, que té que veure amb l'experiència, però que al final és el que ens pot diferenciar, no? Almenys al dia d'avui, de la intel·ligència artificial.
1: Sí, hauríem de deixar que la gent que pensa que la intuïció és aigua que cau del cel i que ells tenen una gran intuïció haurien, no,

0: haurien dels científics de treure-li aquesta visió del seu cap, no? Perquè això és bonic, és romàntic. Sí. Jo sóc una persona intuïtiva i moltes coses les sé per intuïció. Mm-hmm. Però, clar, un científic no únicament ha de parlar de que algo t'arriba de nou, sinó com t'arriba i per què t'arriba, no?
1: Clar, clar.
0: I, clar, i els científics entenem que la intuïció moltes vegades no és més que la recomposició que el cervell fa de manera moltíssimes vegades automàticament i inconscientment de la informació que ja li va arribant. El cervell construeix informació, David, i la construeix sobretot quan dormim.
1: Aquí, això volia preguntar, el tema del somni que es tracta en el llibre, que em sembla apassionant, no? És un món apassionant.
0: És al·lucinant, sí. És al·lucinant tot el que passa en el cervell quan dormim. Podem pensar que el més important de dormir és descansar, i certament descansem, i al dormir descansem encara més que quan simplement el cos està reposant. Però és que durant el son el cervell reprocessa la informació que ha adquirit durant la vigília, durant el dia.
1: Sí, sí,
0: per exemple,
1: sí.
0: la memòria consistent, la que dura, la que triga, la que aguanta en el temps, aquesta se forma durant el son, dormint. Si no dormissin després de tenir certes experiències d'aprenentatge, se'ns oblidaria ràpidament el que hem après.
1: És apassionant. Jo et puc explicar una anècdota personal, Ignacio, que no sé quan va passar, però devia ser en els últims mesos, que, clar, que jo sempre estic intentant fer alguna mica d'humor, d'ajuntar paraules, de fer una mica de xascarrillo, que es diu, doncs estava en un somni, no recordo què era, perquè això no sóc capaç de recordar-ho, però recordo que allò que et despertes i recordes quatre coses del que t'ha passat en el somni, i que havia fet dos jocs de paraules i que un m'havia fet gràcia i l'altre no. És a dir, un havia funcionat i l'altre acudit no havia funcionat. És apassionant
0: crea,
1: no?
0: Tremendament interessant, sí, tremendament interessant, sí. Fixa't, David, que hi ha grans descobriments de la història que s'han arribat a tenir clar definitivament durant el sol, no? Wow. Dmitri Mendeleev, el creador de la taula periòdica dels elements químics, una nit se va despertar, ja dic, enmig del son, i va dir, ja està, ja lo tinc, ja sé com organitzar els elements químics perquè tot estigui ben lligat i sigui coherent. Clar, podríem pensar, és que li ha caigut del cel la informació mentre dormia? No, és que portava mesos i mesos i mesos donant-li volta als elements químics.
1: Sí.
0: I durant el son, el propi cervell va fer una reorganització d'aquesta informació i va donar-li les pautes perquè l'acabés de polir i de lligar tota la informació i de crear la taula periòdica dels elements químics.
1: És apassionant. Apassionant. Absolutament.
0: I escolta, tu que és un home jove...
1: Ja no tant, per la veu, sí, Ignacio, però no tant.
0: Però te'n recordes de les Beatles, o jo? Perquè jo ja no m'atreveixo a dir-li, a parlar-li de Beatles als joves perquè no tenen ni idea. Ja.
1: Sí, home, sí.
0: Bueno, pues John Lennon i tal també va dir que alguna de les seves millors composicions se li van acabar d'acudir durant el son.
1: Sí, sí, sí.
0: Però després de portar dies donant-li al piano o a la guitarra acordes i acordes i acordes, intentant lligar les peces, i al final va ser la son la que va aconseguir lligar tot el que l'havia introduït durant la vigília en el seu cervell.
1: És apassionant, perquè jo que també practico l'esport de l'atletisme, doncs a mi hi ha molts cops que idees, que coses que no acabes d'allò, de cop i volta, mentre estàs treballant no et surt, surto a córrer, porto una estona, el cervell està rebent molt de... Bueno, la sang, l'oxigen va per tot arreu, va d'allò, i pum, se t'arriba. És a dir que el cervell va treballant, es va organitzant, no? És com m'imagino com un disc dur, ara ja no, perquè ara són diferents els discs durs, però els discs durs d'abans es desfragmentaven, perquè repartien malament la informació.
0: Me'n recordo.
1: I d'abans teníem...
0: Això forma part de la història.
1: Exacte.
0: La joventut no sap res d'això.
1: Exactament, d'abans hi havia una opció que era desfragmentar el disco, que el que feia era aquells bocinets de coses que ha anat omplint, doncs mira, els fiquem juntets que els trobem més fàcil, no? Doncs el cervell deu anar defragmentant d'alguna manera, no? Mentre es dormim,
0: mira, etcètera. Mira, te diré una cosa molt interessant. El cervell és com un processador en paral·lel. És a dir, diferents parts del cervell poden estar processant de manera inconscient diferents coses alhora.
1: Que bo.
0: Alhora, en paral·lel. Però la consciència, el processament conscient, és en sèrie. Mm-hmm. No pot processar més d'una cosa alhora.
1: Clar.
0: Si vols processar una cosa diferent, has de deixar de pensar en el que estaves pensant i passar en aquesta altra cosa. O sigui, el treball de les neurones inconscient és

0: un processament en paral·lel. El treball conscient de les neurones és un processament en sèrie, només una cosa a la vegada. No podem tenir en la consciència a la vegada més d'una cosa. Probablement la que tenim pot ser una cosa complexa, que, té molts elements, no? Però més d'una cosa alhora, no. No, de fet, quan en la feina, tu en la teva com a periodista, jo en la meva com a científic, se'ns agolpen moltes coses alhora, això ens crea un estrès tremendo, sí, perquè la consciència només processa una a la vegada, sí, no més d'una.
1: I per això, Ignacio, va bé tenir una llibreteta al costat amb un boli per anar apuntant, per després.
0: Tu encara potser no la necessites del tot, però jo ja a la meva edat, si no apunto, és que ja ni intento recordar.
1: M'agrada molt això de ni intento recordar. Per què perdre esforç i portar-se una desil·lusió? No, més val anotar-ho i així segur que no.
0: Exactament, sí, anoto i ja sé que les pèrdues de capacitat de memòria que jo puc tenir a la meva edat són bastant normals, no?
1: Justificables.
0: Per això sempre li dic a la gent, molta gent de la meva edat i més jove, i bastant més jove, 50 anys, me diu, Ignacio, que estic perdent molta memòria i tal, això no serà que estic començant a tenir Alzheimer? Dic, mira, oblida't d'això. És normalíssim que a partir dels 50 anys no tinguéssim la capacitat de recordar i de memoritzar i d'aprendre que teníem quan érem més joves.
1: Sí, sí.
0: Però te diré dues coses. Primero, la capacitat d'aprendre, encara que sigui més lentament, sí, o utilitzant recursos, sí, diferents, se manté durant tota la vida. Total. Durant tota la vida, fins i tot quan som molt grans.
1: Total.
0: I el oblidar coses no sempre és tan dolent com pensem, m'entens?
1: Perquè és una discriminació, no? Una discriminació d'allò que no és important, no? Possiblement.
0: Exactament. Sí. I saps quin és l'element discriminatiu més important que tenim? L'emoció.
1: L'emoció.
0: Tot allò que ens emociona, positiva o negativament, positiva o negativament, perquè algun col·lega meu ha arribat a dir solo s'aprende aquello que se ama.
1: Val,
0: mentira. Muchas vegades aprens millor el que no amas.
1: Sí.
0: Per el cuento que te tiene, podríem dir, m'entens?
1: I és normal que el cervell hagi treballat així, perquè, escolta, al principi, quan no teníem dialecte o no teníem llibres, etc, tu posaves la mà al foc i si et cremaves, carai, ja te'n recordaves que no havies de...
0: No la tornaves a posar.
1: Aquí està, i amb els bolets al·lucinògens ja no t'explico.
0: Vull dir que... Pues mira, ara estem en època, no? Sembla que sí.
1: Això es veu que va tornant. Estem parlant del llibre L'Espejo de la Imaginació, on trobareu moltíssim... Jo és d'aquests llibres que us he de reconèixer. N'hi ha alguns que dius, bueno, vaig llegint un trosset. Aquest m'havia de frenar, cosa que és important en un llibre. Una última pregunta, perquè descobriu moltíssimes més coses que hi ha en el llibre, però hi ha una que sí que és clau, que m'agradaria que l'Ignacio ens expliqui per saber també què trobarem en el llibre, que és el concepte de autoconsciència. Com la podríem definir?
0: Pues mira, l'autoconsciència és la capacitat que tenim, fins on podem demostrar-ho, només als humans, als éssers humans.
1: Uh-huh.
0: És la capacitat de donar-te compte de que et dones compte. És la capacitat de pensar que penses. És la capacitat de pensar sobre els teus propis pensaments. M'entens? És una capacitat, diguem-ne, tipus nines russes, te'n recordes?
1: Sí.
0: Una dintre d'una altra.
1: Les matriosques, no?
0: Exactament, les matriosques. Jo puc estar pensant ara en algo i parar-me i dir, ostres, penso en aquest algo perquè tinc la capacitat de pensar.
1: Mm.
0: Penso que penso.
1: Sí,
0: I aquesta capacitat de pensar, que pot, a més, extrapolar-se a les matriusques, no?
1: Sí, sí.
0: Jo puc pensar que penso, que penso, que penso, o sigui, puc fer una cadena de pensaments enllaçat, que són autoconsciència, que és capaç de fer-la el cervell. Repeteixo que només s'ha pogut demostrar en els humans.
1: Hi
0: ha alguns científics que creuen que els bonobos, que són els micos més avançats,
1: sí,
0: o també els dofins, o fins i tot els elefants, tenen aquesta capacitat. Per què? Perquè es reconeixen amb ells mateixos en un mirall. Però és que, David, és que això és cert, poden reconèixer amb ells mateixos, però és que això no demostra que tinguin autoconsciència.
1: Falta
0: un pas més enllà que encara no l'hem pogut donar.
1: I possiblement, Ignacio, va molt relacionat aquest nivell d'autoconsciència, d'existència, amb el que necessitem una justificació per dir com pot ser que això s'acabi, no? Quan hi ha la mort, no? Per exemple. És a dir, perquè com que ens tenim consciència de la nostra existència, de la nostra manera de ser, etc., única, com pot ser que això s'acabi i

0: no hi hagi res més, oi? Que ha d'haver una relació aquí.
1: Pues mira, David, estàs tocant una peça clau del meu llibre, perquè jo m'atreveixo en aquest llibre a fer una hipòtesi, i repeteixo, és una hipòtesi molt atrevida, molt atrevida. Potser hi haurà qui no estigui d'acord, però a mi realment aquesta hipòtesi me llena, m'omple, perquè crec que és important. I la hipòtesi és la següent. El fet de no saber què és la consciència i com el cervell la crea té valor adaptatiu. Per què? Perquè al sentir la consciència com algo que ens escapa, algo diferent a nosaltres mateixos, algo psicològic, fora de lo material, estrany, volàtil, això ens fa pensar el que tu dius, que hi ha altra cosa més enllà de nosaltres mateixos i que pot haver una altra cosa el dia que morim, també. I clar, això per una persona que viu en l'opulència del primer món, poc importa si ja està visquent bé en aquest món, però i la gent que viu en situacions de pobresa, de misèria, de guerra, d'humiliació, de tot això, l'únic que els manté vius en aquesta gent moltes vegades són les creences sobrenaturals. Llavors, la hipòtesi meva és que els misteris de la consciència serveixen, funcionen com un mecanisme adaptatiu de l'evolució que fa que la gent pugui tenir creences sobrenaturals que ajuden a sobreviure particularment en situacions de dificultat, en situacions de pobresa, de misèria, de guerres, de dolor, de malalties, etc. Juga un paper important perquè la gent no acabi, que sé jo, suïcidant-se pensa que no hi ha més que el que hi ha en aquest món, i el que hi ha en aquest món és tot això de misèria.
0: És el que el hope, no? L'esperança, no? En aquest cas l'esperança, doncs alguna cosa millor.
1: Absolutament, David. Doncs... el hope és... té molt sentit.
0: Absolut.
1: La nostra vida.
0: Doncs, no, si jo l'estic gaudint així com no l'heu de gaudir vosaltres, El espejo de la imaginación, què és la consciència? Escrit per l'Ignacio Morgado i que el trobeu, Ariel. Ignacio, un plaer, com sempre, escoltar-te. Fins la propera.
1: Pues felicitat per el teu programa, David, i moltíssimes gràcies per comptar amb mi. És tot un honor.
2: A Onda Cero Catalunya posem música a les matinades.

0: Estàs escoltant Nits de Ràdio amb David Cervelló.
1: Vais a ver cómo nos vamos a reír, a divertir.
2: Ojo, ojo.
3: Por mi hija, mato.
4: Oídos tots, eh?
0: Celebrities.
5: I una setmana més entra per la porta de les celebrities, perquè és la persona que va mirant per tota la història de la televisió, s'ho està mirant tot en tots els tiempos, vull dir, mirant mil i un reportatges i tot per portar-nos les estrelles que han format part de, que en la nostra vida, és que t'estava imaginant, saps allò com a les pel·lícules que et van passant fotogrames per tot arreu i vas mirant i aquí, una mica com Minority Report, però a el grandíssim Robert Calvo!
6: Gràcies!
5: Sí, senyor!
6: Ai, per favor, quina rebuda! És que mai em reben així a cap lloc on vaig.
5: Escolta,
6: a cap lloc.
5: Hem d'hiperventilar una mica, perquè al final això dona molt d'oxigen, dona molta...
6: Sí, sí.
5: Escolta, a mi m'encanta, l'altre dia em va passar, anava a una competició a Mollet i...
6: Bueno, escolta, m'hem de dir que estàs triomfant a la teva especialitat, que és la marxa.
5: Anem fent, i una de les persones que organitzava la

0: Brand, diu, jo t'escucho toda, t'escucho per les noches. Dic, la il·lusió que em fa aquestes coses, saber que hi ha gent que vull dir que ens reconeix, que ens segueix i que li fem companyia. Això és el més important.
1: Quina meravella tenir gent tan agraïda a l'altra banda de la ràdio i que ens segueix amb tanta dedicació i amb tant d'amor i que, a més, li animem les matinades o l'acompanyem sota el coixí del llit on té aquell transistor, amb aquell auricular, on ens escolta.
0: Sí, senyor, és important.
1: Escolta'm.
0: Tenir elements en comú que ens uneixen com a tribu.
1: Estem a 29 d'octubre.
0: Sí.
1: Estem a les portes de la Castanyada, David.
0: Sí, sí.
1: O, altrament conegut, per aquells que adopten més les tradicions nord-americanes o anglosaxones, estem a les portes de Halloween.
0: Sí, senyor. Sí,
1: però senyor. Ja saps que jo sempre he estat molt defensor de la Castanyada, de la festivitat de Tots Sants.
0: Sí.
1: I en aquest país, si hi ha una cosa que no pot fallar en aquests dies de Tots Sants,
0: sí,
1: és allò que diu... vaig intentar-ho fer com ho feia l'home al qual ara escoltarem.
0: Val.
1: Ara t'explicaré la connexió de tot plegat.
0: Sí.
1: Allò que deia... No es cierto, ángel de amor, que en esta apartada orilla más pura la luna brilla y se respira mejor. Esta aura que vaga llena de los sencillos olores de las campesinas flores, que brota esa orilla amena, esa agua limpia y serena que atraviesa sin temor la barca del pescador, que espera cantando al día. ¿No es cierto, paloma mía, que están respirando amor? Bé, això...
0: Home! Escolta! Quina barbaritat! Oh!
1: Bueno,
0: estava el públic dient, ostres, s'han quedat, diu, carai, que avui, escolta, avui el Calvo ens està fent aquí una representació que ja vaig atando cabos, que diu el clàssic.
1: Clar, això és el Don Juan Tenorio, sí, de José Zorrilla, que seguia dient allò de esa armonía que el viento recoge entre esos millares de floridos olivares que agitan con manso aliento ese dulcísimo acento que trina el ruiseñor de sus copas morador, llamando al cercano día. No es verdad, gacela mía,
0: carai,
1: que están respirando amor. Bé, això ho deia,
0: bonic,
1: ho recitava així, a Estudio 1 de Televisió Espanyola, aquest home al qual ara escoltarem i que tenia una de les millors veus d'aquest país, Paco Rabal, que no és la celebrity que avui convidem.
0: Val,
1: bueno. És una altra que ara presentarem. Escolta.
0: Comencem.
2: No es cierto, ángel de amor, que en esta apartada orilla más pura la luna brilla y se respira mejor. Este aura que vaga llena de los sencillos olores de las campesinas flores que brota esa orilla amena, ese agua limpia y serena que atraviesa sin temor la barca del pescador que espera cantando el día. No es cierto,
0: paloma mía,
2: paloma mía, que están respirando amor.
1: Clar, no és el mateix que ho faci jo que ho faci Paco Rabal.
0: No, i mira que ho has fet bé, eh? El que passa és que, això era espectacular, tu.
1: Això era espectacular. Avui, la celebrity que convidem a aquesta secció, no l'hem de convidar, ella ve perquè ella vol. Perquè, a més, segueix viva en els nostres cors i en els nostres esperits i en la nostra vida. Avui, la celebrity no és Paco Rabal. És la que era la seva companya en aquest Estudi 1, que és Conxita Velasco, David. Avui, Conxa Velasco és la nostra celebrity d'aquest nits de ràdio i porto aquest Don Juan Tenorio perquè és la primera aparició de Conxita Velasco a Televisió Espanyola. Estic parlant dels anys 70, Estudio 1, blanc i negre, televisió en blanc i negre.
0: Sí, sí.
1: Quan en aquest país no hi havia més que un canal de televisió.
0: Sí, senyor.
1: Ella era Doña Inés. Doña Inés que responia així, presa d'amor, boja d'amor, folla d'amor, a Don Juan Tenorio.
3: Callad, por Dios, oh Don Juan, que no podré resistir mucho tiempo sin morir tan nunca sentido afán. Acallad por compasión, que oyéndoos me parece que mi cerebro enloquece y se arde mi corazón. Me habéis dado a beber un filtro infernal sin duda que a rendiros os ayuda la virtud de la mujer. Tal vez poseéis, don Juan, un misterioso amuleto que a vos me atrae en secreto como irresistible imán.
1: Bé, això era l'any 1966, no havien arribat als 70 encara.
0: Imagina't.
1: Però és que als 70 ella va fer molts d'Estudio 1. Marea Baja, Una muchachita de Valladolid, Las brujas de Salem, al 73, Quiere usted juzgar con mí, al 72. Bé, van ser moltes les aparicions en aquell estudi.

0: Estudio 1, que era teatre a la televisió.
1: Sí, sí, sí, sí.
0: Conxita Velasco començava així una carrera que ja l'havia portat al teatre, al cinema, però que a la televisió encara no havia fet incursions. Ja als anys 80, l'any del meu naixement, 1984, Conxita Velasco, ja era Concha Velasco,
2: sí,
0: es va convertir en Teresa de Jesús.
3: Creí que ya no venía, tío.
4: Me he entretenido hablando con tu padre. ¿Has cenado bien?
3: Bien. Ni siquiera se ha terminado el caldo.
4: Pues tiene mejor cara.
3: Tengo que dar mucha guerra todavía.
4: Me voy a quedar un rato. Pero no sueñes que vamos a estar hablando hasta las tantas como la otra vez.
3: No, no, eso ni pensarlo. A ver, ¿qué libro es ese?
4: Es para ti. Un recuerdo de tu tío. Cuando estés mejor lo lees. ¿Recuerdas? Hace 5 años.
3: Ay, tío. ¿Sabe lo que fueron para mí las lecturas de entonces? Si pudiera tenerle a mi lado cada vez que me desaliento.
0: Quina meravella que Concha Velasco recreés la vida d'aquesta monja, de la dona que va donar peu a les carmelites descalces, Teresa de Jesús, Santa Teresa de Jesús, que va ser aquesta sèrie que va interpretar aquesta santa espanyola i que va obrir el camí a la televisió a Conchita Velasco, que després de ser monja es va convertir en cabaretera, per dir-ho d'alguna manera, perquè l'any 1985, un any després d'aquella sèrie, va aparèixer a l'espai La Comèdia Musical Espanyola. Allà va cantar Revista, que era el que es portava en aquell moment, sí, així.

0: corazón.
1: I a mi em sembla, David, que podem, podem parlar obertament, vaja, ningú crec que discrepi d'això, de la més completa artista que hem tingut en aquest país, m'atreveixo a dir, en el darrer segle.
2: Moltíssim,
1: perquè
2: sí.
1: Conchita Velasco, Concha Velasco, va fer de tot. Cinema, televisió, ràdio, teatre, evidentment, va cantar, va ballar, va ser la showgirl d'aquest país, quan no hi havia showgirls en aquest país, va ser vedet, va ser de tot. Concha Velasco va ser de tot, presentadora de televisió, que ara descobrirem tot allò que va presentar a la televisió. Als anys 80 ho petava Televisió Espanyola amb les sèries i amb aquests programes de comèdia musical espanyola. Fins i tot va arribar a presentar gales de Nochevieja a Televisió Espanyola als anys 84, 85 i 86. I en aquella dècada es va consolidar com la gran artista completa espanyola, aquesta dona, Concha Velasco, que, com tothom sap, és una institució a la seva ciutat, a Valladolid, on, vaja, on l'adoraven i l'adoren, perquè per mi segueix viva Concha Velasco.
2: I tant que sí.
1: És una persona que em segueix emocionant a dia d'avui. Concepción Velasco Barona, que ens va deixar ara fa 2 anys. El 2 de desembre farà 2 anys que ens va deixar. Va ser l'artista més completa que per mi ha tingut aquest país i, com et deia, als anys 80 es va consolidar Televisió Espanyola i després, als anys 90, quan van arribar les privades, Concha Velasco va ser temptada per les direccions d'aquelles dues televisions que van néixer, Telecinco i Antena 3, i primer va arribar a Telecinco. Però abans d'arribar a Telecinco va fer un dels seus números més espectaculars a l'1-2-3 de Televisió Espanyola. Corria l'any 1985 i Mayra Gómez-Quem la presentava així.
3: En el espectáculo de Concha Velasco hay un número que también, bueno, pues se les puede adjudicar a ellos, porque ellos también, como ella un día, tal vez habrán dicho eso de mamá, quiero ser artista.
1: I aquest és el gran tema, David, de Concha Velasco, eh?
2: I tant.
4: En el espejo de mi habitación flotaba una chiquilla en camisón. En vez de preocuparse de jugar,

0: Como en Hollywood, me hartaba de cantar y de bailar o de ensayar la escena del sofá. Me ponía zapatos de tacón, me plantaba en las trenzas una flor, me pintaba los labios de carmín y buscaba el valor para decir.
1: Y ahora veía yo la...
0: Mamá, quiero ser artista. Protagonista.
2: És impossible que els nostres i les nostres oients no estiguin movent el cap cap una banda i l'altra de...
3: Totalment, com estem fent nosaltres ara mateix.
2: Cap una banda i cap a l'altra, eh?
3: Com si baixéssim una escala com la que, en aquesta escena que estem escoltant, baixava la Concha Velasco, el Chicho li va posar una escala molt llarga, eh? Mm. I ella baixava i es posava unes boes, com diu la cançó, i es posava uns lluentons i una disfressa, i se sentia artista. Ella se sentia tan artista que un dia li va cantar això a la seva mare: mamà, quiero ser artista. I ho va aconseguir, de ser artista. Com et deia, als anys 90 es va consolidar com a gran showgirl de la televisió quan a Telecinco li van dedicar un programa que es deia, de fet, Querida Concha.

0: Querida Concha va ser el gran programa, el gran boulevard de la televisió que va presentar Concha Velasco a Telecinco. Allà també va presentar altres programes com Queridos Padres. Mm. Això era en els anys 90, a l'inici dels anys 90, quan les privades van arribar en aquest país.
1: Fixa't després... en una cosa que m'interessa molt, perquè ens fa viatjar a tots en el temps.
0: Sí.
1: Tothom que tingui més de... això, de...
0: sobretot, 40 anys.
1: Jo et diria 40 anys, sí, et diria 40 anys, pot entendre que era diferent el diumenge a la tarda.
0: I tant, i tant.
1: El diumenge a la tarda, després de dinar, cadascú doncs, a casa els avis, les àvies, els família, el que sigui, o amb uns amics, amb una colla d'amics, el que sigui, era de fer sobretaula i televisió. Sí, és a dir, d'estar davant del televisor com a generador del contingut, i tots era el mateix contingut. Per tant, es compartia aquell moment, es podia triar, ja es començava a triar Telecinco, no? Antena 3, Televisió Espanyola, TV3, però es compartia, no? I es feia la tertúlia, la sobretaula, no? Ara... cadascú fa la seva ja durant el dinar. O sigui, ja cadascú està mirant una cosa diferent o està dinant una cosa diferent o estan a llocs diferents, no? És a dir, que el diumenge a la tarda era molt interessant televisivament parlant.
0: Era més interessant encara, sens dubte.
1: Sens dubte, sens dubte. I
0: després d'aquest Querida Concha, Concha Velasco va passar a Antena 3 a presentar un programa, no sé si te'n recordaràs, que tenia un indicatiu, una careta que deia "Encantada de la vida". Que es deia així, Encantada de la vida.
1: Sí.
0: Que el va presentar entre els anys 1993 i 1994, per després, en aquella mateixa cadena, a l'any 1998 va començar a fer ficció televisiva. Mm-hmm. T'explicaré una cosa que ella ha explicat que potser molta gent no sap, que és que Antonio Mercero li va oferir ser la farmacèutica de Farmàcia de Guàrdia, quan Antena 3 va començar a fer Farmàcia de Guàrdia, i ella li va dir, tu te crees que un artista como yo, de mi nivel, va a estar todo el día apareciendo en televisión con una bata blanca detrás de un mostrador, no me voy a rebajar a eso, esto no va a tener éxito. I després, fixa't l'èxit que va tenir, i ella admet que no va ser intel·ligent en aquella decisió. Mm-hmm. En altres sí, ara ho explicarem.
1: Bé,
0: en 1998, ella va formar part de l'elenc de Compañeros.
2: No te fallaré, somos compañeros siempre.
3: Oye, César, ¿por qué no nos lees a todos eso tan divertido?
4: No, que no es nada.
3: ¿Quieres que lo lea yo o lo lees tú?
4: Léelo. La hierba no es adictiva. Muchos de los que la fuman aseguran que aumenta el apetito y tonifica el organismo.
3: A ver, déjame eso. Yonki. ¿Alguien sabe quién es el autor?
0: A mí me pasa una cosa con estas escenas de Compañeros, que sí. Es que yo creo que en aquel momento grandes artistas como ella van trancando

aquella època, Concha Velasco va fer moltes sèries partint d'aquest paper d'Aurora Valcárcel a motivos personales. A mi em va encantar aquella sèrie. I ja

0: Para una vez que viene a España Madonna, mamá, yo me pongo de todo. De todo. Es una artista completa.
1: ¡Qué maravilla! ¡Qué agilidad! ¿Viste hasta dónde
2: levantar? Y aquella serie no va acabar de triomfar en aquest país.
3: En una època on era molt més difícil que una cosa no triomfés. És a dir, on per poca la veiés, la veia molta gent.
2: Sí.
3: És a dir, ara és molt difícil aconseguir un èxit, però en aquell moment era pràcticament garantia d'èxit tenir tota la publicitat, que tothom s'enterava que farien aquella sèrie, però clar, era tan bona l'original que és molt difícil fer una adaptació. Una cosa és que tu no hagis vist l'original, no?
2: Però en aquell moment, aquest capítol que estem escoltant, sí, que es deia Nos han robado, el sí, van veure 4.073.000 espectadors.
3: Imagina't.
2: Un 22% de quota de pantalla.
3: Sí, sí,
2: la sèrie
3: sí,
2: va anar baixant fins al 12,8. 2.497.000 espectadors. Però vull dir, per no haver estat un èxit de l'època, ara mateix seria un exitazo.
3: No, absolutament. És a dir, no estava mal feta. Estava ben feta. El que passa és que, clar, no generava l'interès, doncs, que... Perquè tens massa presents... A més, per mi hi havia un error lògic, vull dir, que és comprensible, que és que, doncs, crec recordar que la Rose es deia Rosa, o sí, la sí, Dorothy Dorotea, o jo què sé, aquest tipus de coses que dius, no, és que no són els mateixos personatges, perquè la idiosincràsia que tenen els personatges originals ja tenen una... Són els tens tan clars que les comparacions, en aquest cas, doncs, són odioses,
2: sí,
3: i no feien justícia al bon treball de quatre grandíssimes,
2: grandíssimes
3: actrius.
2: Grandíssimes, és que tu pares quatre, a pensar, les quatre. Alicia Armida, Lola Herrera, Carmen Maura i Concha Velasco aconseguir aquest avenc?
3: Espectacular.
2: O sigui, és espectacular.
3: Fent qualsevol altra cosa hauria sigut brutal, però
2: sí, sí,
3: va haver aquest problema que no va... I normalment les adaptacions de sèries nord-americanes no han acabat de funcionar, sí, perquè sí, sobretot si has vist, com dèiem, l'original.
2: L'original.
3: Si et sembla, fem una mini pausa i acabem de rematar aquest homenatge merescudíssim a la nostra celebrity de capçalera, com va ser la grandíssima artista a qui estem fent homenatge avui. Fins ara mateix.
4: A Onda Cero Catalunya, la música de les nits.

0: Estàs escoltant Nits de Ràdio amb David Cervelló.
1: Vais a ver cómo nos vamos a reír, a divertir.
2: No, no, si ens estem rient molt i ens estem divertint moltíssim avui amb en Robert Calvo, a les Celebrities, fent homenatge a Concha Velasco. A Conchita Velasco, eh? Home, que diria...
3: M'acabo de recordar de quan era Conchita Velasco, sí? I cantava allò de Las chicas de la Cruz Roja, que en Madrid han florecido.
2: Que devia ser molt jove, llavors, eh?
3: Doncs sí, vull dir, no sé quants anys hauria de tenir.
2: Menys
3: però...
2: 12, perquè mare meva, o sigui, és impressionant. Quina... En cine barrio, oi, Conchita Velasco.
3: Bueno, és que ara, per cert, s'estan celebrant 30 anys de cine de barrio.

0: Barrio, sí, sí.
1: I avui vull fer un homenatge a aquests 30 anys de Cine de Barrio. Cine de Barrio que va posar moltes vegades aquesta pel·lícula, Les xiques de la Cruz Roja. És que m'encanta aquesta cançó de Les xiques de la Cruz Roja, que diu 10.000 muchachas bonitas que en Madrid han florecido y van por calles y plazas, reparten banderas, sonríen y cantan. I els diu Les xiques de la Cruz Roja, novias de la primavera.
0: Quina maravilla.
1: Abrieron sus corazones cantando, cantando y encuentran amores.
0: Quina maravilla. Villa de Cancel.

0: Bueno, en fin.
1: Qué maravilla con Juancho y Bastián aquí tocando.
0: 30 anys de fira de barrio que també va presentar Concha Velasco, a la qual va precedir Carmen Sevilla. Aquest és el moment en el qual agafa el relleu Concha Velasco.
2: Hola, soy Concha Velasco, actriz, tengo 71 años y he pasado el casting de presentadora de cine de barrio por la edad, naturalmente. Carmen, ¿puedo pasar?
3: ¡Ay, mi vida!
2: Gracias por haber venido.
3: ¡Ay, cariño mío!
2: Este primer día. Estoy muy nerviosa, Carmen.
3: Qué nerviosa, si eres, sí. Eres la más divina del mundo de cine de barrio. Mi
2: gracias.
3: Vida.
2: Te agradezco muchísimo que me des la alternativa, Carmen. Me das la alternativa y tu bendición, las dos cosas.
3: La alternativa, mi bendición con mi Cristo, que Dios te bendiga y que esté muchos años, mi amor.
1: Quina maravilla.
0: Fixa't que
1: quina
0: aquí nostalgia, explico una cosa, que és que en aquest moment Carmen Sevilla l'aparten perquè ja començava a donar senyals del seu deteriorament cognitiu. I quan a Concha Velasco la relleva a Alaska, també Concha Velasco comença a donar senyals de que ja no hauria d'aparèixer a la pantalla. Els seus fills, molt intel·ligentment van decidir apartar-la de la pantalla quan ja era millor no recordar Concha Velasco, o recordar Concha Velasco
1: Com
0: tot el esplendor, no?
1: Sí, t'entenc.
0: Jo, en aquest final d'aquesta secció d'avui, que m'has permès...
1: que ha estat recordar, brutal, meravellós.
0: Sí, recordar aquesta persona a la qual admiro tantíssim, a la que vaig poder conèixer, besar, abraçar, i que a més em va tractar... Et diré una cosa, les persones més grans són les més humils.
1: Sí.
0: A la manera en la qual em va tractar i es va comportar en l'estudi de la ràdio, la Concha Velasco, molt poca gent, t'atreveixo a dir que, comptades amb els dits d'una mà, es comporten. N'he vist de molt petits, de personatges, que es comporten com a dèspotes. I Concha Velasco ho va donar tot. I vull acabar amb el moment, m'emociono, en el qual Concha Velasco, l'entrevista que li vaig fer... es va, una dona que anava amb bastó, que gairebé no podia caminar i que anava del braç del seu mànager o del seu assistent, es va aixecar bastó en mà va posar a cantar, escolta-la, a cantar i a ballar així.
4: No te quieres esperar. Yeah, yeah, que te quiero de verdad. Yeah, yeah, yeah, yeah. Porque ya estoy venirme de rodillas. Un poquito de amor, pero no te lo daré. Yeah, yeah, porque no te quiero ver. Yeah, yeah, yeah, yeah.
2: Canción protesta.
4: Porque tú no haces caso ni te apiadas de mi pobre corazón.
1: ¿Quién no me ha quedado ella?
4: Búscate una chica, yeah, yeah, que tenga mucho ritmo y que cante en inglés. Con el pelo alborotado y las medias de color. Una chica yeye, una chica yeye, que te comprenda como yo.
2: Me vas a dejar la fónica y tengo función,
1: Doncs anava a dir una cosa. Que bé mantenia l'oïda i l'afinació.
0: Absolutament. Afinava, tenia
1: clamava la veu.
0: Els seus inicis. Concha, Conchita, com li vulguin dir, Velasco, Concepción, Velasco, Barona... és la gran estrella que avui hem portat a les celebrities, que m'emociona sempre i a la que porto al meu cor com a personalitat, que he tingut el privilegi, el dia que me'n vagi d'aquest món, tindré el privilegi d'haver conegut persones com ella i com tu, David.
1: Mira, jo et dic una cosa, Robert. Jo, no sabem mai quant de temps estarem en aquesta vida, en aquesta santa casa, etc. Però... mentre tinguem el Nits de Ràdio i tingui la sort i l'honor de tenir-te el programa, cada any farem un homenatge a Concha Velasco perquè em sembla absolutament impagable,
0: per favor,
1: imprescindible, i sempre trobo matisos nous a les anècdotes, a com cantava, a la vitalitat d'aquesta persona. Has dit una cosa que estic molt, molt d'acord, que és que hi ha gent molt, molt gran, amb molt de talent, que és immensament humana. Hem de ser més humans. I em venia molt al cap el que l'Emilio Aragón, el pare Miliki,
0: una altra persona que m'emociona moltíssim.
1: Absolutament. Un dia hem de fer
0: un dia li farem un telèlitis al Miliki.
1: Sí, perquè recordo perfectament que el seu fill explicava, diu mi padre, quan entrava en televisió espanyola, en qualsevol lloc on treballava, s'aprenia els noms de tothom, del que posava els enxufes, del que fixava els cables, el so, el no sé què, se'ls sabia tots, perquè era el seu homenatge a dir-los que sense ells, ell no podia...
0: Deixa'm que et digui una cosa.
1: No podia fer la seva feina, si no.
0: Sense voler parlar de mi, però el dia que vaig fer un especial a La Brúixola, programa que presentava, tenia l'honor de presentar fa molts anys, a La Brúixola, dedicat a Miliki i al món del circ, crec que no hem rebut mai tants missatges com aquella tarda. Aquella tarda, el WhatsApp del programa es va desbordar de persones que recorden Miliki com algú de la família, algú que els emociona. Segurament també recordaran a Concha Velasco com a tal.
1: Absolutament. Així que...
0: Deixa'm que acabi dient-te. No és cierto, Ángel de Amor, David Cervelló, que en esta apartada orilla de nits de ràdio, más pura la luna brilla y se respira mejor. Este aura que vaga llena de los soncillos olores de las campesinas flores, que brota esa orilla amena, esa agua limpia y serena que atraviesa sin temor la barca del pescador, que espera cantando el día que pronto llegará. ¿No es cierto, paloma mía, Cervelló, que están respirando amor? Gràcies per aquest amor, David.
1: Gràcies a tu. Aquest aplaudiment per tu, per la Concha, pel Miliki i per tothom. Gràcies. Visca el talent.
0: Adéu.
5: Onda Cero Catalunya, la teva ràdio.

0: No hi ha dubte que una part importantíssima on la nostra societat s'ha de poder sostenir és en l'escola. L'escola és el que fomenta, el que educa, el que dona camí, el que dona eines als que han de ser el futur del nostre país, de la nostra societat, dels nostres veïns, no? Per tant, és importantíssima. No podem donar-li tota la responsabilitat a fer una millor societat a l'escola, però sí que li hem de donar les eines i les possibilitats perquè ens puguin ajudar, que sigui aquest vehicle comú. Després, a les nostres cases, doncs, hem d'educar amb valors, hem d'educar, doncs, amb respecte, amb totes aquestes coses que formen part de la personalitat, perquè després en aquesta escola aprenguin, doncs, a socialitzar, aprenguin els coneixements i aprenguin a poder fer una societat millor. Per tant, tot allò que puguem escoltar dels professionals ens pot ajudar a entendre què necessita i com hauria de ser aquesta escola. I vaig poder tenir l'ocasió amb el meu canal de YouTube de poder entrevistar a Mario Izkovic, i avui us volia portar el més essencial d'aquesta conversa, perquè crec que tenim moltes incerteses, no? El futur és molt incert, però precisament això poden ser oportunitats si sabem encaminar i sabem potenciar, si sabem tocar les tecles correctes. I per això li preguntàvem al Mario què era aquesta, allò que ell li diu educar en lo incierto, no? Educar en aquello que no sabemos lo que va a llegar, pero que potencia a nuestros jóvenes. Y eso nos deja.
1: Vivimos efectivamente en un mundo de una incertidumbre absoluta, ¿no?
0: Total.
1: Sigmund Bauman hablaba de la modernidad líquida, ¿no? Y donde es muy difícil coger las cosas con la mano, saber qué va a pasar, ¿no? Y pensemos cómo esto, las consecuencias que esto tiene en el mundo del trabajo, en el mundo político, ¿no? Es decir, los políticos piensan en el día a día, no pueden ir